0: És la salutació entre Salvador Illa i el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, qui va rebre a Kiev el president de la Generalitat. Illa li va transmetre el seu suport en la guerra amb Rússia, que ja fa 4 anys que dura. Ara ampliem aquesta informació, però abans sapigueu que avui dominarà l'ambient assolellat, la temperatura seguirà per sobre dels valors habituals i atenció perquè a Ponent s'arribarà ja als 40 graus. Salvador Illa s'ha convertit en el primer president d'una comunitat autònoma espanyola que reuneix amb Zelensky a la capital ucraïnesa. Tot i que la reunió estava inicialment prevista en l'agenda, finalment el president d'Ucraïna va rebre al seu despatx oficial Salvador Illa, qui l'ha convidat a visitar Barcelona, Xavi Abelló.
1: Uns 40 minuts de reunió, segons fonts del govern català, que han servit perquè Illa, conjuntament amb l'alcalde Jaume Collboni, també present a la trobada, hagin convidat Zelensky a visitar Barcelona. Se li ha traslladat la solidaritat davant la guerra amb Rússia i el suport perquè Ucraïna s'integri a la Unió Europea.
2: I he convidat el president Zelensky a visitar Catalunya quan ell estimi oportú. Ha estat una reunió molt profitosa en què també hem pogut expressar no només les ganes de cooperar, sinó també les ganes d'aprendre d'un país que ha mostrat una resiliència, una persistència que crec que s'han de posar molt en valor, perquè no oblidem que la seva lluita és la nostra lluita.
1: En un missatge a les xarxes socials, Zelensky ha agraït la visita a Illa i Collboni i la cooperació de Catalunya, que ha signat convenis de col·laboració amb 3 regions per ajudar a la reconstrucció d'algunes de les seves infraestructures.
0: I més coses, perquè els socis catalans de Pedro Sánchez certifiquen el seu distanciament amb la gestió que el govern espanyol ha fet de la crisi a Ceuta. Susana Ruiz, bon dia.
3: Bon dia. El Partit Socialista s'ha quedat sol en la compareixença del president al Congrés, tot i que també hi ha hagut un intercanvi molt dur de retrets entre la bancada de l'esquerra i la de la dreta per la seva instrumentalització del conflicte. Una de les diputades que més s'hi va encara va ser Aina Vidal, dels Comuns.
4: Seres humanos durmiendo sobre la arena. Niños y niñas sin comer. ¿Y ustedes hablas de invasión? Hay que ser desgraciado. Y si quiere la subpresidenta puede eliminar esto del acta de sesiones, pero yo no me voy de aquí sin decírselo a ustedes.
3: Tant els Comuns com Esquerra han retret a Sánchez que intenti desvincular el Marroc de la crisi quan, al seu parer, el règim marroquí li està fent el llit a Sánchez de la mà dels Estats Units i d'Israel. Gabriel Rufián li ha advertit que mentir és el que pot acabar costant-li al govern.
5: ¿Ustedes se acuerdan de lo del 11M y el PP? Salvando las distancias, porque aquello fue terriblemente miserable, es que lo de ahora no se sostiene por ningún lado.
3: En canvi, Junts per Catalunya va aprofitar l'ocasió per tornar a demanar la delegació de les competències en immigració i carregar contra la política migratòria de Sánchez.
6: Hoy por hoy, Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
0: L'Observatori Fabra de Barcelona ha superat el seu rècord de temperatura més alta mai registrada en un mes de setembre, i només en 3 dies.
3: Aquest dimecres s'han registrat 33,6 graus centígrads. Es tracta d'un nou màxim en els 113 anys d'història de registre. Aquest valor supera els 33 graus que es van registrar el 25 de setembre de 1983.
0: I un altre trist rècord, Catalunya ha registrat 1.835 morts atribuïbles a la calor a l'estiu. És gairebé el triple que l'anterior màxim, que va ser l'any passat.
3: Sí, així ho revelen les dades de l'Institut de Salut Carles III, que des de 2015 fa seguiment diari d'aquestes defuncions. El mes d'agost concentra el gruix de morts per aquest motiu, per la calor. I segons el registre del Departament de Salut a Catalunya, prop de 5.800 persones han estat ateses a l'atenció primària per efecte de la calor entre maig i finals d'agost. Més de 2.000 persones més han anat a urgències hospitalàries i 361 han quedat ingressades per aquest motiu, la majoria per deshidratació.
0: I encara sobre salut, investigadors de Vall d'Hebron estan treballant en un nou tractament contra el lupus cutani, una malaltia autoimmune que provoca lesions doloroses que piquen i que deixen cicatrius. A Europa afecten més de 500.000 de persones, sobretot dones. Els tractaments actuals tenen molts efectes secundaris importants.
3: La talidomida és un fàrmac que, administrat per via oral, aconsegueix guarir les lesions en el 90% dels casos, però no es pot prendre durant més d'un mes perquè pot provocar danys neurològics irreversibles i presenta toxicitat. El projecte de Vall d'Hebron consisteix en adaptar aquest tractament a ús tòpic, és a dir, aplicat directament sobre la pell. De moment, en ratolins han aconseguit molt bons resultats per curar les lesions sense que el fàrmac arribi a la sang.
7: Això fa que la pacient primer pugui tenir un tractament molt més durader, perquè no té cap efecte advers associat, i segon, és molt més eficaç perquè va directe a la lesió i resol les lesions molt més ràpid i amb molt menys dosis de fàrmac.
3: La doctora Cristina Soler lidera la investigació.
0: I detingut a Salou, un home buscat per l'assassinat de 7 persones a Colòmbia. El fugitiu, sobre qui pesava un ordre de captura internacional, utilitzava una identitat falsa per amagar-se. Es feia passar per veneçolà, Cristina Artacho.
8: Conegut com el Pirri, el delinqüent és un dels principals integrants de l'organització criminal colombiana, el MESA, i té una trajectòria criminal de més de 2 dècades. Durant les investigacions, la policia va identificar un home que presentava característiques compatibles amb les del reclamat, tot i que utilitzava una identitat diferent. Les gestions dutes a terme posteriorment van permetre confirmar que la persona investigada era realment el fugitiu. En el moment de la detenció, el Pirri va intentar fugir amb un vehicle, però finalment va ser interceptat i reduït pels agents després d'oposar resistència.
0: I un any més, una coproducció catalana figura entre les candidates espanyoles a la cursa per als Oscars.
9: Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
10: No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con 4 viejas.
9: ¿Tú lo has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado...?
0: És Los Domingos, de Lauda Ruiz Azúa, que competirà amb La Bola Negra i El Ser Querido.
3: Són els 3 títols que opten a representar Espanya en la categoria de millor pel·lícula internacional en la pròxima edició dels Òscars. L'elecció es coneixerà el 16 de setembre. El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, també aporta presència catalana a l'actriu Victoria Luengo, que comparteix protagonisme amb Javier Bardem.
0: I avui són les 7 i 27 i a aquesta hora, avui, Susana Ruiz, què celebrem?
3: Doncs mira, avui és el Dia Mundial de la Salut Sexual.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Consejo de ahorro nivel experto. Ahora con Endesa, pásate a Orange y estrena un Samsung Galaxy S26 con un descuento adicional en tu factura de la luz. Infórmate sobre todas las combinaciones y bases legales en el 800-700-700, en endesa.com o en tu punto Endesa. No lo dejes escapar, solo hasta el 4 de octubre.
2: Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de que 45 años? Esos son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil, para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
3: 8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias.
4: Cade. Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
5: La delegació de la Generalitat Andorra us convida a celebrar la Diada Nacional de Catalunya amb el concert Gaudí en Notes i Línies, una vida amb música catalana, a càrrec del tenor Jordi Cortada i el pianista Josep Buforn. Serà el dimecres 9 de setembre a 8:15 de la tarda al Centre Cultural Lauradià, a Sant Julià de Lòria. L'entrada és gratuïta, però cal reservar plaça al correu delegacio.ad@gencat.cat.
6: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
7: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
8: Hoy por hoy Cataluña, amb Gisela Rodríguez.
9: Bon dia. A partir de les 10 hi ha reunió del Consell de Política Fiscal i Financera per abordar el nou model de finançament. En plena crisi per Ceuta, Pedro Sánchez té una nova patata calenta damunt la taula. Madrid ja ha dit que no anirà a la trobada, però no ha aconseguit que fessin el mateix la resta d'autonomies governades pel PP, que hi aniran, però que hi votaran en contra. Un cop s'hagi aprovat, anirà cap al Consell de Ministres i després al Congrés. En joc hi ha 4.700 milions d'euros addicionals per a Catalunya. Ara hi entrem en tot plegat, però abans els tres imprescindibles i el primer d'ells, el trànsit.
10: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
9: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
11: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. Tenim paciència per un vehicle variat a la C25 que es troba al voral entre Sallent i Artés, en direcció Manresa. A la mateixa via, a Sant Julià de Vilatorta, en direcció Lleida, es talla un carril de circulació per reparació de danys a la via. Per últim, recordem que el camió incendiat ahir al matí doncs, també continua al voral de la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès, en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
10: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
9: Segon imprescindible, transport públic sense incidències. I el tercer, el temps.
12: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
9: Jordi Carbó, bon dia.
13: Bon dia. A partir d'avui fins dilluns tindrem els moments més càlids d'aquesta situació. Ara mateix, entre els 20 i 25 graus arreu de Catalunya, i es presenta un divendres de nou radiant. Sol, molt bona visibilitat, pocs núvols i temperatures màximes de 30 a 35 graus a la costa i a les valls del Pirineu, de 35 a 40 al prelitoral i a l'interior. A prop dels 40, a la plana de l'Empordà, els podríem arribar a superar a les comarques situades més a ponent. I el cap de setmana, situació molt semblant, durant les tardes hi pot haver alguna tempesta seca als Pirineus.
14: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
7: Hoy por hoy, Cataluña.
9: El Ministeri d'Hisenda reuneix aquest matí totes les comunitats autònomes per abordar el nou model de finançament. reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que ha de ser el pas previ abans que la proposta arribi al Congrés de Diputats. La Comunitat de Madrid ha intentat boicotejar la trobada promovent una plantada que, en principi, la resta d'autonomies del PP no secundarà. Xavier Balló.
15: La reunió servirà per constatar el rebuig de gairebé totes les autonomies a un model de finançament al que de moment només donen suport als governs de Catalunya i de Canàries. Les comunitats del PP reiteraran a Hisenda que la negociació d'un nou finançament ha de començar de zero i no ser pactat prèviament amb Catalunya. La consellera d'Economia, Alicia Romero, hi assistirà per part de la Generalitat, defensant que el model beneficia totes les autonomies perquè incorpora 21.000 milions d'euros addicionals al sistema per millorar els serveis públics, dels quals, recordem, 4.686 recauen a Catalunya, tot i que la majoria d'autonomies rebutgin el model. Com que el Ministeri té la majoria dins del Consell de Política Fiscal i Financera, la proposta podrà prosperar igualment.
9: Aquesta reunió del Consell estava prevista pel mes de juliol, tot i que finalment es va ajornar fins al dia d'avui. Passi el que passi, el més important és, però, que la proposta tingui majoria al Congrés de Diputats i, de moment, Xavi, això tampoc ho té.
15: La clau perquè aquest finançament acabi sent una realitat és que Junts per Catalunya canviï d'opinió i acabi donant suport al nou model quan se sotmeti a votació del Congrés dels Diputats, tot i que el partit de Puigdemont està força tancat en banda a donar aquest aval a la proposta negociada entre socialistes i Esquerra. El cas és que, un cop passat el Consell d'avui, el Consell de Ministres hauria d'aprovar el model, portar-lo al Congrés per aconseguir un aval a la llei, que a aquestes alçades no sembla gens fàcil que pugui arribar a assolir-se.
16: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
9: I Educació demana als sindicats que facin un parèntesi en les mobilitzacions i que comencin desconvocant la vaga prevista pel primer dia de curs. A canvi, els ofereix seguir negociant millores, però amb temps i incorporant també altres veus. Una petició que els interpel·lats ja han rebutjat.
17: La consellera Esther Niubó ha defensat davant els sindicats les millores aplicades aquest curs i l'increment en 2.600 milions del pressupost del departament. Està tots d'acord, diu la consellera, que encara queda feina per fer, però demana un vot de confiança.
18: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat.
17: Malgrat reconèixer que s'han fet canvis en la bona direcció, USTEC i la CGT defensen que no és suficient i que moltes aules estaran igual que el curs passat.
9: Susana Ruiz, bon dia,
17: Hola,
9: que no t'he
17: bon
9: saludat.
17: Dia, bon dia.
9: Primeres dades provisionals de l'impacte a la sanitat pública de la protesta dels metges catalans. Des que han deixat de fer hores extra, les intervencions quirúrgiques han caigut un 8% i la llista d'espera per passar per quiròfan ha crescut 10 vegades més que en el mateix període de l'any passat.
17: Són les primeres conseqüències en xifres de la campanya Ni un minut més que els facultatius van començar l'1 de juny. El càlcul l'ha fet Metges de Catalunya a partir de les dades oficials publicades pel Departament de Salut. Segons aquesta anàlisi, el juliol de 2026 s'han realitzat gairebé 3.000 intervencions quirúrgiques menys que en el mateix mes de 2025. Percentualment és un 8% menys. En paral·lel, el nombre de pacients pendents d'intervenció va créixer un 2%, que és 10 cops més que l'any passat.
9: I el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de reunió i expressió dels manifestants que van rodejar i bloquejar l'accés al Parlament el 2011. El Tribunal Suprem va condemnar-los a 3 anys de presó per aquella protesta del moviment 15M contra les retallades del govern d'Artur Mas. Ens ho explica l'Andrea Villoria.
19: La justícia europea diu que la condemna va ser desproporcionada, que cridar els diputats mentre entraven a la cambra catalana no és un acte de violència suficient per condemnar-los. El Tribunal d'Estrasburg afegeix a més que aquella condemna va ser perjudicial per tota la societat, no només pels activistes afectats, ja que va suposar una dissuasió d'altres manifestacions o de participar al debat polític obert.
9: Són les 7:57. Arnau Montserrat, bon dia.
20: Bon dia, Gisela.
9: El Madrid obre la jornada 4 de Lliga.
20: Primer gran examen per Mourinho, que visita el Betis a les 9 de la nit. Ahir, Raúl Asencio va quedar absolt pel perdó de les víctimes de la difusió d'un vídeo sexual. Sobre Asencio en va parlar Mourinho.
21: No estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
20: Recordem que va ser condemnat també per conduir quadriplicant la taxa d'alcohol.
9: Déu-n'hi-do, el Barça juga diumenge més talla.
20: Contra el València, ahir el conjunt de Flick ja va tornar als entrenaments després de 2 dies de descans i ho va fer amb la principal novetat de Gabriel Jesús, que va completar la seva primera sessió amb els seus nous companys. Per cert, es va confirmar ahir, l'Assemblea General Ordinària de Socis serà el 19 de setembre i servirà per aprovar l'ampliació de 500 milions d'euros per l'espai Barça. A més, el club va anunciar uns ingressos rècord de més de 1.000 milions d'euros.
9: I el futbol femení, avui sorteig de la fase Lliga de Champions.
20: L'actual campió, el Barça, és cap de sèrie, el Madrid estarà al bombo 2, serà a partir de les 12 del migdia. En bàsquet, comença el Mundial Femení amb debut d'Espanya a 3:45 contra l'anfitriona, Alemanya.
9: Gràcies, Arnau.
20: Fins ara.

0: 20 minuts del matí, és divendres 4 de setembre del 2026. 30 dones disposen del botó de seguretat per violència de gènere, segons dades facilitades pel Servei d'Atenció Integral a les Víctimes. Des que es va posar en marxa el sistema el novembre de l'any passat, el nombre de dones amb aquest dispositiu ha augmentat de 13 a 30 en menys d'un any. El botó de seguretat s'entrega a dones en risc mitjà o alt que estan en seguiment pel Servei d'Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere. Durant els 100 mesos de funcionament i segons dades del govern, no s'han activat cap per una situació de risc imminent. El dispositiu activa una alerta directa a la policia només a premer-lo amb geolocalització de la víctima. El balanç del funcionament d'aquest sistema de protecció que fa la responsable del servei i cap de l'àrea de polítiques d'igualtat, Mireia Porres, és molt positiu.
1: És important dir que en si no s'ha activat cap botó de seguretat per protecció, per la finalitat a la qual se'ls dona a les dones. S'han tingut que fer moltes proves i simulacions per veure que funcionessin. Llavors, l'activació ha estat en relació a aquestes simulacions i a aquestes proves.
0: Des que es va posar en marxa el dispositiu, s'han anat fent proves i simulacions per comprovar que tot funcioni correctament i per ara no s'han detectat incidències importants, segons Porres.
1: Sí, tot ha estat dintre la normalitat, no s'ha detectat cap incidència, però sí que és veritat que són botons

0: Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
1: La delegació de la Generalitat a Andorra us convida a celebrar la Diada Nacional de Catalunya amb el concert Gaudí en Notes i Línies, una vida en música catalana, a càrrec del tenor Jordi Cortada i el pianista Josep Buforn. Serà el dimecres 9 de setembre a 8:15 de la tarda al Centre Cultural Laurdià, a Sant Julià de Lòria. L'entrada és gratuïta, però cal reservar plaça al correu delegacio.ad@gencat.cat.
2: Abans d'estrenar motxilla, llibres i material escolar, assegura't de que hi veuen bé. Ara, a Visual Òptica Andorrana, ulleres infantils completes amb muntura i vidres graduats amb antireflector des de 59 euros. I a més, revisió visual gratuïta, només fins al 30 de setembre. T'esperem a l'Avinguda Carlemany 73. Visual Òptica Andorrana. Veure-hi bé per aprendre millor. Consulta'n les condicions.
3: Per saber com protegir el medi ambient, com aconseguir estalvi energètic, incrementar el reciclatge i conèixer el nostre entorn per estimar-lo i conservar-lo, tens una cita amb l'Hora Sostenible. Cada dimarts a partir de 2:15 de la tarda a l'Aquí Andorra, amb el suport del Centre Andorra Sostenible i d'Andorra Recerca i Innovació, i amb el patrocini de FEDA.
4: Quina sort, quina sort, quina sort. Quina sort tenir-te a prop.
5: Cadena Ser i Ser Catalunya. Quina sort.

0: Ja ho heu escoltat, som els del Què t'hi jugues des d'ara i fins les dues del migdia amb tota l'actualitat esportiva del dia en un divendres en què juga el Madrid a casa, ho dèiem ara, contra el Betis. Demà serà el torn del Barça a Mestalla i diumenge el de l'Espanyol contra el Sevilla, en un programa que ens acompanyaran el Joan Poquí. Joan Poquicelli, bon dia. L'Ivan Sant Antonio.
1: Bon dia.
0: Ben retornats a les vostres vacances. En un programa també que tindrem un protagonista de luxe des d'Andorra, on el Barça de bàsquet està fent la seva pretemporada. Un programa que tancarem, com no podria ser d'una altra manera, amb la taverna de bojos, però un programa que comencem marxant a la ciutat esportiva del Barça, perquè a falta de pocs minuts, perquè el Barça femení conegui els rivals a la fase de la Lliga de Campions, el camí que el vigent campió haurà de fer fins a arribar a la final de Varsovia, si vol aconseguir la seva cinquena Champions, doncs ens demana pas l'Anna Palet des d'allà amb el tècnic blaugrana, amb Pere Romeu. Anna, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Elena, què tal? Des del Johan Cruyff, on el Barça està fent l'últim entrenament abans de viatjar cap a Sevilla i amb la particularitat que en breus comença el sorteig de la Champions. Ens acompanya l'entrenador, el Pere Romeu. Pere, sé que normalment els entrenadors no teniu preferències, dieu que qualsevol equip us està bé, però no sé si dins l'equip hi ha algun rival que preferiu evitar, un altre que us agradaria més. Com viureu aquest sorteig?
3: No és algú que s'hagi parat amb l'equip, evidentment, quan estem allà de forma més distesa es comenta a veure quins rivals ens poden tocar, però al final som un equip ambiciós, som un equip amb molta, molta il·lusió per aquesta competició que és la Champions. Toqui quins toqui, anirem amb ganes, amb il·lusió. Hi ha molts bons equips, la gent està creixent molt també, així que amb moltes ganes de que hi hagi aquest sorteig i que puguem conèixer els nostres rivals.
2: T'insisteixo per allò de la Champions com a curiositat. Clar, crec que us enganxa durant l'entrenament. No sé si ja haureu acabat, aprofiteu per seguir-ho junts quan passen aquestes coses o com ho feu?
3: Avui la sessió és força curta, però crec que de totes maneres no arribem a veure de forma col·lectiva el sorteig. Si veiem que hem acabat a temps, potser, bueno, per aquí teníem una tele disponible, però ara mateix no la veig, alguns l'haurà tret. I potser ho posàvem aquí per si alguna jugadora ho volia veure en directe millor, però si no podrem veure junts.
2: Creus que serà una de les Champions més igualades? És a dir, això que comentaves de que els rivals van augmentant el nivell i vosaltres seguiu sent el gran favorit a batre.
3: Sí, és que cada any és més complicat, cada any és tornar a guanyar sempre és algo super difícil, no? Els equips estan creixent, els clubs estan creixent, hi ha jugadores que són millor ara que fa 2 o 3 anys per un tema d'edat, de madurar, d'experiència, i això fa que els equips cada vegada siguin més complets, diria jo. Per tant, és que diria que cada temporada que passa hi haurà major dificultat per guanyar.
0: Les paraules de Pere Romeu aquí al Què t'hi jugues. Segur que estan ben pendents d'aquest sorteig que s'està produint a Nyon. En els propers minuts, com diem, coneixerem quins són els rivals del Barça en aquesta fase Lliga de la Champions. Anna, ets per aquí encara un Barça que és l'equip amb major coeficient del torneig i que és el líder del bombo 1.
2: Sí, per això parteix, com dius, del bombo 1, on hi ha doncs, els rivals de major entitat, com són l'Olímpic de Lió, el Chelsea, el Bayern, Arsenal i PSG. El Barça tindrà un total de 6 rivals en aquesta fase Lliga, contra 3 jugarà a casa, contra 3 ho farà a fora, i d'aquests 6 rivals, 2 sortiran de cadascun dels bombos. Hi ha un rival que podríem dir d'alguna manera que és el gran tapat, que és el Manchester City, que està en el bombo 3 i que, sens dubte, és doncs, el rival a batre.
0: Anna, no sé quin futur veus al Barça en aquesta Champions, tenint en compte que és un projecte que s'ha hagut de renovar amb totes les baixes que ha tingut l'equip de Pere Romeu que va en aquest estiu. És veritat que a la Lliga segurament podran competir amb solvència. Quin panorama preveus a Europa?
2: Home, preveig que tothom està pendent del Barça. És a dir, per exemple, un projecte com l'Olympique de Lyon amb la propietària Michelle Kang al darrere sempre intentant veure qui pot fitxar del Barça, doncs és a l'equip al qual tothom vol debilitar. Tens un Arsenal, per exemple, amb Mariona i Amona Batlle, l'Olímpic de Lió amb el Jonathan Giraldez, que sens dubte doncs, voldran la revenja després de perdre l'última final a Oslo, i crec que el Barça ho tindrà complicat, però que a la vegada continua sent el gran favorit i, sens dubte, doncs, un equip del qual s'espera que pugui arribar a la final de Varsovia del mes de maig.
0: Està en marxa aquest sorteig. Preveus que trigui massa anar a la bola aquesta del Barça? Perquè ara em deia el Joan Poquí, però encara hi ha bola en aquests sortejos?
2: Sí. Hi ha boles, però tenen un paper testimonial, aquestes boles, sí, perquè simplement és per obrir, veure quin equip del bombo surt, i, per exemple, doncs, un cop surti el nom del Barça, a través d'un software, d'un programa d'ordinador, simplement veurem quins són els 6 rivals que té el Barça. Per tant, a nivell de sorteig ha perdut completament la tradició i la gràcia, però sí, hi ha aquestes boles simplement doncs, per anar veient quin és el primer equip al qual s'emparellen la resta de rivals, però poca cosa més.
1: Vaja, que és una pantomima. No?
2: Una mica, sí. Sí, sí.
4: Com la del masculí.
1: Sí, igual.
4: Exactament igual.
0: Sembla que ara ja començaran a sortir les boles, Anna, però no sé si queden vídeos, si tens alguna informació de si encara això s'ha d'allargar més.
2: En principi no crec que tardem gaire. Per cert, també recordar que serà la primera edició de la Champions des de fa molts anys, en la qual no participarà una Alexia Putellas, que és ja capitana del seu nou equip, del London City, que debuta avui i que, per exemple, s'ha anunciat fa poc que té una nova iniciativa amb la qual, a través d'un canal de YouTube propi, amb la seva marca Eleven de la seva fundació, emetrà per Espanya un partit de la jornada de la Lliga Anglesa per YouTube en obert a Espanya, però sens dubte també serà estrany en aquesta edició de la Champions no veure Alexia Putellas, que va ser qui amb la samarreta del Barça va aixecar la darrera Champions ara fa uns mesos a Oslo.
0: Totalment, Anna, totalment d'acord, i increïble aquesta iniciativa que dius, que ja pel canal de YouTube d'Alexia Putellas podrem veure els partits del London City. Anna, si et sembla, et deixem micròfon obert i de seguida que surti la bola del Barça ens demanes pas.
2: Perfecte, quedo pendent.
5: Però no seria jugar... Estava ja el sorteo hecho ya de la Champions.
0: No.
1: Ara ho teatralitzen.
5: Lo habían hecho,
1: ara fan la pantomima.
5: Però això, fue la semana pasada, esto.
4: Això de l'Alexia és com si, jo què sé, Rafinha digués ara passaré els partits del Barça pel meu YouTube, no?, de la Champions.
1: No, és com si Rafinha s'anés al PSG,
4: sí,
1: i aleshores li digués a l'aficionat del Barça ara us passaré a vosaltres els partits que jo faig al PSG per YouTube. Va. És això exactament.
0: El futbol modern. Va, esmena ja a les 12
4: si juga 15. Malament la criticarà molt.
1: No, molt, la criticaran molt.
0: Esmena a les 12 i 15 perquè he dit que el Barça jugava demà, òbviament jugat diumenge a Mestalla contra el València, 16:45 de la tarda, partit que podreu seguir al Que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya amb el Sique Rodríguez, amb la narració de l'Albert Bermúdez, també el Carrusel Deportivo amb el Flaqui. Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
0: No sé si serà un partit on podrem veure els primers minuts de Gabriel Jesús vestit del Barça.
6: Jo ho dubto, perquè ahir va fer només una part de l'entrenament amb el grup. Avui estan tornant a entrenar, de moment hi és, amb el grup. Ja veurem si l'acaba. Però, home, jo crec que és molt aviat. Potser entra a la llista, però hi ha tants jugadors per davant i que ho estan fent bé, que jo crec que és una mica precipitat. Potser el proper.
0: Com arriba l'equip de Flick, Gabriel Jesús, a banda?
6: Doncs sense novetats. Amb Gabriel Jesús i Gavi ja formant part de la dinàmica del grup, sense Frenkie de Jong, i la resta disponibles pel partit contra qui juguem?
0: València.
6: Se m'ha oblidat, el València. Ara m'havia marxat del cap. Contra el València més tallat diumenge un quart de
0: però saps on dines, no? Si ahir ja m'ho estava explicant, sí, que ja tenia reservada la
4: València. Això sí.
6: Si la reserva l'he fet jo, imagina't.
7: El pitjor dinar de la temporada.
6: Hòstia,
0: a veure, està entrant aquí a l'estudi del Que t'hi jugues, el Cristóbal Chacén amb
8: bon
0: el bombo.
8: Torna a la taverna, vaig deixant les coses, vale? Vaig preparant.
0: Vas fent pressing, no? Aquí ja per...
8: Vale?
0: Per començar. Aquest partit del Barça...
6: M'he despistat amb el bombo, sabia perfectament contra qui jugava.
0: Aquest partit del Barça contra el València serà un partit que serà el tret de sortir del Que t'hi jugues, Bermo, del 5. Una festa, una festassa que durarà uns quants dies.
9: Una festa gitana.
0: És veritat que ja ha començat aquesta setmana amb la conversa que va tenir l'Anna Puigvoltes amb l'Antoni Bassas aquí al balcó, però és que demà farà 50 anys de la primera retransmissió del Barça en català, el primer partit en català des de la Guerra Civil, que el Joaquim Maria Puyal va narrar aquí, en aquesta casa. Aleshores va ser un Barça a les Palmes que va acabar 4-0 i mig segle després, en aquesta casa, estem d'aniversari.
10: El primer gol de Johan Cruyff, en català, a Ràdio Barcelona.
11: Resultats, Nice, que està d'emporta la pilota, cap en Cruyff, el club està dins de l'àrea, això pot ser gol, compte, gol! En Cruyff ha fotut un golat! Una castanya impressionant d'en Cruyff, amb una elegància, amb una categoria!
10: 50 anys de futbol en català, a la ràdio.
0: Bermúdez, i demà el que t'hi jugues Barça...
9: Quina responsabilitat, no, ara, de sobte.
0: Comenceu a explicar, no?, què és el que passarà durant els propers dies aquí a Ser Catalunya, a Ràdio
9: sí,
0: Barcelona.
9: Sí, és a dir, demà és l'aniversari, però diumenge ja comença, doncs, el tret de sortida de, jo et diria, un parell de setmanes en què ho estarem recordant i estarem homenatjant aquests 50 anys, i és més, se vienen cositas grandes, eh? S'esdevindran cosetes.
0: Poqui, anaves dient que sí, quan escoltaves aquest àudio del Puyol de fa 50 anys demà.
1: Sí, perquè jo crec que no som conscients, o potser sí, els que sou de la meva edat segur que en sou conscients, els joves potser no, de la importància que va tenir aquella retransmissió, perquè iniciava una normalització del català en la vida periodista, en la vida de les retransmissions esportives. El català, tot i que hi ha gent que ara, doncs no... Sembli que no, sentint segons qui, sembli que no, el català era una llengua empaitada, una llengua perseguida, una llengua prohibida,

0: era una llengua empaitada, una llengua perseguida, una llengua prohibida, una llengua que durant anys només havia pogut parlar en l'entorn familiar, en la clandestinitat o en l'entorn folclòric, o en algunes escoles que d'estranquis et feien classes de català o parlaves en català amb els mestres, però era una cosa excepcional. La vida era en castellà i el català era una llengua prohibida. És a dir, més o menys com és ara a Barcelona, que parles en català a qualsevol lloc i ets un estrany, i ets un bitxo raro, i ets un nazista, i és un racista i un nazi, perquè parles en català a algú i mantens la teva llengua, doncs exactament igual, això era als anys 30, 40, 50, 60, 70. Què va fer el Puyal? Aprofitant la mort del dictador Franco i una mica d'apertura en la dictadura espanyola, va liderar aquesta catalanització de les retransmissions esportives i va tenir un valor extraordinari. I potser no en som conscients o no ho sabem valorar en la seva mesura, però té un valor extraordinari aquella primera retransmissió del Puyal. A més, jo la recordo, jo estava al camp. Al camp anàvem amb ràdios.
1: Tenies un any, no?
0: No, jo era soci del Barcelona.
2: Pugui, la primera vegada sempre és extraordinària.
0: Extraordinària.
2: Jo només per afegir una cosa, perquè escoltant el Puyal, que diu, compte, si ho extrapoléssim això, avui en dia, per exemple, Juan Carlos Rivero fent un partit del Barça, ojo, estaríem pensant, hòstia, aquest tio és un desgraciat, perquè el que està dient és que no vol que marqui el Barça. I és tot el contrari, perquè la llengua al final evoluciona i sobretot evoluciona la societat, i el que avui en dia és una cosa... el que llavors era una cosa normal, ara mateix semblaria com distorsionat. O sigui, com semblaria un insult. No sé si s'ha entès.
0: Sí. Jo el que recordo del Puyal, sobretot, és que va introduir nous termes. Per exemple, la pilota li va dir bimba. Li deia bimba. A les faltes directes deia un frequic.
3: Com a mi hija.
0: Un frequic directe.
3: Mi bimba, vos sigui.
0: Sí, sí. Va ser així. És així.
1: Tu sobrina.
0: És així.
3: Bueno, mi sobrina.
0: I va instaurar la normalitat en seguir els partits de futbol del Barcelona en català.
1: Doncs a partir de diumenge, el que t'hi jugues Barça, us explicarem com celebrarem aquests 50 anys del futbol en català. Està a punt de saber-se quins seran els rivals del Barça en aquesta fase de Lliga de la Champions femenina. Abans, però, Albert Llimós, què tal?
4: Què tal, bon dia.
1: Fem un apunt ràpid amb tu, perquè ja és oficial que l'assemblea del Barça serà el proper 19 de setembre i, com ens vas explicar, presentaran uns ingressos propers als 1.100 milions d'euros.
4: Sí, 1.100 milions gairebé, no s'hi arribarà. Per primer cop el Barça superarà aquesta barrera dels 1.000 milions. L'any passat, recordem-ho, van ser 975 d'ingressos. Això sí, uns beneficis minsos, però beneficis, en la partida ordinària, el compte de resultats. Gràcies, sobretot, a tres potes, a l'àrea comercial, els patrocinis, a BLM, després d'alliberar l'e-commerce de Nike, el club pot explotar i, per tant, puja mica en mica, o moltíssim, podríem dir, tota aquesta part, i, sobretot, la part més inesperada, la part de l'estadi, el ticketing, s'esperava 60.000 espectadors, els pressupostos fixaven 60.000 espectadors de mitjana, però recordem-ho, el Barça ha jugat al Johan, ha jugat a Montjuïc, ha jugat al Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, amb 40.000 espectadors i només uns partits doncs, amb aquesta capacitat més alta. I, per tant, diuen que si s'haguessin tingut aquest nombre d'espectadors tota la temporada, doncs els ingressos haurien estat molt superiors. Tenint en compte això, sí, els extraordinaris, ho vam explicar aquesta setmana, dimarts, hi ha pèrdues amb les provisions, amb algun asterisc que té a veure sobretot amb els ingressos que no han arribat, com per exemple tot el tema del seient VIP. També es presentarà el pressupost d'aquesta temporada per sobre dels 1.100 milions. Seran bons números, esperen, i també ho necessiten de cara a l'altra temporada. Quan es torni a Montjuïc, a partir de l'estiu de la temporada vinent, el Barça baixarà dràsticament els ingressos i això afectarà, ho explicàvem i parlàvem el dimarts, doncs tota la part també, o la parcel·la esportiva pel que fa als fitxatges. Tot això aquest dissabte, amb temes més importants que ara detallarem, en aquesta assemblea ordinària del 19 de setembre, primera convocatòria, 9:30, segona convocatòria, a les 10 del matí, i de manera telemàtica, com m'ha explicat la portaveu, la directiva Maria Elena Fort, sobre la data i per què és telemàtica aquesta assemblea.
5: Doncs aquesta acorda avançar l'assemblea ordinària el mes de setembre i coincidint que no hi ha cap partit a l'estadi en cap de setmana, l'únic partit que hi havia era entre setmana, doncs la Junta ha decidit mantenir

0: i el format telemàtic per poder garantir la màxima participació dels socis.
1: Albert, quins altres temes es debatran en aquesta assemblea del 19 de setembre?
2: Important. En parlàvem també aquests dies. Finançament. Es demanaran més diners als socis compromissaris, ho vam explicar, 300 milions per ampliar el préstec que ja va fer el Barça l'any 2023 de 1.450 milions de Goldman Sachs i poder afrontar la següent fase de les obres del Camp Nou, la coberta sobretot. El Barça necessita més diners. Es demanaran aquests 300 milions i 210 més que venen de l'emissió de bons garantits amb els drets audiovisuals, 105 ja van arribar al juliol, ara 105 més, com que les dues quantitats sumades supera més del 10% del pressupost del club, doncs els socis compromissaris ho han de ratificar. Important també el punt 5, ratificació de dos contractes. El primer amb, a veure si ho dic bé, Ohana Real Estate, una companyia amb la qual el Barça ha signat un acord perquè es construeixi un complex residencial de luxe als Emirats Àrabs Units, que portarà la marca Barça al nom. Per tant, el nom Barça apareixerà de manera important en aquest complex. És un acord per molts anys, perquè al final estem parlant de cases de parc residencial amb la marca Barça i no pot ser una cosa molt etària i que canviï, no? Perquè la gent suposa que compra una casa també en part pel nom aquest, no? Que hi haurà el nom del Barça. En l'anunci crec que és interessant, en l'anunci que ha fet avui el Barça als mitjans de comunicació dels punts de l'assemblea, es parla que s'ha ratificat l'acord amb els articles 20.8 i 20.9 dels estatuts. El primer, el 20.8, parla de durada d'aquests contractes, que han de ser més de 5 anys, però en el 20.9 diu ratificar els acords de la Junta Directiva en què es formalitzin contractes que comportin la inclusió de publicitat a l'equipament oficial del primer equip de futbol o a la denominació de l'estadi del Palau. Llavors és necessari anar a assemblea. S'havia parlat que Ohana, o aquest el nom d'aquest complex residencial, aniria a la part del darrere de la samarreta. El club assegura que aquesta temporada no, que ja veurem en un futur, però que aquesta temporada no desapareixerà, almenys de moment, per suplir el que porta a dia d'avui el logotipus de Barça Fundació a la part de darrere de la samarreta. Diuen que aquesta temporada aquesta opció no hi és, que ja veurem si és de cara a properes temporades i per això es ratifica l'acord ja en assemblea extraordinària aquest proper dia 19. I l'altra, que és molt graciosa, crec, la construcció d'un parc infantil que es farà a l'interior de l'Espoti Camp Nou i per això també s'ha de ratificar aquest acord amb la marca Babylon Park Spain.
3: Veus? Farem bé, eh?
4: A mi em fa molt de mandra tot.
1: No. Més coses del futbol modern.
3: No ho podem requalificar.
1: Home, per atraccions estaria bé, no, president?
3: Home, comentar la Porta Aventura.
4: Però escolta, cases, cases, cases, cases, cases, cases, cases, infantil, cases, cases, cases, cases, cases,
1: cases, cases, cases, cases,
3: cases, cases, cases, cases, cases, cases, cases, cases, cases,
4: Premià de Dalt hi ha una casa, una vivenda, que tot està pintat de Barça i tal. Això què? Ha de pagar royalties al Barça? O
2: com això és pel complex que es farà allà.
3: A UAE. Els Emirats Àrabs.
2: Hi ha gent que pagarà per veure un lloc que portarà.
4: Quina diferència hi haurà entre la casa que es digui Barça i la que no es dirà Barça?
3: Doncs que la que es digui Barça pagarà uns calarons al Barcelona.
2: Correcte.
3: I és correcte, és correctíssim. No li busquem la pega a un caler que ve per simplement cedir el teu nom a unes cases.
4: Sí. I que després...
3: No, aplaudim.
4: Joan, si fos només per simplement cedir el teu nom a unes cases, estaria molt bé.
2: Després, probablement, aquesta marca vulgui sortir a la samarreta del Barça, veurem si no aquesta temporada o una altra, veurem
1: un futur
2: que hi ha sobre la taula.
1: Aquest matí
2: deia que aquest any no sortiran a la part de darrere de la samarreta. Veurem
3: depèn del que paguin.
2: M'asseguren que aquest any,
4: que
2: moment, no,
4: però... I deixem de vendre motos.
2: A veure si hi ha alguna clàusula d'última hora. Només dues coses més. Un punt important també, que ratificaran els directius doncs en l'assemblea, sobretot els que no formaven part de la candidatura de Joan Laporta perquè s'havien quedat al club, no?, per pilotar el club durant les eleccions o fins als comicis, i l'última és que els socis i compromissaris que tinguin ganes, no?, de saber més sobre aquests números, sobre aquests punts de l'assemblea, tindran reunions informatives la setmana que ve per almenys anar preparats, no?, per allò tan divertit i bonic.
4: És impossible anar preparat per una assemblea així, on t'explicaran això de les cases i tot.
2: Potser et donen una casa, potser en Sergeig una casa.
1: Va, una assemblea que, com...
4: Ho has explicat perfecte.
1: Que, com deia l'Albert, tornarà...
3: Tu seràs el primer en tirar-te pel
1: tobogà. Telemàtica, no serà presencial. Deixeu-me que a les 12 i 28 torni amb l'Anna Palet, perquè Anna, ara sí, el Barça femení ja coneix quins seran els seus rivals a la fase Lliga de la Champions.
3: Ja han sortit
5: sí,
3: tota
5: ja ha quedat enquadrat el sorteig, ja sap el Barça els seus 6 rivals. El Barça jugarà contra l'Arsenal final a Barcelona. Per tant, primera vegada que tindran l'oportunitat de revenja després de perdre la final a Lisboa contra l'Arsenal. Es retrobaran les blaugranes a Mona Batlle, amb Mariona Caldentei, cares conegudes, contra l'Arsenal a casa, a Barcelona. Contra el Bayern de Múnich jugaran fora, veurem si és a l'Allianz Arena. Normalment s'ha jugat aquesta mena de partits a l'Allianz Arena. Aquests són els dos rivals més complicats, Arsenal i Bayern de Múnich. A partir d'aquí el Barça s'enfrontarà al París Futbol Club, que no és el París Saint-Germain, a Barcelona, contra la Roma visitant-la a fora, contra el Servet Suís a casa, a Barcelona, i el rival més exòtic és el Koje danès, que haurà d'anar a Dinamarca al Barça per jugar contra ells. La fase de Lliga comença el 22 de setembre, acaba el 16 de desembre, i recordem que dels 18 equips que hi ha, els 4 primers classificats passen directament a quarts de final, del 5è al 12è ha de jugar dos partits més de play-off, i que en canvi, els 6 últims classificats ja queden eliminats. Per tant, sobretot Arsenal i Bayern, els rivals més complicats pel Barça, la resta, París Futbol Club, Roma, Servet i Koje.
1: Encara s'està acabant de sortejar la resta del quadre, Anna, però tenint en compte el menú que li ha tocat al Barça, com ho veus?
5: Jo crec que li ha quedat un grup prou assequible, primer de tot perquè ha evitat el Manchester City, que estava en el bombo 3 de tapat, i perquè dels rivals que li ha tocat el bombo 1, crec que el més complicat hauria estat enfrontar-se, per exemple, a un Olympique de Lió o a un Chelsea. Contra el Bayern l'any passat el Barça doncs va ser superior, va patir, evidentment perquè són rivals complicats, però va ser superior, i contra l'Arsenal jo crec que les jugadores tindran molt present el record de la final de Lisboa, i per tant segur que és un al·licient per elles per enfrontar-se a l'Arsenal. La resta d'equips jo crec que el Barça és àmpliament superior, i per tant li ha quedat una fase de Lliga amb la qual, sobre el guió preestablert, hauria de quedar entre els 4 primers classificats sense massa problemes.
1: Gràcies, Anna. T'escoltem aquesta tarda a la graderia del balcó.
5: Vinga, una abraçada. Fins després.
1: Anem a notícies. Va, Willy.
6: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Amb el Martí Juncà. Martí, què tal? Molt bon dia. Raúl Asencio absolt del cas de difusió d'un vídeo amb contingut sexual d'una menor.
7: El central del mateix ha obtingut el perdó de les víctimes després d'una compensació econòmica del delicte de revelació de secrets.
8: No, bueno, que estoy conforme y que reitero las disculpas y a la vez te doy las gracias a las víctimas por haberme perdonado.
7: D'aquesta manera tancava Asencio el judici, que va publicar un comunicat on també assumia la responsabilitat de la condemna per quadruplicar la taxa d'alcoholèmia mentre conduïa.
1: Aquesta causa també implica a Ferran Ruiz, la de la difusió d'un vídeo amb contingut sexual d'una menor. Ferran Ruiz, jugador garrotxí del Terrassa i ex del Girona.
7: En aquest cas també ha estat absolt del delicte de revelació de secrets, però Ferran sí que ha estat condemnat a presó a un any per distribució de pornografia infantil, tot i que no hi acabarà entrant a la presó. Des del club agarenc expliquen que no rescindiran el contracte del jugador i només ho haguessin fet si se li hagués suspès la llicència federativa, que continua sent vàlida tot i la sentència. Això podria canviar si la federació decidís retirar-li. Per altra banda, el jugador no participarà en cap activitat relacionada amb el futbol base del club ni farà visites a les escoles.
1: Faltaria més. Empat entre la Reial Societat i el Celta a la jornada 6.
7: Donostiarras i Viguesos van empatar 0 en el partit avançat de la jornada 6, quan avui tot just s'enceta la quarta amb el Madrid-Betis.
1: Marcos Llorente es retira de la Roja.
7: El lateral de l'Atlètic de Madrid deixa l'absoluta després de 27 partits i la consecució del darrer Mundial.
1: En bàsquet, tret d'inici al Mundial Femení per la selecció espanyola.
7: El conjunt de Miguel Méndez s'estrena a 3:15 contra Alemanya, l'anfitriona del torneig.
1: Paula Badosa eliminada al US Open.
7: La tenista catalana ha caigut davant Coco Gauff aquesta matinada per 2-16-0.
1: A la volta, Enric Mas continua líder.
7: El mallorquí va 6è, posició que li serveix per mantenir el lideratge a 1:45 de Primo Roglic.
1: I tanquem amb la Supercopa de Futbol Sala, que es disputarà al Palau Blaugrana aquest cap de setmana.
7: El Barça debuta demà a 4:15 contra el Jaén, i abans ho faran Palma i el Pozo. La final serà diumenge a 6:45.
1: Al quiosc.
6: El quiosc del Marcos.
1: Marcos, ¿qué tal? Muy buen día.
9: Hola, buenos días, Elena. Es algo enorme. El acuerdo con Nike para la camiseta marca un hito para el London City. Ese es el titular del diario inglés The Guardian, donde se explica que este pacto que ha firmado el club londinense supera incluso algunos acuerdos de camisetas de la Premier League masculina. No. En el artículo, que lleva la firma de Tom Garry, se indica que Michelle Camp, la propietaria del club, ha sellado este nuevo pacto de patrocinio frontal con Nike, situándolo en lo más importante actualmente del fútbol femenino. El London City recibe al Manchester United este viernes en el partido inaugural de la nueva temporada de la Liga Inglesa Femenina. Y como ya sabéis, es el nuevo hogar de Alexia Putellas y de Mapi León. Y por lo tanto, el impacto de Alexia ja s'empieza a notar a nivell comercial.
1: I que, com ens deia l'Anna Palet, no juguen ni la Champions. Anem a les xarxes, va.
6: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
10: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
6: Arroba que t'hi jugues.
1: Núria Vilamala, què tal? Molt bon dia.
11: Què tal, Helena? Bon dia.
1: Estan els oients amb mood de divendres?
11: Tenien ganes de tornar a escoltar cantar ja Joan Puquí. Ja. Sí, sí, la veritat sí. És que han celebrat el bon càntic de Joan Puquí. I deixa'm mirar, Helena, avui us porto un vídeo que s'ha fet molt viral aquestes últimes hores, perquè ja sabeu que habitualment a les portes de la ciutat esportiva hi ha molta gent esperant veure jugadors del Barça. Doncs ahir, Helena, estava sortint de la ciutat esportiva la jugadora del Barça femení, Keroli Nicoli, i va passar això. És una senyora que es planta davant del cotxe.
12: Mira com està esto de gente.
13: Dos minutos.
11: Pensant-se que és Rafinha.
13: ¿Quién eres? ¿Quién? ¿No eres futbolista?
14: Vicky. Confonen Vicky López.
13: ¿Quién eres, cariño?
11: Aquesta és ella.
15: Yo seré mi mujer.
16: Vicky López, Vicky, párate, bro, ya estoy harto.
11: La imatge és tremenda, Helena, perquè la gent inicialment es pensa que és Rafinha. Hi ha una dona fins i tot que es para davant del cotxe reclamant-li. Ella es pensa que Rafinha, de males maneres, que saludi a la gent, i ella baixa a la finestra i diu: és que jo no sóc Rafinha.
14: Soy una mujer, soy cosa que m'ha fet molta gràcia.
11: I la gent li pregunta qui és, la confon amb Vicky López, però la imatge, Helena, és absolutament tremenda.
4: I si fos Rafinha, tampoc tindria
1: tampoc
4: cap obligació
1: de parar-se.
14: No, lo de la gent que està...
17: Però i menys amb el que pateixen aquests jugadors, que hi ha xavals perseguint-los fins a casa seva amb patinets, amb cotxes...
4: Com xavals i periodistes.
17: Ostres, ara... Què vols dir?
1: El que acaba de dir.
14: Periodistes amb patinets?
4: No, res. No dir res.
17: Corramos un tupido velo. Vull dir que hi ha jugadors que pateixen l'assetjament, perquè és assetjament de gent que els persegueix fins a casa dia rere dia rere dia, i allò sembla una capea, sembla pràctica, o sigui, és gent perseguint els cotxes. És, sincerament, no sé si es pot fer alguna cosa, però és perquè es planti la policia, foti fora tota aquella gent.
3: No, la solució, ho feia això a l'època del Puyol...
4: A veure, amb quina solució poses?
3: No, a l'època del Barça Guardiola era molt fàcil, sortien per una altra porta.
17: Ja,
3: hi ha una manera de sortir de la ciutat esportiva per darrere.
4: No, ara han posat drons.
3: Ah, i posat... també ho saben, si surt.
4: No, ha posat drons per mirar... Bueno, ho va publicar Carlos Monfort al diari, per saber on hi ha més densitat d'aficionats. Llavors, qui vulgui, tingui pressa, i no vulgui passar per allà, pugui anar per una altra banda.
3: Bona iniciativa. Jo construiria un túnel, jo faria com a les pel·lícules de guerra, La gran evasió, que feien un túnel, sortia fora del camp de concentració. Clar. Doncs jo construiria un túnel que...
17: Directe comença... a la ronda litoral, no?
3: Correcte. Directe i van a per allà.
4: Jo crec que és més un tema, com sempre, o pràcticament sempre, d'educació.
1: De sentit comú i educació, és el que anava a dir.
4: Vull
1: que
4: dir,
1: potser...
4: si al final la gent és normal i els futbolistes també ho són, hi haurà un punt de trobada. Si no, doncs...
17: Sí, però que li van robar un rellotge a Lewandowski quan va, parar a fer-se una foto. Li van robar un rellotge.
3: L'educació no existeix. Ha deixat d'existir.
4: Exacte.
3: Per tant, mala peça al taler. Mala peça al taler.
1: En fi, va, canviem de tema. 12:37, seguim endavant el Què t'hi jugues, avui amb l'Ivan Sant Antonio i el Joan Poquí, com cada divendres. Qui ha parlat en aquests minuts és Simeone, i com no, li han preguntat per Julián Álvarez.
18: Entrenando muy bien, la verdad que mañana va a venir convocado y va a ser parte del grupo que sale para jugar en Bilbao, esperando lo mejor de él como lo de todos sus compañeros. Te quiero ser muy claro, para mí la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente nos pasamos muchísimo tiempo jugando y todos jugamos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay que jugar menos y preocuparse más en aprender. Y creo que el paso para mí que seguramente le dará en su vida es aprendizaje puro, y tiene la oportunidad de en todas estas situaciones que tendrá que resolver internamente.
1: Vas a página ya Simeone.
3: Es Sócrates, es un filósofo.
1: Es como el nou Mourinho, sí, y el nou Mourinho Simeone.
3: Es un filósofo. Ell és un savi. És un savi, aleshores, ell t'enriqueix escoltar-lo. Aprens de la vida, aprens coses noves, i ara ens està donant una lliçó de vida, una lliçó de filosofia de la vida. Però és Sócrates, Simeone.
4: A mi el que més ràbia, sí, vaig a dir ràbia, ho sento molt, però així, em fa és que tota la culpa és del jugador.
3: Oh,
4: o sigui, és ell qui ha d'aprendre, és ell que...
19: Claro, es un chico muy joven,
4: tiene que... Començarà a saber per quin camí ha d'anar,
19: claro,
4: perquè no li passin aquestes coses. Saps? Escolta una cosa, que sapiguem per la informació que hem anat tenint, tenia un compromís. O sigui, perquè és més, si no tenia cap compromís per part de l'Atlético, de poder sortir de l'Atlético, si li vingués una oferta bona, que en aquest cas era del Barça, entenc que Julián Álvarez no hi té res al cap. O sigui, i com que no crec que no hi tingui res al cap, és segur que el van enganyar. I, per tant, un cop l'han enganyat, el que no pot ser és que al cap de dies d'haver-se tancat el mercat surti l'entrenador, que és el primer que no el volia, perquè si no vol estar aquí, no el vull, per tant, fot el camp i no li han deixat perquè és home de club i és el millor pagat del món com a entrenador, per tant, ara fa el paper de Gilmarín, però des de la banqueta. I li diu, s'ha equivocat, Julián, t'has equivocado, tal, sal. Di, ahora, pero te vamos a coger porque somos bondadosos, tal, sal.
19: Ah, buena gente.
4: Son uns cara duras.
19: Un abrazo.
4: Son uns cara duras.
1: Va, compta Simeone amb Julián Álvarez per aquest partit contra l'Atlètic de Bilbao. Qui juga avui, com dèiem a l'inici amb el nou Mourinho, és el Betis contra el Madrid. Marxem cap a Sevilla, Ràdio Sevilla, hi ha el Fran Ronquillo. Ronqui, què tal? Buenas tardes, buenos días.
20: Bon dia per tots.
1: No, bon dia.
20: Quedar-me i parlar català, i jo aprendo català com vosaltres.
1: Ronqui.
17: Que gran.
1: Ronqui, et truquem per veure motius per a creer, motius per creure en el Betis avui.
20: Molts, molts, molts motius.
1: Venga, danos motius per a creer en la victòria del Betis ante un Madrid que llega con pleno de victòries.
20: Mira, uno de ellos es que Isco no siente dolores, que ya es bastante. Después de haber escuchado al otro día el futbolista tras un muy mal partido del equipo, pero donde cuando él está en el campo se nota, pues también se agarran los béticos a eso, que parece que la recuperación es prácticamente total de un futbolista que le cambia la cara al equipo cuando está sobre la hierba. Ese es un motivo. Antony tendrá que aparecer. Ha empezado el curso y apenas ha dicho aquí estoy yo. Tendrá que aparecer y por una cuestión puramente estadística ya le va tocando. Tengamos a ese como, o pongamos ese como otro motivo. Que está Troy Parrott loco por debutar en casa, porque vio el ambiente que había en la Cartuja en la primera vez que, sin ser convocado, pisó el estadio bético y se quedó totalmente alucinado, con lo cual hoy va a tener minutos seguros. Posiblemente no de inicio, pero sale revolucionado. Otro motivo, es un futbolista que sí, por lo que hemos visto, le va a aportar muchas cosas al equipo. Y que después del 5-2 que encajó el Betis, que se trajo toda la cara partida de Valencia ante el Levante, tendrá que darles una alegría a esta gente. Así que si en la Cortelera ponemos todo eso y que va a haber un estadio lleno, creemos que el Betis va a competir ante el Real Madrid de Mou, que no es la primera vez que el Betis le gana a Mourinho, que le ha ganado incluso contra el Chelsea cuando vino aquel año de la Liga de Campeones, la que jugó el Betis por primera vez.
1: Ronqui, ya han pasado los años, ¿le queda algo de resquemor a Pellegrini contra Mourinho o eso ya es agua pasada? Ayer es verdad que hicieron las paces los dos un poco con las declaraciones.
20: Pellegrini está por encima de casi el bien y el mal, porque es un entrenador en otra dimensión, lo relativiza todo mucho, vemos que no pierde los estribos cuando golean al Betis, tampoco se le sube a la parra ninguna ínfula cuando el Betis hace un buen partido, como por ejemplo en la pretemporada en Dublín, que le marcó 3 goles al Arsenal y se trajo ese encuentro. Está muy por encima de estas cosas y con el paso de los años incluso la perspectiva habrá hecho que lo vea todo de otra manera. Y si ya ayer que escuchábamos a Pellegrini hablar de raciocinio e incluso a Mourinho hablar de que se equivocó en su día, lo zanjaron públicamente, estoy convencido de que va a ser una de las fotos de la noche, pero se la van a hacer seguro.
21: Bueno, pues fue una...
0: un día que es un entrenador un poco... Es buena persona, me cae bien. Tampoco es... Estás hablando de Pellegrini, no estás hablando de Zidane o de Maradona, del fútbol. Estás hablando de Manuel Pellegrini.
1: ¿Te convence, Ronqui, a ti este Mourinho Zen o no?
20: Bueno, no sé qué decirte. Cuando las cosas pinten peores, ya hemos escuchado en Portugal cómo empezó así con el Benfica. Cuando las cosas pinten peores, a lo mejor...
4: Fran, sí. Una cosa es no ser rancurós y la otra es oblidar. No cal oblidar. O sigui, a Pellegrini, jo si fos Pellegrini no em faria una foto amb Mourinho. Punt. Per què? Perquè això és netejar la imatge de Mourinho, no la teva.
20: Pero yo cuando estoy trabajando y Pellegrini es un profesional, si tengo que hacerme una foto con alguien que no es de mi agrado, igual en el contexto de que estoy trabajando y soy un profesional me la hago tranquilamente.
4: No tiene ninguna necesidad Pellegrini hacérsela, es Mourinho quien la tiene.
3: No, ¿sabes qué pasa? Que si...
20: Pero si Mourinho va a buscar esa foto, él no se la va a negar. Es lo que yo pienso,
3: bueno,
20: ¿eh?
3: Pero al Mourinho, el Mourinho auténtic sortirà si el Betis empata o guanya amb el Madrid. Ara sortirà el Mourinho real. El Mourinho real, que és maleducat, que és bravucón, que és un xulo i que és un prepotent, i ja està. Tornarà a sortir.
1: Ronqui, nos lo explicaréis esta noche en el carrusel. Estaremos atentos a ese Betis-Madrid. Muchas gracias por atender la llamada del Que Ti Jugas.
20: Allí estaremos para contarlo y un abrazo muy fuerte a todos.
4: Mucho Betis.
1: No us ho creieu, olé, doncs, aquesta nova versió de Mourinho. No, avui no. Escoltava el nostre company Antonio Romero, que recordava aquesta matinada al Larguero, que a la primera època de Mourinho, també a l'inici de temporada, van fer un partidet entre l'estaf i la premsa, que
17: Mourinho
1: també hi havia bon rotllo aleshores.
17: Mourinho. Però poqui no podem forçar un retrobament, poqui
3: no,
17: Mourinho, no, aquesta temporada?
3: No cal. No, el Mourinho és com és, i sempre calcula. Quina diferència hi ha entre el Mourinho d'ara del 2026 al Mourinho 2010, que és quan va fitxar pel Madrid? Doncs que el 2010 tenia és del 62, crec, o 62. Doncs tenia 49-50 anys i ara en té 63-64. Sí. Aleshores, l'energia que tenia aquell Mourinho ara no la té, o sí la té, però triga més a posar-se en marxa. Per tant, abans era de metxa curta, ara és la metxa més llarga, però ja sortirà. El Mourinho trampós, el Mourinho manipulador, el Mourinho mentider, el Mourinho intoxicador, el Mourinho que fa trampes, el Mourinho trampós, ja apareixerà, i no patiu, no tingueu pressa.
17: Però li ha demanat perdó a Pellegrini, no podria demanar perdó a Joan Poquí i a...
3: Però li ha demanat perdó a Pellegrini?
1: Clar, ahir,
3: no?
21: No,
3: jo no vull, estic content.
21: No t'hi preocupa.
3: Per què diu aquest noi?
21: No t'hi preocupa.
3: Qui és aquest noi? Jo sé, tu
4: calcules. Disculpa't.
1: Qui? El Santiago Valle, que sempre enreda.
3: Per què m'has de demanar perdó?
17: Bueno, perquè... Per enemistar-se.
21: Per si acaso, tu
17: tens... Si vas explicar un dia que...
3: Això recíproc.
17: Vas explicar un dia que ho portàveu bé i no et va salvar.
21: Tu necessites perdó? No te preocupes. Jo soy una persona nueva.
3: No cal.
21: Soy un hombre renovado.
3: No cal.
21: Estoy bien.
3: M'agrada començar.
1: T'anava a dir, a veure si ara ens agradarà i tot aquest Mourinho.
4: No m'agrada mai.
3: No.
4: Ni ara, ni llavors.
3: No. Mai. M'agrada el Mourinho guarro, el Mourinho maleducat i el Mourinho trampós. M'agrada aquest Mourinho. Perquè així tenim clar on està cadascú. Les coses clares.
1: I això de que la Lliga hagi avançat aquest partit del Madrid i el Betis avui, tenint en compte que tenen compromisos de Champions la propera setmana, també, òbviament, els té el Barça, el Villarreal i l'Atlético, els altres equips que estan a Champions, què us sembla?
3: Doncs em sembla bé, però el que juga divendres és el Madrid. No és ni l'Atlético, ni el Barcelona, ni el Betis, ni el Villarreal. És el Real Madrid, és el que juga el divendres.
1: No, el Betis també, perquè juga contra el
3: Madrid. Correcte, però vull dir que sempre és el Madrid el que... I quan alguna setmana resulta que no els hi toca, munten un pollo, tot el relat tot el relat del mitjans de comunicació centrals, tot i centralistes, tot és l'escàndol que es produeix quan al Madrid no se li fan favors com el d'aquesta setmana. Fer-li el favor, fer-li al Madrid favors com el d'aquesta setmana és un normal, és la catequesis, el catecismo, la formació de l'espíritu nacional, diu això. Al Real Madrid se le pone el partido en viernes porque sí, porque lo dice Franco, ja està, punto. Aleshores, quan no, es fa, quan no passa això, munten uns pollos, injustícia, negreira... I ja està. Però, bueno, és el retrat del país que existeix. És aquest.
1: El Madrid juga avui, el podreu seguir al Carrusel Deportivo. El diumenge serà el torn del Barça, amb un més talla que, Nil, ho parlava abans a la redacció, sí, que estarà a l'afició del València amb ganes de fer una bona xiulada contra Peter Lim i la seva directiva per un mercat de fitxatges que ells consideren nefast, que no ha complert les expectatives de la gent. Veurem quin és l'ambient a l'estadi, que és veritat, sí, que tampoc és un estadi fàcil pel Barça a nivell d'afició, però que l'afició estarà també centrada en escridar-se als seus.
2: Sí, de fet, és un dels dubtes que volem resoldre a la transmissió del diumenge. Aviam qui, on hi ha més odi, cap al Barça, cap al Madrid, a més talla. És un dubte que intentarem resoldre.
3: Faig spoiler cap al Barça.
2: Sí?
3: Sí.
2: Tot i Vinícius.
3: Indiscutiblement.
2: Sí? Bueno, pues...
3: Vinícius és puntual, és momentani, és d'un moment. Barcelona és essencial. Hi ha una rivalitat essencial més de València a Barcelona que de Barcelona a València. Per tant, el Barcelona és més odiat que qualsevol altre club a València.
2: Doncs intentarem veure si Joan Poquí té raó. València que arriba en un moment complicat, va haver-hi raó de premsa de balanç d'aquest mercat de fitxatges amb Ron Gurley, el seu màxim responsable ara mateix, i la situació és delicada a València.
3: Això us ho explicarem demà.
1: Vermo amb el Sique, a quina hora us hi poseu, a les 3,
5: ens
1: no?
5: Ens hi posem a partir de les 3 de la tarda i recordeu que això, sempre el que t'hi jugues Barça, el patrocina CaixaBank i Quadis Llançà i col·laboren Mur Protec i Mont Vertical.
1: Això serà diumenge a partir de les 3, el que t'hi jugues Barça amb el Sique i el Vermo, el carrusel amb el Flaqui, amb la narració del Flaqui. I Nil, en les darreres hores hem escoltat valoracions de Ferran Torres ja com a jugador del PSG, que ha explicat una mica com ha anat, no?, aquest traspàs al club de París.
2: Sí, per la cara d'Ivan Sant Antoni ja veig que no està gaire content amb les declaracions que va fer ahir Ferran Torres, primera ni vegada content, pràcticament content, que parlava sent jugador de la París Saint-Germain. Un Ferran Torres que va reconèixer que no va tenir cap dubte a l'hora de marxar al Barça.
22: Sí, al final, en el momento supe del interés del PSG, de Luis Enrique, de Luis Campos, la verdad que no tuve dudas de venir aquí, porque creo que es un proyecto ganador, es un proyecto que me puede hacer seguir creciendo como futbolista, y la verdad que estoy súper agradecido a Luis Campos, a Olivier y a Luis Enrique.
2: No va acabar de deixar clar si creu que anar al Paris Saint-Germain, on va insistir que són campions de la Champions, és un pas endavant, un pas al costat o un pas enrere.
22: Sí, al final son los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso pues en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera y estoy súper ilusionado con esta nueva etapa.
23: Jo l'únic que espero és que passi com Mbappé amb el PSG i el Madrid.
1: Al revés, no?
23: Però al revés. O sigui, que se'n vagi a guanyar la Champions al PSG, no la guanyi, i que qui la guanyi sigui el Barça. Ja està.
3: Això seria bonic. A mi m'és igual. Jo ja et dic, jo... Ha deixat de ser jugador del Barcelona, bon Beni Barcanova, gràcies. Jo he sigut defensor de Ferran, crec que li ha donat molt, li ha donat molt bon rendiment al Barcelona, sincerament ho crec. Penso que ha fet un bon paper.
23: Correcte.
3: Ha decidit, bueno, correcte, com a mínim correcte.
23: Bon paper, gran paper moltes, de fer Lewandowski.
3: Moltes gràcies.
1: Com el recordareu, a Ferran Torres?
3: Jo com un bon golejador i com un bon jugador de plantilla. El problema...
23: Jo el recordaré amb una gorra de Make
2: Spengler
23: i una pulsera de la Guàrdia Civil. Així és com el recordaré. Aquest és el record que jo tinc de Ferran Torres al Barça.
3: Doncs jo no. Jo em quedo amb el record del gol que va fer a la final de Copa i que va suposar, per exemple,
23: gran gol.
3: Jo em quedo amb el Madrid. Em quedo també amb el Condé, també em quedo. I em quedo amb aquest Ferran. Les misèries, com aquestes que has descrit, prefereixo doncs, no quedar-me amb aquest record de Ferran pel Barcelona. Ara, un cop ha marxat, Bonben i Barcanova, insisteixo. No, és que no tinc ganes de perdre dos minuts de la meva vida parlant del que diu Ferran o deixa de dir Ferran. Més igual el que digui Ferran al PSG.
4: No podem fer és fer una secció ferranista cada setmana
3: clar.
4: A veure què diu.
3: Clar,
4: no.
3: Evidentment.
4: Jo, el que avui s'hauria d'acabar, eh?
3: El que sí,
4: entre setmana fer el que vulgueu.
3: Sí que hi ha una cosa interessant de les declaracions que va fer, hi ha una que és interessant, que és ell va desvetllar, perquè no ho sabíem, havien sortit notícies, però no teníem la certificació que fossin certes, que ja abans del Mundial tenia l'interès del PSG. Això per mi... Això explica que Ferran Torres no volgués entrar en un intercanvi amb l'Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez, que es va plantejar entre clubs, que Mateo Alemany volia, perquè és molt admirador de Ferran Torres, i el Barça volia, perquè és admirador de Julián. I no es va fer aquest intercanvi perquè Ferran va dir que no. Per què no va voler? Ara hi ha una explicació, i és que ja hi havia l'interès del PSG. I, evidentment, entre el PSG i l'Atlètic de Madrid et quedes amb el PSG.
1: Això és, i recordem això aquelles declaracions de Ferran a l'inici del Mundial, això, on ja no va voler això... no, mostrar el seu amor pel Barça des de la concentració d'Espanya als Estats Units.
4: I això explica una cosa, que fes el que va fer durant la rua de campions de la selecció espanyola. Si ja sabia que havia d'anar al PSG, es podia cagar i pixar amb tot el que significa el Barça. Perfecte. Doncs endavant, cap a París.
3: És que jo no sé el que va fer a la rua. Jo no vaig mirar. Estava davant la tele, mirant la roja amb la copa.
1: Ivan i Joan, va, que ho estem salvant prou bé i queden 3 minuts de tertúlia.
4: Perquè ho podem salvar.
1: Santi Ovalle.
4: Que jo no estigués mirant no vol dir que no ho sàpiga.
1: Ivan, va.
4: Hi ha moltes coses que no mirem.
1: Ivan i Joan, sisplau, va.
4: I les cames de torero, ole.
7: Bueno, ara, el nou ídol del barcelonisme, quan celebra amb el capote.
1: Sí,
4: no confondre aquestes coses, eh?
7: Com sisplau, que no confondre?
4: Respecte per Rodri. Perquè una...
7: Vols que
1: t'anava a dir, Santi, han entrenat finalment Gavi i Gabriel Jesús.
7: Han completat l'entrenament amb el grup. Han fet tot l'entrenament amb els seus companys, per tant, poden estar a disposició pel proper partit.
1: Veieu a Gabriel Jesús ja debutant aquest cap de setmana?
3: Jo crec que no. Coneixent a Flick, no. I encara no està. Jo crec que no estarà. Igual no entra ni la convocatòria, mira què et dic. Jo jugar segur que no. O de titular segur que no.
4: Jo crec que sí que entrarà. Però, clar, és una opinió. Vull dir, és
1: i us convenç aquest fitxatge?
2: per això vens.
1: Us convenç el fitxatge de Gabriel Jesús pel Barça?
3: Jo no he dit que no entri, he dit que potser no entra.
4: I jo he dit que potser entra.
3: Ah, no, tu has dit que entra segur. Tu has dit que entra segur. Sí.
4: Escolta, Roda.
1: Res, segons per acabar la tertúlia.
4: Que entri. Pavila. Que entri, comenci ja...
3: Sí, que faci pinya, que faci equip. Que faci equip.
1: Que li mirarà com vosaltres. Heu fet equip avui, no? Abans de venir al que t'hi jugues, m'han dit.
4: No fer res.
3: Ens hem trobat ara. Cigarreta fora i ja està.
1: Ai, Joan Poquí, Ivan Sant Antonio, moltes gràcies per venir aquí un divendres més.
4: A vosaltres.
1: Són les 12:57, fem una pausa i continuem el Que t'hi jugues, la taverna de bojos, protagonista de bàsquet, no us ho perdeu.
8: Que t'hi jugues?
9: Cadet. Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
10: La delegació de la Generalitat a Andorra us convida a celebrar la Diada Nacional de Catalunya amb el concert Gaudí en Notes i Línies, una vida amb música catalana, a càrrec del tenor Jordi Cortada i el pianista Josep Buforn. Serà el dimecres 9 de setembre a 8:15 de la tarda al Centre Cultural Lauradià, a Sant Julià de Lòria. L'entrada és gratuïta, però cal reservar plaça al correu delegació.ad@gencat.cat.
6: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
12: Per saber com protegir el medi ambient, com aconseguir estalvi energètic, incrementar el reciclatge i conèixer el nostre entorn per estimar-lo i conservar-lo, tens una cita amb l'Hora Sostenible. Cada dimarts a partir de 2:15 de la tarda, a l'Aquí Andorra, amb el suport del Centre Andorra Sostenible i d'Andorra Recerca i Innovació, i amb el patrocini de FEDA.
13: Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
15: Natalia Ginzburg publica Valentino en 1957. La novela cuenta la historia de una familia, pero va más allá porque profundiza en los personajes casi sin que nos demos cuenta. Valentino es una joya, una novela corta, maravillosa, profunda, divertida y emocionante.
24: Vivía en un pequeño apartamento del centro con mi padre, mi madre y mi hermano. Llevábamos una vida dura y nunca se sabía cómo íbamos a pagar el alquiler.
25: Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER.
26: Es la una. Las 12 en Canarias.
27: Marlaska abre otro frente ahora con los jueces. La Audiencia Nacional respalda a la magistrada que pidió a la policía el informe sobre la entrada masiva en Ceuta. A Marlaska no le gustó que la jueza pidiera a los agentes que no elevaran el contenido de los informes a sus superiores.
26: Hora 14. Con Javier Casal.
27: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora vamos con Ceuta. Noticia un día más, pero antes de nada, la foto a esta hora está en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el ministro de Hacienda está defendiendo ante las comunidades autónomas las bondades del nuevo modelo de financiación para las autonomías. Esta propuesta se somete este mediodía a votación en una reunión en la que destaca una silla vacía, la silla vacía de Madrid. Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
28: ¿Qué tal? Buenas tardes. En la mesa circular en la que se reúne el ministro de Hacienda con las comunidades autónomas está la bandera de Madrid, pero la silla que debería ocupar la consejera Rocío Albert está vacía.
29: La Comunidad de Madrid no ha acudido al Consejo de Política Fiscal y Financiera porque lo único que se va a votar es el pacto entre el gobierno de Pedro Sánchez y el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, a espaldas de todas las comunidades autónomas. Ninguna región ha podido tocar una coma del modelo Junqueras.
28: Esto es lo que dice la consejera madrileña en un vídeo remitido por su departamento. Sí están en la reunión el resto de comunidades que están ahora mismo respondiendo a la propuesta que ha hecho el gobierno, una propuesta que piden que se retire porque le acusan de no haberla negociado, pero pese a todo esto es una propuesta de reforma que va a salir adelante con los votos del gobierno de Cataluña y de Canarias.
27: A partir de las 2 volvemos con Jordi Fàbrega para conocer la última hora de este encuentro. Un día más, el foco principal sigue puesto, como digo, en Ceuta, en esos informes sobre el origen de la crisis que ha pedido la jueza y en concreto en el nuevo problema para Marlaska que ha supuesto la crítica a esta magistrada que se llama María Tardón. Ella pidió a la policía el informe que tanto revuelo ha suscitado y le exigió a los agentes que lo que hicieron no avisaran a sus superiores. Marlaska se quejó de eso ayer ante el Poder Judicial y esta mañana la Audiencia Nacional le viene a decir a Marlaska que no se meta en la independencia de la justicia. Sobre esto último, choque del ministro del Interior, ha hablado Cuca Gamarra en Antena 3.
30: Lo que es absolutamente vergonzoso es el ataque a los cuerpos y fuerzas de seguridad y el ataque a los jueces. Y en este caso, por parte del propio ministro Marlaska, que hace mucho tiempo debería de haber dejado de ser ministro de Interior.
27: Marlaska, problemas con Robles y ahora también problemas con los jueces.
26: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
27: Hora 14 a la 1 y 2, Javier Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
31: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Los planes de Volkswagen de suprimir 50.000 empleos a escala internacional siembran dudas sobre el futuro de la marca SEAT, pero está upando a la compañía en bolsa. Después de semanas y semanas de caída, esta mañana la multinacional del automóvil está subiendo un 5%, Pablo Anzola.
32: Buenas tardes, y los inversores reciben con cierta sensación de alivio ese plan de reestructuración que, sumando los despidos anunciados,
0: anunciados hace unos meses contempla un total de casi 100.000 salidas. Las acciones de Volkswagen están aplaudiendo ese plan, están repuntando hasta ahora un 6% y dan fuerza, por cierto, a otras como Porsche o Infineon, que están también subiendo con fuerza dentro de la bolsa alemana. Pero lo decías, esta reacción llega después de un año rojo para la compañía en bolsa. Las acciones del mayor grupo automovilístico de Europa acumulan una caída de casi el 25% desde que empezó este año.
5: Cadena Ser. Servicios informativos.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Las zapatillas deportivas a Butarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque a Butarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas a Butarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
2: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
3: Esta vuelta al cole vais a ser los reyes del patio con los precios imbatibles. Como en los deportivos con cierre autoadherente a un precio imbatible de 9,99 € el par. Hasta el 18 de septiembre.
4: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida.
6: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Elena de Diego.
7: 1:05, al Què t'hi jugues, ens divertim.
8: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
7: No es poden aguantar els bojos, ja els sentiu per aquí per l'estudi. De seguida encetem la primera taverna de bojos de la temporada. Tinc aquí el Gonzalo Álvarez. Gonzalo, què tal?
9: Què tal, Elena, com estàs?
7: Molt bon dia.
9: Igualment.
7: Ha anat bé l'estiu?
9: Molt bé, massa llarg.
7: Millor el teu o el de l'Espanyol?
9: El meu.
7: El teu?
9: Sí.
7: Segur, no?
9: Sí,
7: era, era,
10: això és difícil
7: era,
10: de superar.
7: Era impossible, impossible competir. Pregunto això perquè ahir vam escoltar el Què t'hi jugues, la presentació dels dos últims reforços de l'Espanyol, d'Andoni Gorosabel i Brian Zaragoza. No vam tenir temps d'escoltar les valoracions de mercat que va fer el seu director general esportiu, Monchi. Andrea de la Torre, què tal? Bon dia.
11: Bon dia, Elena.
7: Què és el que va explicar Monchi d'aquest mercat d'estiu, el seu primer al davant de l'Espanyol?
11: Correcte, un mercat amb 7 incorporacions, 4 jugadors que han tornat de sessió i 15 sortides, i entre les qüestions més destacades, el futur de Roberto Fernández. Monchi va confirmar que el club va rebre una oferta d'un equip anglès al Hull City a mitjans d'agost.
12: Ofertas formales, verdad que ha habido un interés, no en la última semana, porque en la última semana no ha habido absolutamente nada, pero sí mediados de agosto de un equipo inglés, todos sabéis cuál es, pero yo no puedo decirlo porque evidentemente es confidencial, por Roberto, una oferta que evidentemente rechazamos al segundo uno, porque no era valorable por nosotros, y a partir de ahí ya no ha habido absolutamente nada. Yo leía estos días que nos iban a quitar a Roberto sobre la bocina, eso ha provocado que me han ofrecido 8.500 delanteros, todo diciéndome, se va Roberto seguro y tienes que sustituirlo, y Roberto, el míster y yo y los agentes Roberto estábamos todos tranquilos. Es verdad que había una oferta, no sé exactamente, pero mediados de agosto o antes incluso.
11: Una proposta, segons va explicar Monchi ahir, que l'Espanyol va rebutjar pràcticament de manera immediata. El missatge del club és clar, Roberto forma part del projecte i no hi va haver-hi real que abandonés l'equip en el tram final del mercat. Monchi també va posar en valor la relació amb la propietat i especialment el compromís del president Alan Pace amb els termes acordats quan el director esportiu va arribar al club.
12: A mi tot el que me dijo Alan Pace lo ha cumplido. Nosotros teníamos un límite salarial muy marcado. Mi grado de satisfacción con respecto al cumplimiento de todo lo que se me ha prometido es total. No tengo ningún tipo de achaque ni ningún tipo de queja porque se me dijo una cosa el primer día y esa cosa lo hemos ido llevando y hemos cumplido al 100% aquello que estaba previsto.
7: Monchi, satisfet amb el primer mercat seu al capdavant de l'Espanyol. Tu també ho estàs, Gonzalo?
9: A mitges. Crec que s'ha firmat bastant bé dins de les possibilitats de l'equip i del fair play que teníem, però crec que alguna peça més em faltava. Em faltava un central més, em faltava un porter suplent de més garanties per Marco, perquè crec que l'Àngel és un bon porter de futur però que té que jugar i necessita rodatge i crec que...
7: Va reconèixer ahir que es van plantejar una sortida.
9: A mi em va sorprendre molt, perquè Fortuño l'últim dia de la temporada passada va dir que volia marxar cedit, que volia jugar... i no, que no hagi sortit, per mi crec que és una mala notícia per ell i per l'Espanyol, que necessita algú que li apreti el titular. i després endavant amb la lesió de Quique García doncs potser esperava un últim esforç. Sí que és veritat que tornarà a Puado ara en breus i que també a dalt tenim diverses opcions, que està Marcos també.
10: Molt bon jugador Marcos Fernández.
9: A mi m'agrada molt, jo crec que acabarà sent titular en aquest equip i el de Roberto tenia clar, per començar que tenim el 60% dels seus drets, és a dir, d'una clàusula 25 quilos, s'hagués quedat molt menys que de 25, hem de donar també una part al club anterior, hem de pagar l'amortització que queda pendent del jugador, al final se't quedaven 7-8 milions d'euros per fitxar, que no és tant, i et queda sense davanter titular l'últim dia de mercat. Jo entenc que l'Espanyol es faci fort, que ha demostrat durant aquest mercat que s'ha fet fort en diferents negociacions.
7: Amb el Gonzalo ara parlarem a la taverna mediàtica. El que volem fer ara és agrair a l'Andrea de la Torre la seva feina durant aquest estiu. Està a l'altra banda de la peixera avui, Andrea, però molta sort, és el teu últim dia. S'ha comportat molt bé l'Andrea avui, que ens ha portat sí. esmorzar del bo.
10: Sí,
9: i a mi no m'ha arribat res, sóc l'únic perico que hi ha aquí.
10: No, i poden estar contents l'afició de l'Espanyol, perquè ha donat veu a l'Espanyol durant tot l'estiu, que els que ho hem fet amb altres equips catalans durant molt de temps, és important això també.
7: I més que en donarà.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
7: Doncs el nostre aplaudiment a l'Andrea. Ja ara sí, a la 1:09, hem de marxar cap a Andorra, en camp, on el Barça de bàsquet està fent aquests dies el seu estatge de pretemporada. Allà hi tenim l'Asier Chaves. Asier, crec que estàs molt ben acompanyat amb un dels referents de l'equip d'aquest nou projecte del Barça de bàsquet.
13: Què tal, Elena? Doncs sí, sóc aquí amb un jugador dels quatre que continua de la temporada passada, que ve de ser molt important amb la selecció a aquesta última finestra FIBA i que està cridat a ser un dels pilars d'aquest nou projecte del Barça. Joel Parra, què tal?
14: Què tal, bon dia.
13: Ets un dels quatre jugadors que continuen. Sents que aquest any el teu paper dins del vestidor canvia una mica?
14: Sí, al final som molts jugadors nous, molts jugadors que no coneixen la Lliga, doncs bueno, dintre de la nostra feina és intentar adaptar-los de la millor forma possible, ajudar-los al màxim possible que s'adaptin el més ràpid, perquè al final això es comença i no s'atura, i tenim endavant dos títols al principi, que és com la Lliga Catalana, que al final doncs sembla que no, però per al club sabem lo important que és, i després tenim la Supercopa, que tenim una oportunitat també de guanyar el primer títol de la temporada, així que et dic, intentar ajudar-los al màxim possible perquè s'adaptin el més ràpid possible.
7: Joel Parra, què tal? Molt bon dia.
14: Bon dia.
7: Benvingut al Que t'hi jugues. Deies ara de la responsabilitat que teniu als veterans. Tu ets jove, tens 26 anys, però ara ja et converteixes en un dels referents d'aquest projecte. Seràs un dels capitans del Barça de bàsquet, que suposo que el primer objectiu serà deixar enrere les tres darreres temporades en blanc.
14: Sí, està clar, al final crec que és un projecte nou, és un projecte des de que passa des de la part esportiva fins als 11 jugadors que, com he dit, no, que són nous, doncs bueno, crec que tenim que tindre-ho present a l'hora de treballar al dia a dia i tindre doncs aquesta ambició i aquestes ganes de saber que tenim una gran oportunitat, i com t'he dit al principi, tenim ara per davant la Supercopa, que és el primer títol, i crec que això ens donaria doncs un xut de moral bastant important, ja no només per nosaltres, per als nous jugadors i per la plantilla, no? Perquè s'estan fent bé les coses, sinó també per l'aficionat, que al final porta doncs 3 anys patint també com hem patit nosaltres.
7: Joel, tu vens de jugar partits amb la selecció, però estàs amb els teus primers entrenaments aquí al Barça. Com va aquesta primera setmana? Us costa també als esportistes tornar després de les vacances com a nosaltres, que aquesta setmana és la que es fa més llarga de l'any?
14: Sí, sí, sí, està clar, al final és per mi, personalment, és el primer estiu on no tenim res de competicions a FIBA, així és que hem tingut les dues primeres finestres, però no hem tingut ni europeu, ni mundial, ni Jocs Olímpics, doncs bueno, és com començar de zero, saps? I costa una miqueta, però bueno, en el meu cas m'ha servit bastant aquesta setmana d'entrenaments amb la selecció, no? Per ja entrar a la rutina, entrar a la que és la dinàmica del dia a dia de l'equip, d'entrenaments, doncs bueno, ja una mica adaptat, però sí, al final costa una miqueta.
7: Ho fa sota les ordres d'Alexander Sekulic. Com és ell? Explica'ns què és el que has pogut percebre en aquestes hores amb ell.
14: Bueno, un entrenador normal, una persona, una molt bona persona, molt proper a nosaltres, també molt obert, no? a aprendre de la Lliga, de la CB, perquè al final també doncs és nova per a ell, doncs bueno, ens ha demanat als veterans una miqueta, no? Que l'ajudem el màxim possible per l'adaptació. Ja et dic, al final és tot nou, molts jugadors nous, entrenador nou, però bueno, la veritat que els dies d'entrenaments que hem tingut aquí bastant contents, la gent amb moltes ganes d'aprendre, amb moltes ganes de tindre aquesta responsabilitat que és portar aquesta samarreta, així que et dic, molt content perquè veig l'equip amb il·lusió, amb ganes, molt motivat, i això crec que és bastant important.
15: Igual millor l'entrenador de l'any passat.
7: Home, Xavi.
15: Què? Millor l'entrenador de l'any passat o aquest any també t'ha agradat o què?
7: Tenim aquí el Xavi Pasqual amb nosaltres, Joel.
14: Està pensant que estava a Dubai.
15: No, bueno, a Dubai, si vols et porto cap allà. Si vols et porto cap allà, tu sabràs.
14: Bueno.
15: Què vol dir bueno? Si vols venir, mira, vull dir, aquí estàs convidadíssim,
14: S'ha de pagar la clàusula ara. S'ha de pagar la clàusula.
15: De quina clàusula? De què parles?
14: La renovació d'aquest estiu.
15: No sé de què parles.
14: Vale.
7: No saps el que parles, Xavi?
15: Una clàusula? Què és una clàusula?
7: Doncs mira, és que aquest estiu sonava que el Joel podia sortir del Barça, van sonar interès del València Bàsquet, del Fenerbahçe, i finalment el Barça el que va fer és renovar-te, millorar les condicions i allargar el contracte fins al 2030. Joel, tota una declaració d'intencions per part del club i per part teva.
14: Sí, la veritat que molt content per l'oportunitat, per la confiança que està depositant el club en mi, ja no només aquest estiu, sinó des de que vaig arribar el primer dia aquí a Can Barça, i de que l'única manera que puc fer és treballar, ser un exemple, i el que estan fent ells per mi, doncs tornar-lo a pista amb l'exigència que porta ser un jugador aquí del Barça, no? I donar el 100% a cada entrenament, a cada partit.
13: Dèiem, aquesta renovació va arribar just quan apareixien els rumors de València, de Fenerbahçe. Vas tenir clar des del primer moment que tu volies continuar al Barça?
14: Sí, vam estar doncs, un dia o alguns dies, no?, amb la família, amb el meu entorn, no?, mirant quina era la meva millor opció, però sabíem des del principi que quedar-nos aquí al Barça al final era la millor opció que podíem tindre per seguir creixent. Al final el que volia jo era seguir creixent com a jugador, com a persona, i crec que de la mà del Barça doncs era el millor que podia fer, i li dic que molt content per l'oportunitat i per la confiança que està depositant el club en mi, i ara l'únic que queda és tornar-se-la.
13: Sents que aquesta renovació potser et genera una mica de pressió extra, de més responsabilitat de cara a aquesta nova temporada?
14: No, pressió ninguna, però responsabilitat sí. Al final, com has dit abans, sóc un dels que porta més temps aquí al club, sé com funciona, sé d'on venim, doncs bueno, aquesta responsabilitat sempre la tens que tindre, no? I tens que ser un exemple, doncs, en aquest cas pels jugadors nous, no? Crec que al final això es comença des del primer entrenament que hem tindre, no? Ficar ja el llistó on té que estar i donar el 100%. Si veuen els jugadors nous que els veteranos fiquen un llistó alt, doncs ells es pugen al carro, i és la millor manera, no?, de poder aconseguir els objectius que tenim per aquesta temporada.
7: Joel, i és fàcil fer equip, fer pinya dins d'un vestidor que té 11 incorporacions noves a aquesta temporada?
14: Bueno, serà complicat, perquè al final són, com t'he dit, 11 jugadors estrangers, 11 jugadors que no han estat quasi mai aquí a Europa, que no saben com funciona tampoc la CB, doncs bueno, serà complicat, però bueno, això és al final es tracta de dia a dia, no?, anar creixent com a equip, fent no només activitats dintre de la pista, que són els entrenaments i els partits, sinó també fora de la pista, sopars, anar fent cosetes perquè la gent també vagi adaptant el més ràpid possible, però sabent que al final doncs és complicat, no? Però com t'he dit, crec que els jugadors que han vingut els he vist amb moltes ganes d'aprendre, i això crec que és el més important.
13: Què és el que més t'ha sorprès de tots aquests nous jugadors que han arribat en aquests primers entrenaments?
14: Crec que tenim jugadors molt físics, jugadors amb molts punts a les mans, volem implantar un joc molt ràpid, que crec que això és a l'estil que tenim aquí amb els nous jugadors, i la plantilla doncs ens anirà molt bé a tots, però bueno, crec que en Tarís Martín, no, és un jugador amb molt de punts, amb molt de talent, i després també, doncs bueno, tenim jugadors molt físics, que crec que és una cosa que portava un temps patint aquí al Palau, i crec que això serà una mica una revolució.
7: Joel, parlaves ara de fer pinya, d'aquests sopars. Tinc aquí a l'estudi el Nil Solà, que potser et podria ajudar, no?, amb això d'organitzar sopars i festetes.
10: Què tal, Joel? Bon dia.
14: Sala. Què tal? Bon dia. El Nil sap cosetes.
10: Has parlat de ser un exemple pels nous. Tu com et planteges aquesta temporada? Perquè ara mateix ets un referent per al primer equip i pel barcelonisme.
14: Com he dit abans, crec que al final és una responsabilitat, i és una responsabilitat que he volgut agafar amb el nou contracte que he firmat, però al final això es té que demostrar a pista, saps? Com t'he dit, des del primer entrenament, marcant ja el llistó molt alt, quin tipus de persona i quin tipus d'exemple vull ser pels nous jugadors. Ja et dic, al final, ara no descobrirem el Joel, no, que és, saps? O sigui, al final, en aquest sentit, jo seguiré fent la meva feina, seguiré intentant ficar aquesta energia, aquest punt de competitivitat en tots els entrenos, en tots els partits, i això jo crec que al final farà que tots es pugin al carro i que vulguin doncs competir cada dia.
10: Discurs de capital, eh? Segur que farà que el vestidor també vagi tots a una.
7: Sier, quan debuta el nou Barça d'Alexander Sekulić?
13: Doncs mira, serà dijous a la Lliga Catalana.

0: Alexander Sekulic?
1: Doncs mira, serà dijous a la Lliga Catalana, que serà quan debutarà. La setmana següent ja tindrem la Supercopa Endesa Badalona i ja el dia 24, d'aquí res, comença l'Eurolliga contra l'Efes a casa en aquell primer partit que serà una mica l'opening game d'aquest any del centenari de la secció de bàsquet del Barça.
0: Abans, aquest diumenge 6 de setembre, primer partit aquí en camp contra el Morabanc. Joel Parra, moltes gràcies per haver estat al Que t'hi jugues i molta sort en aquesta temporada, que segur que serà una de les millors de la teva vida. Ara ho explicàvem, com a capità del Barça.
2: Moltes gràcies.
0: 1:20. Toca ja obrir la taverna, Willy, o no? Com ho veus?
3: Segur.
0: Jo, això saps que és la taverna? Seria una mica com els Extreme Games, no?
4: Home, sí. Sí, perquè és absolutament extrem tot plegat, eh? Vull dir, recordeu, però, que tant la taverna com l'Extreme Barcelona són gratuïts.
5: Gratis!
4: Són gratis, efectivament. Escolta, això comença avui. Cap de setmana del 4 al 6 de desembre, és a dir, aquest mateix, campionat d'esports urbans més importants d'Europa, que arriba al Parc del Fòrum. Gratuïtos, eh? Això, a més dels 40, posaran el ritme a tot plegat. Que si hi haurà l'Adrià Ortega, que si hi haurà l'Uri Mora, que a més actuarà Lil Dami, Jules... O sigui, serà un dia dels de recordar.
6: Hi ha street football. Bon dia, Catalunya. Hi ha street football, eh?
4: Street football.
0: Capital mundial de l'esport urbà.
6: Em passes la mafa, que se m'ha caigut.
0: Ara vaig, espera un segon. Abans, Núria Vilamala, dos a punt ràpid, perquè Girona juga partit demà a Gijón.
7: Sí, contra l'Sporting. És que ens estàvem fent senyals amb l'Helena per veure si ens enteníem. Helena, ja ha sortit la convocatòria del Girona. Tres novetats. Mateu Morey i Carles Pérez entren a la convocatòria. Han estat els últims a arribar a Girona. No hi serà Justin, que té una lesió muscular. I ha parlat Quique Álvarez, que evidentment Helena està content de que per fi s'hagi tancat el mercat.
8: Jo el que sí que veig ara és un equip que realment està pensant en el Girona, està pensant en fer un bon any i està pensant en que lo dur que serà, que sap lo dur que serà, però que tindrà un bon final i això és el que deixa tranquil.
7: El Girona juga demà, ho deies, al camp de l'Sporting, que no ha perdut encara cap partit, i el Girona vol confirmar les bones sensacions, Helena, de la golejada aquest cap de setmana contra les Palmes a Montilivi.
0: I dilluns serà el torn del Sabadell, que jugarà contra el Córdoba.
7: Sí, a la nova Creu Alta, un Sabadell que ha fet un bon inici de Lliga, encara no ha perdut cap partit i encara no té el mercat de fitxatges del tot tancat, Helena, perquè podrien fitxar un jugador lliure, estan pendents de veure si el poden tancar o no, un Sabadell que de moment ha arrencat bé, no ha perdut cap partit en el seu retorn al futbol professional.
0: Gràcies, Núria. Ara sí que tinc aquí a Cristóbal, el del Bombo. Fold de William.
6: Hola, què tal? Bon dia.
9: Directe a les teves oïdes i sense filtres. Comença la taverna dels bojos.
6: Doncs sí, amics, hem tornat. Taverna mediàtica del Que t'hi jugues. Primer dia de col·le, primer dia de la temporada. Tio Faja, tu saps de què hem parlat abans de la taverna, no?
0: Heu anat d'excursió, no, vosaltres també, el primer dia de col·le, Cristóbal?
6: Sí, hem anat al Gelida. Ara ho parlarem àmpliament amb el Juan de la Boque, que ja sabeu que és cinturó negre en esmorzars de forquilla. Però, tio Faja, tens una petició. Ara de seguida... Bueno, anem a presentar, va. Anem amb els noms. M'ajudes? Que jo vaig tocar el bombo. Sí. Va, fort aplaudiment per Tio Faja. Per Gonzalo Álvarez. Per Alberto Peinado. Per Juan de la Boque. Per Quim Molins. I avui debuta, amics, segurament si vau venir al Casino Barcelona, vau conèixer un gran personatge que l'estimareu molt, perquè és bona gent. Fort aplaudiment i benvingut, Antonio! Aviam, Tio Faja. Mare. Tu dius que, veient el Barça tal i com està, podem començar ja, no? O sigui, com seria això? Arrenca't, quan vulguis.

0: L'heu sentit els muntatges dels que fa el Willy aquí els dilluns.
1: Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
2: És la 1:25, moment de repassar l'actualitat del migdia.

0: Tío, Faja, desenvolupa perquè cantem campions, campions.
1: Bueno, porque somos líderes ya, si acabara ahora mismo el lupanar este, que mal llamado Liga, seríamos campeones. De hecho, yo me voy a ir el domingo a Canaletas.
0: Al que t'hi jugues, Barça? O sigui...
1: Sí.
2: Ja s'hi pot anar?
0: No sé si ho sabeu.
1: Sí.
0: Que potser algú va despistat.
3: I diuen, de què m'esteu parlant,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí, però és que ara el futbol, o sigui, ja ha canviat. El tema ja... Bueno. O sigui, presenta Sique Rodríguez, bon. Narra el Bermúdez...
1: Molt.
0: Esto no va molt crac...

0: La violència de gènere digital creix exponencialment en els darrers anys i aquest 2026 ja s'han presentat les mateixes denúncies que l'any passat. Així ho ha detallat la secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, quan ha repassat que les xifres aportades pel Servei d'Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere sobre les denúncies que han rebut en els últims anys, unes dades que es dupliquen cada any. Així, si el 2023 només van rebre 3 casos, l'any següent ja en van ser 6. El 2025 van passar a 12, una xifra que aquest any ja s'ha igualat, però va ser el maig. Per tant, és evident que continuarà augmentant en els mesos que queden. Per combatre aquesta forma de violència de gènere, que moltes vegades queda invisibilitzada, la Secretaria d'Estat ha impulsat en col·laboració amb Andorra Telecom una acció de sensibilització per fomentar les relacions digitals respectuoses i també per oferir eines que ajudin a identificar situacions de violència.
1: Aquestes campanyes també serveixen perquè aflorin més els casos. Crec que la ciutadania cada vegada està més conscienciada i sap quins són els recursos als quals poden acudir. Els professionals també estan més formats i això implica doncs, que hi ha una major detecció. Potser fa uns anys la violència de gènere estava molt més invisibilitzada, ara cada vegada doncs, es coneix més què és la violència de gènere i quins són els recursos als quals acudir-hi.
0: Aquest tipus de violència pot produir-se a través del mòbil, les xarxes socials, les aplicacions de missatgeria o la geolocalització, entre d'altres. Per aquest motiu, durant aquest mes es farà difusió de missatges a través de les xarxes socials d'Igualtat i d'Andorra Telecom per conscienciar la població que demanar contrasenyes, controlar la ubicació, exigir respostes immediates o compartir contingut sense consentiment no són mostres d'afecte, sinó que són conductes de control. Virtus carrega contra la instrumentalització del referèndum a Islàndia feta pel govern i pels contraris a l'acord d'associació. La formació ha emès un comunicat a través del qual reclama el màxim respecte per les accions i les decisions que prenen els països de l'entorn. En aquest sentit, i centrant-se en el referèndum que es va celebrar la setmana passada al país nòrdic, Virtus considera que tant l'executiu com les formacions contràries al procés andorrà d'acostament a la Unió Europea l'han utilitzat políticament. Són contundents i afirmen que Islàndia no ha votat no a acostar-se a la Unió Europea, sinó que ha dit no a ser-ne membre. I, a més, recorden que ja disposen d'un acord d'associació signat i que, a més, estan integrats tant a l'espai econòmic europeu com al de Schengen. Per tot plegat, reclamen els partits contraris a l'acord d'associació d'Andorra que actuïn amb responsabilitat política i que no manipulin la interpretació dels resultats d'aquell referèndum. També ataquen les declaracions de la ministra d'Exteriors Imma Thor, perquè consideren que s'hauria d'haver limitat a esmentar la consulta concreta que s'havia fet, diferenciar-se de la postura partidista d'aquelles formacions polítiques que tergiversen el propòsit i el resultat. Gran Valira Resorts obrirà el mirador solar de Tristaina i el Funicamp pel dia de Meritxell. Serà la cinquena vegada que l'estació ordinenca celebri d'aquesta manera el 8 de setembre i mantindrà el mateix funcionament que els darrers anys. Així, les persones que tinguin reserva per fer un àpat en algun establiment de la parròquia d'Ordino podran accedir gratuïtament al telecabina de Tristaina i al telecadira de Creusans per arribar fins al mirador solar de Tristaina. Els horaris del telecabina seran de 8:45 del matí a les 5 de la tarda i el telecadira de 8:45 a les 16:40. Per la seva banda, els visitants del Funicamp podran accedir-hi de manera gratuïta durant tot el dia de la Meritxell, la que serà l'última jornada en què el giny estarà operatiu aquest estiu. D'aquesta manera, el Funicamp serà el primer element de Gran Valira Resorts que finalitzarà la temporada d'estiu. La resta continuaran operatius fins al 13 de setembre, excepte el golf de Soldeu, que estarà obert fins al 27 de setembre. El Vallparc ho estarà fins al 12 d'octubre i els accessos al mirador solar de Tristaina fins a 1 de novembre. Unes 600 persones han participat a les nits d'estiu de Feda Cultura. És una xifra molt similar a la de l'any passat, tot i que enguany les obres de reforma del Museu de l'Electricitat han obligat a traslladar totes les activitats a l'aire lliure, malgrat que la meteorologia no sempre ha acompanyat. Per exemple, amb la visita teatralitzada Dolça Fasa, s'han fet 9 de les 10 propostes previstes. Només es va anul·lar l'observació solar a causa de les fortes precipitacions. De totes les activitats, la més freqüentada va ser el concert del Festival de Música Antiga dels Pirineus a la vora del llac d'Angulesters, que va reunir 189 espectadors. Per la seva part, les visites guiades nocturnes al camí hidroelèctric d'Angulesters van exaurir les places i les propostes audiovisuals també van tenir una bona acollida. Des de Feda Cultura asseguren que les nits d'estiu són una gran oportunitat per acostar el patrimoni natural i industrial de l'entorn del llac d'Anglesters a la ciutadania i acompanyant-la amb una bona oferta d'activitats culturals i divulgatives. I en els esports, Mònica Doria s'ha quedat a les portes de la final de canoa a la Copa del Món de Piragüisme que es disputa a França. L'andorrana ha acabat 13a amb un temps d'un minut, 58 segons i 37 centèsimes, a només 6 centèsimes de l'última plaça que donava accés a la final. Un toc a la porta 17 li ha costat 2 segons de penalització i ha acabat sent decisiu. Sense aquesta penalització, Doria hauria aconseguit el 5è millor temps de la baixada. La participació andorrana a la cita francesa acabarà demà amb el Kayak Cross, on Mònica Doria i Nil Checa tornaran a competir. El Futbol Club Andorra visita demà el Valladolid amb l'objectiu de trencar la dinàmica negativa després de dues derrotes consecutives contra el Celta Fortuna i l'Eibar. Els tricolors sumen 3 punts de 9 possibles amb 7 gols a favor i 6 en contra, un inici irregular per a un equip molt renovat aquest estiu que encara busca trobar la seva millor versió. Carles Manso reivindica el potencial ofensiu de l'Andorra, que amb 7 gols és empatat amb el Girona l'equip més golejador de la categoria. El tècnic creu que ara toca fer un cop de puny sobre la taula i demostrar que aquestes dades no són casualitats, sinó que poden anar acompanyades també de resultats.
2: Per fer un cop de puny sobre la taula i fer veure a tothom que moltes dades i molts minuts dels 3 partits que hem fet fins a dia d'avui, doncs són més positius que negatius i que és possible que només ens falti assegurar-ho amb un bon resultat, probablement fora de casa.
0: Al davant hi haurà un Valladolid que tampoc ha començat massa bé, només un punt en 3 jornades i un únic gol marcat, però demà jugarà per primera vegada aquesta temporada davant de la seva afició el José Zorrilla, un factor que pot donar-li un plus. L'Andorra, per la seva banda, ha tancat el mercat amb 15 incorporacions i l'arribada de l'última peça, Diego Díaz, cedit pel Racing de Santander, un jugador polivalent que amplia les opcions ofensives de Manso. Per tant, un duel entre dos equips necessitats de reacció. El Valladolid busca estrenar el seu estadi amb una victòria, mentre que l'Andorra vol tornar a puntuar després de dues derrotes consecutives i confirmar que aquest mal moment és només un sotrac en aquest inici de temporada.

0: moment de conèixer la previsió meteorològica amb el Jordi Carbó. Bona tarda, Jordi.
1: Bona tarda. Tenim pel davant 4 dies de molta calor, també de sol, però amb més núvols durant el cap de setmana s'hi bé mostraran poca activitat. De moment, avui ja temperatura una mica més alta que ahir, ja ens aproparem als 35 graus de màxima a Andorra la Vella, per exemple, i en general a totes les valls del centre i sud del país. A cotes altes, també temperatures altes, per damunt dels 2.000 metres, podrem superar els 20 graus. I el sol lluirà durant tota la tarda amb una mica de vent del sud fins que arribi la nit. I demà, més núvols, igualment sol la major part d'hores. Avançada la tarda hi pot haver alguna gotellada, alguna forta ventada, però poca cosa. I temperatures igual o una mica més altes que avui, tant les mínimes com les màximes, cada nou se situaran al voltant dels 35 graus. Diumenge, més estones de sol i temperatures sense canvis destacables, al igual que dilluns. A partir de dimarts, en endavant, sí que la temperatura baixarà de manera molt apreciable i és probable que la setmana vinent també tinguem tempestes.
2: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
4: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: Abans d'estrenar motxilla, llibres i material escolar, assegura't de que hi veuen bé. Ara, a Visual Òptica Andorrana, ulleres infantils completes amb muntura i vidres graduats amb antireflector des de 59 euros. I a més, revisió visual gratuïta, només fins al 30 de setembre. T'esperem a l'Avinguda Carlemany 73. Visual Òptica Andorrana. Veure-hi bé per aprendre millor. Consulta'n les condicions.
6: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el pack Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials amb préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. Pack Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del pack a creant.ad.
7: Aquí a Andorra.
0: I comencem l'Aquí a Andorra, moment ara de recuperar en aquest espai un nou episodi d'En Veu de Dona. Ja ho sabeu, les entrevistes més íntimes i personals a dones rellevants del país. I avui ho farem amb la Judit Carmona. És una jove estudiant de veterinària que als estius va decidir acompanyar la vaquera de la Massana a guardar els ramats de la parròquia La Muntanya. De família pagesa, és tot un exemple de respecte per les arrels i les tradicions i de manteniment del sector primari. I avui la recordem en aquest resum de l'entrevista que va aconseguir a dir En Veu de Dona. Seran els propers 25 minuts, així que comencem.

0: Pues jo vaig néixer el 17 de setembre de l'any 2002 aquí a Andorra. Bueno, la meva mare era de Sornàs i bueno, treballava al Liceu Comte de Foix i el meu pare és, bueno, va néixer, és d'Andalusia, d'un poble de Lanjarón mateix, i és bomber jubilat.
1: I sí. A què es dedica? A la casa, no?
0: Bueno, sí, ara el bestiar que tenim.
1: Ets de casa Moixó, a Sornàs, oi?
0: Sí, sí, sí, exacte.
1: Una casa pairal, com a mínim, de 6 generacions.
0: És possible, bueno jo vaig néixer perquè sóc la més petita, de fet, però sí, és possible, sí, sí.
1: Com és la vida en una casa de pagès com la teva?
0: Bueno, és sempre veure animals per aquí i per allà, i bueno, és bastant maco, la veritat. És super diferent a una gran ciutat o, per exemple, aquí al centre mateix. I és com vius amb una bombolla i més tranquil, la veritat.
1: I a Sornàs quanta gent hi viu ara mateix? Us deveu conèixer tots, no?
0: Bueno, són pocs. Bueno, ara ha crescut una mica,
1: yeah,
0: perquè ha vingut més gent, però diria, si no m'equivoco, n'hi ha com 7 o 8 cases, pairals, mm-hmm, si no m'equivoco,
1: Tens germans o germanes?
0: Sí, tinc dos. Una, la gran, que té 45, i la mitjana, que en té 37, i jo, que sóc la petita.
1: Sou tot noies, no?
0: Sóc
1: a casa?
0: Noies, sí. Podem veure també l'empoderament, no? que dèiem abans. Però bé, molt bé.
1: Les teves germanes, si no m'equivoco, es dediquen al món de l'educació?
0: Com sí, les dues.
1: Com ho feia ta mare, no? Has dit que la teva mare treballava al Liceu.
0: Sí, però bueno, estava més de la part de la cuina i de neteja,
1: Bé, en tot cas, estava vinculada, sí, al món de l'educació, i en canvi tu no has volgut de cap manera dedicar-te a això, has volgut dedicar-te i provar què tal això de la pagesia, no? Ets l'única de la família que ha dit, continua la saga familiar.
0: Sí, de fet, bueno, jo sempre he estat vinculada, no?, al món ramader i aquest sector primari, no?, que tenim aquí a Andorra. Bueno, de part de la meva mare i del meu pare, els dos estaven lligats també al món, a aquest món. I bueno, el meu besavi, de fet, ja tenia un ramat de vaques, llavors ho va continuar el meu avi amb ovelles i cabres, i el meu pare... I ara ho portem nosaltres dos i venim fent. Sí, sí.

0: gota de la lluvia.
1: Com va ser la teva infància i adolescència?
2: Veure, jo la recordo molt maca, la veritat, al poble, a Sornats. He viscut, bueno, diguem, quasi 20 anys, de fet, i bé, molt, bueno, molt a gust, la veritat, en un poble petit, que ens coneixem tothom, i bé, jo soc més de poble que de ciutat, la veritat.
1: Ah, sí? On vas estudiar?
2: Pues jo he estat tota la meva trajectòria educativa al Liceu. Vaig, bueno, des de petita.
1: Francesa, el sistema,
2: sí,
1: francès.
2: El sistema francès. Llavors, quan vaig acabar el batxillerat francès, el BAC, vaig fer 2 anys de grau superior en empresa, al Liceu feien, uh-huh. I vaig, després de cursar aquest grau, vaig marxar a Manresa a fer lo de tècnica en ramaderia, uh-huh. I també, bueno, em va encantar, la veritat. I ara, pues, vull continuar aquesta rama, no?, de l'animal, i ara em vaig estudiar veterinària. Uh-huh. Al setembre començo.
1: Com van ser els anys d'escola? Què recordes d'aquells anys? Com van ser aquells anys? Van ser macos?
2: Sí. Bueno, al Liceu sempre és com que hi ha més de nivell, llavors sempre t'has de preparar molt, però bé.
1: En canvi, no has volgut anar a França a estudiar?
2: No, això sí, és una mica... No ho sé per què, la veritat, perquè vaig seguir... Sí que vaig fer aquests 2 anys al sistema francès, però després vaig anar a l'espanyol i a Catalunya i, bueno, vaig trobar... Bueno, està bé, i he decidit continuar amb aquest costat.
1: Algun mestre o mestra que et marqués especialment en la teva etapa d'infància o l'adolescència? Diguessis, aquest m'ha empès cap aquí o cap allà o
2: bueno,
1: no?
2: Sempre recordaré una profe de que és de matemàtiques, i sempre m'ha ajudat molt, i bueno, sempre m'animava a fer el que volia, i de fet, bueno, al cap de setmana, aquells events que treballo a pistes, me la vaig trobar i li vaig dir que anava a estudiar, i bueno, es va alegrar moltíssim, la veritat.
1: Com es diu, té nom?
2: És de Marie Noguera.

0: soñé.
1: L'explotació la cuida ara el teu pare, no?
2: Sí.
1: Suposo que, bueno, ja has dit, no?, amb el teu ajut i... És pel consum familiar, això sí. No és una explotació per vendre ni per...
2: Bueno, nosaltres el que fem és... Bueno, ara mateix tenim 5 euques i el cavall. Llavors, els pollins petits que tenen les euques els venem amb un, bueno, amb un senyor que s'hi dedica a això i els venem cada any.
1: He llegit, però, que tens interès en fer-la créixer en un futur, no? Que voldries doncs ampliar-la, no? Fins on creus que pots arribar?
2: Sí, bueno, a mi m'agradaria, i el meu pare també, perquè sempre, com he dit abans, no, sempre he estat lligat a aquest món, i ens agradaria, bueno, si en tenim 5 ara, doncs igual fins a 10. Jo crec que el número 10 seria el màxim, perquè després, bueno, jo ara que me'n vaig també a estudiar, llavors no estaré tant aquí
1: clar.
2: A Andorra, el meu pare també, bueno, també ja té una edat, que encara pot, però... Si amplies una mica més, això comporta, no?, més treball, més temps. Llavors, bueno, tampoc cal.
1: Sempre amb cavalls, voldries ampliar-la, no sé, tenir doncs, vaques, per exemple, o ovelles?
2: Sí, bueno, havíem tingut, jo era petita i havíem tingut aquí vaques i cabres. Ai, vaques i cabres, ovelles i cabres. I n'havien tingut, però bueno, les van vendre. I bueno, a mi m'agradaria tenir molt vaques, però bueno, sí que és més esclau. El tema de les vaques és molt més esclau que les euques. T'has de dedicar més temps i ara, clar, com si me'n vaig a estudiar fora, doncs és una mica més complicat tenir vaques.

0: veure Mart.
1: Els teus estius quan eres petita com eren? Perquè clar, no són els mateixos, no? Qualsevol altra família que no tingui una explotació agrària, no? Que no hagi de cuidar animals o el camp, crec que també fèieu tabac. Com eren aquests estius?
2: Sí, abans feien tabac, però ara ja no en fan, eh? Però, bueno, sí, nosaltres de fet marxàvem, fora, ni que sigui una o dues setmanetes, sí, per això, una mica desconnectar. Llavors o marxàvem o una setmana a la platja, o a Cambrils, o al poble del meu pare. Uh-huh. Sempre marxàvem allà.
1: El teu pare m'has dit que era de Lanjarón, que sí, és un poble molt bonic de sí, Granada, que sí, està sí, a la serra, no? De...
2: Sí, a l'Alpujarra.
1: A l'Alpujarra.
2: Uh-huh. Sí.
1: Com va arribar el teu pare aquí?
2: Bueno, es van...
1: Com va ser aquesta història?
2: Treballava el meu pare aquí de carnisser, i llavors, bueno, la meva mare treballava al Prisúnic, que era allà on hi ha la rotonda.
1: Sí, sí, sí.
2: Treballava allà ella. Llavors, bueno, es van conèixer i van venir aquí amb els meus avis i van vindre aquí i fins ara.
1: Sí, és curiós, sí, sí. Bueno, com moltes persones, no?, que han vingut de fora, han vingut a treballar,
2: sí,
1: i s'han establert a Andorra. A banda del camp, t'agrada molt la muntanya. Has dit abans, has comentat que els caps de setmana a l'hivern fas de monitora d'esquí, no?
2: Sí.
1: Què significa la muntanya per tu?
2: Bueno, significa un espai de pau, la veritat. Desconnectes. Jo quan vaig allà amb les euques o a caminar mateix, és com... desconnectar de tot, eh? Igual de la família, dels amics, del treball, i llavors fa com un altre món, i si escoltar solament, bueno, la natura és molt gratificant, la veritat.

0: sortir de la nit.
1: Des de l'any passat ets l'ajudant de la vaquera de Setúria, no?
2: Sí.
1: De les guardes de la Massana. Enguany repetiràs.
2: Sí.
1: Repeteixes experiència.
2: Sí,
1: què et va motivar a presentar-te? Com una noia de 21 anys dedica tot el seu estiu i més enllà a moure vaques per la muntanya, bàsicament, i a cuidar-les. Què et va motivar a fer això? Ja sabem que ja vens, no?, de tradició familiar,
2: sí,
1: però dius, no?, passar-se 4 mesos de l'any pujada per aquestes muntanyes de Setúria cuidant vaques, no sé, no? Altres noies de la teva edat
2: no
1: farien. Estarien, no sé...
2: Amb una botiga igual, no?
1: Sí, per exemple, o...
2: Sí.
1: No sé, o fent altres activitats.
2: Ah,
1: sí.
2: Pues, just va ser que jo vaig acabar el grau amb ramaderia al maig. Llavors vaig veure que va sortir la plaça, o sigui, primer va sortir la plaça de la vaquera, que cada any surt a concurs de l'edicte, i va sortir també la d'ajudant.
1: Clar.
2: I vaig dir, bueno, igual ho podria provar, no?, per agafar, doncs, experiència, com que ja estava lligada a aquest món amb el grau, pues poder agafar experiència, i també com que m'agrada molt l'aire lliure, jo prefereixo estar a l'aire lliure que en una botiga tancada, la veritat. I, bueno, ho vaig provar, vaig presentar tots els papers que demanaven al comú de la Massana, i m'hi vaig presentar i ja està, em van agafar. I superbé, la veritat, estic encantada. I també aprendre de la vaquera, de la Rosa, que, bueno, trobo que és una dona molt... Bueno, és un pou de sabidoria, aquesta dona.
1: Sí, què has après en tot aquest temps? Perquè recordo, no, l'any passat, que va ser com tota la novetat, no, hi ha 21 anys, que ajudarà.
2: Sí, va ser una mica el boom, no?
1: Que dius, home, i una noia, perquè podia haver sigut un noi, no? De fet, són activitats masculinitzades tradicionalment. Deies, bueno, vull aprendre, és una primera experiència, suposo que aquests 4 mesos que vas estar allà t'han ajudat molt, has après molt. Què has après en aquests 4
2: bueno,
1: mesos?
2: Sobretot el maneig de les vaques, perquè bueno, nosaltres, jo no havia estat mai amb vaques, o sigui, sempre havíem tingut euques, i llavors el maneig és superdiferent a una vaca, a una euga és molt diferent. I jo, quan anava als estius amb el meu pare a la muntanya a veure les euques, quan veia una vaca era com... em feia molt de respecte,
1: sí. És que em fan,
2: he de confessar que abans em feia molt de respecte. Quan veia una vaca per la muntanya era com, bueno, marxem, no? I ara, doncs mira, endinsada a tope.
1: Uh-huh. En aquest segon any, quina serà la teva tasca? L'ampliaràs? Serà, clar, l'any passat era una experiència nova i anaves d'ajudant partint de zero, no, diguéssim. Tindràs més responsabilitats?
2: Bueno, això no crec, eh? La figura és una cosa, és la figura de la vaquera, que és la responsable màxima del bestiar, i després estic jo, doncs, no sé, agafar una vaca i punxar-la, doncs jo estic allà per ajudar-la, o si s'ha d'anar a buscar una motxilla amb medicaments, doncs jo sóc jo. Però no crec, té responsabilitat. Vaja, per què m'ho diguin ara en aquests mesos, però no, diria que no.
1: T'has trobat en alguna situació una mica perillosa, per exemple, no?, fent aquesta tasca en un moment? Hi ha alguna anècdota que puguis explicar?
2: Sí, bueno, hi ha el moment dels parts, sobretot les vaques són molt... Bueno, tenen aquest instint de maternitat que, bueno, quan neixen els bedells petits has d'anar amb molt cuidado. Jo suposo que amb, bueno, falta d'experiència també, perquè l'experiència s'agafa amb els anys, no? Bueno, vaig entrar i just s'havia de fer popa al vedell, i clar, jo em vaig girar i llavors la vaca va venir cap a mi. Sí, estava la Rosa per allà i m'ha dit, cuida, però clar, no vaig tenir temps de reaccionar. Clar, jo igual anava una mica confiada, la veritat. I ara aquest any aniré més a lo segur i més...
1: No et va arribar a tacar per això?
2: No. Però sí, va ser una mica un susto.
1: Yeah.
2: Perquè veure que hi ha animal tan voluminós, no?
1: Ah.
2: Que ve cap a tu, bueno, però bé, va quedar amb un susto i ja està.

0: La teva veritable vocació per això és la veterinària, no? Per això estudiaràs i de fet al setembre marxaràs a València a estudiar la carrera.
1: Sí.
0: Tu ja has fet el màster, no? Abans d'anar... Ja has fet el màster. O sigui, aniràs amb avantatge en relació, amb,
1: sí,
0: avantatge en relació amb la resta, no?
1: Sí, sobretot el maneig, no? De com agafar una vaca, de com punxar-la, perquè el grau amb Manresa també ens va ensenyar, no? A treure sang, a punxar,
0: clar,
1: a inseminar inclús. Uh-huh. I bueno, suposo que he d'aprendre igualment, però bé, una mica amb aquest plus, i a més amb la Rosa també, que punxàvem quasi cada dia, per dir-ho així, algunes vaques.
0: Per què veterinària? T'agraden molt els animals, realment és la teva vocació, no? Tu voldries dedicar-te més que a la ramaderia, a la part de la veterinària i combinar-la potser, no?
1: Sí, la part de ramaderia i agricultura m'agrada bastant, eh? Però bueno, de petita sempre he tingut molt clar que de gran voldria ser veterinària. Tinc una experiència de ficar-me sota de les potes de la euga. I el meu pare diu, no, que et farà mal. I, bueno, els animals són molt intel·ligents, eh? Llavors va veure que era jo i no es va moure. Inclús recordo de ficar-me sota i re, la euca, quieta.
0: Quants anys tenies quan va passar això?
1: Pues era 6-7 anys, igual. Mm-hmm. Sí.
0: Mentrestant, deies que has estudiat un grau superior d'assistent animal que t'ha ajudat molt a orientar-te, no?
1: Sí, perquè primer, abans d'anar a la carrera veterinària, com que, bueno, ho sabem tots, no?, que és bastant complicat.
0: Sí, la nota és molt alta.
1: Sí, bueno, no és impossible, però és bastant complicat, perquè és com medicina, no?, diguem, medicina dels animals. Llavors, bueno, primer vaig provar aquest grau, llavors, bueno, vaig acabar de comprovar que era el que realment vull fer i estudiar.
0: Te'n vas a València, te'n vas al setembre.
1: Sí, començo al setembre, sí.
0: València suposo que és per una qüestió de nota o és perquè tens algun vincle o alguna familiar?
1: Bueno, em van agafar aquesta universitat i a conèixer un altre país, que sempre va bé.
0: Sí, però el canvi pot ser molt bèstia, no? Perquè de sornars a València...
1: Sí, menys... hi ha un gran què.
0: Exacte. Sort que no ha sigut Barcelona, perquè encara hagués estat més bèstia, no?, el canvi, però tot i així serà un canvi molt gran, no?
1: Bueno, de fet, el campus de veterinària d'allà a València és en un poblet petit, o sigui que igual el canvi és, però no serà tan gran.
2: Llegan las dudas gritando que sí fue mi culpa.
0: I després què? Jo he dit, després què? Tornaràs a Andorra? Vols dedicar-te a què? No sé si la veterinària pública, per exemple, o combinar-ho a, doncs, això, a fer créixer una mica l'explotació familiar... Quines expectatives tens de futur?
1: A mi m'agradaria molt veterinària, però amb grans animals, eh? Uh-huh. De petits, però sí que m'agrada, però m'agrada més la part, aquest ram, no? De vaques, cavalls, ovelles, cabres. I, bueno, igual, no, qui sap, no? Igual puc agrandir, ojalà, eh? Agrandir l'explotació i fer de veterinària al mateix temps. Uh-huh.
0: Venint d'una casa pairal i haver estat tan en contacte amb el món rural, no, com veus les dones del camp? Sé que durant aquest període que vas estar fent aquest grau professional, has tingut contacte amb granges, has fet pràctiques i has tingut molt contacte també amb moltes dones del món rural, no? Estan invisibilitzades o estan prenent un paper rellevant? Estan sortint d'aquest paper secundari que tradicionalment tenen?
1: Bueno, jo crec que cada cop
0: més...
1: I
0: per la teva pròpia experiència personal, eh?
1: Bueno, jo al grau vaig a moltes explotacions perquè feia moltes pràctiques, però la majoria que anàvem eren tot homes. Igual d'una sobre 10 explotacions era una dona. Llavors, bueno, perquè el ser ramader o ser pagès està molt masculinitzat. Mm-hmm. Llavors, bueno, això també s'ha de poder anar... Bueno, de les dones, no? Que les dones també podem i també podem fer les mateixes tasques al camp. O sigui que, clar, abans... I ara jo crec que n'hi ha més, però aquí a Andorra no són moltes, però cada cop jo crec que n'hi ha més.

0: Com és la relació amb la Rosa Vidal, la vaquera de Setúria? És una dona que porta 40 anys, com a mínim, amb guardant el ramat de la Massana. Què creus que has après d'ella? Com és?
1: Bueno, és molt bona dona, la veritat. A mi aquests 4 mesos a la muntanya amb ella m'ha cuidat molt. No tinc cap queixa. I sí, porta, bueno, 40... Ara farà, jo crec que 42 o 43, si no m'equivoco. I bé, sé que, bueno, és una dona que està acostumada sempre a treballar sola i no és fàcil,
0: Yeah.
1: Vull dir, tu estàs també 40 anys aquí treballant sola, que et vingui algú a més jove i que, bueno, veig una mica el boom, tampoc és, deu ser molt fàcil d'encaixar, però bueno, jo crec que hem congeniat molt bé.
0: Ah, sí?
1: Hem fet un bon tàndem, jo crec. Sí, els ramaders també han estat contents. I, bueno, de fet, també, si no estiguessin contents, jo crec que no m'haguessin tornat
0: a trucar.
1: Sí.
0: Et veus substituint-la o és una feina temporal i per aprendre?
1: Bueno, de moment és per aprendre. Sobretot, bueno, per aprendre d'ella i com... Bueno, ella sap bastant. Jo el primer dia jo flipava perquè dic, ostres, de lluny ja veu les vaques de quin ramader eren, sense el crotal ni res. Sí que és molt guai, la veritat. És, bueno, com he dit abans, és un pou de sabidoria.
0: No et veus substituint-la per això? Aquesta feina, perquè podria ser per tu, perquè de fet busquen substituta o substitut per la Rosa Vidal, perquè sí. Ja arriba a l'edat de jubilació i cada any surt
1: el concurs, però cada any surt, però
0: ningú s'hi vol dedicar.
1: Cada any surt, però cada any és la Rosa.
0: Clar.
1: Sí, clar, aquí pot ser que hauríem de, no?, de per què. Suposo que el relleu, no?, generacional està una mica... Bueno, s'hauria de treballar una mica amb aquest relleu i buscar, perquè sé que hi ha parroquis, per exemple, a Canillo, que el relleu generacional és minoritari. Però... I això, de moment, aprendre. I després, en un futur, bueno, igual sí, no ho sé.
0: Com a dona jove, com veus el país? Ara, justament, estem en ple debat, no?, sobre si hem de limitar el creixement o no,
1: sí.
0: Si cal créixer més o no. Tu com ho veus, això? Quin és el futur per tu que ha de tenir Andorra?
1: Bueno, jo veig que cada cop més hi ha un elevat de creixement urbanístic. O sigui, cada cop més s'estan fent més construccions, no?, més, bueno, per exemple, les Torres Escaldes, que, bueno, per això a mi jo no hi estic molt d'acord, perquè, per exemple, van tapar tota la vista, no?, dels nens al parc, o sigui, ja no tenen molt sol. I jo crec que s'hauria de limitar bastant, perquè, per exemple, en un camp, si volem nosaltres com a ramaders, no?, ficar el bestiar, doncs igual si allà s'està construint un bloc de pisos ja no podem ficar el nostre bestiar. Jo crec que s'hauria de limitar bastant, perquè tampoc, bueno, una Andorra jo crec que és un país on s'ha de preservar el medi natural i tot això, i llavors si hi ha molt creixement urbanístic no podem preservar ni el sector primari ni el medi ambient.
2: Lo que pasa, lo que importa, lo que importa. Con Javier Casal.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es lo último y ya es oficial. Ni filtraciones, ni rumores. La compañía Volkswagen confirma que no puede garantizar el futuro de la marca SEAT. Es un comunicado de esta compañía que se ha hecho público hace unos minutos. Ampliamos. Estamos en Radio Barcelona. Información de Oriol Soler. Buena tarde.
4: Buena tarde. En este comunicado la empresa apunta que en el contexto actual seguir invirtiendo en SEAT es cada vez más complejo, aunque asegura que no se ha tomado la decisión de enterrar la marca definitivamente. También dice que en función de cómo evolucionen la regulación, la demanda de los clientes y las condiciones del mercado, se valorará la continuidad de SEAT. El CEO de Volkswagen dice en este texto que la planta de Martorell y la marca Cupra seguirán siendo un puntal para la multinacional. Todo esto después que ayer el Consejo de Supervisión del gigante alemán de la automoción aprobara un plan de reestructuración mundial con el recorte de 50.000 empleos y el posible cierre de 4 fábricas en Alemania.
3: Se valora, sí, pero la decisión todavía no es definitiva. ahora la justicia. Las quejas de Grande Marlaska por la actuación de la magistrada María Tardón, la jueza que, recordemos, encargó el informe policial sobre Ceuta y pidió a los agentes que no lo elevaran a sus superiores, se dan de bruces con la misma Audiencia Nacional en la que Marlaska fue juez. La audiencia defiende la actuación de Tardón y pide que se respete el trabajo de la justicia. Isabel Vega.
5: Buenas tardes. Sí, absoluto respeto pide la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional para el trabajo de María Tardón, porque no solo no ha interferido en la seguridad nacional, sino que cumple sus funciones de forma escrupulosa en defensa del interés general. Es la respuesta unánime de la Audiencia Nacional a esa queja de Marlaska por la reserva con que se trabajó el informe policial sobre Ceuta. Recuerda la Sala de Gobierno al ministro que esa reserva para la policía que se desempeña al servicio de un juez es obligatoria por ley.
3: A y media contaremos aquí en la serie el contenido del segundo informe encargado por la jueza, en este caso la Guardia Civil, informe que ha avanzado en esta antena Javier Bañuelos, que no entra en el asunto más espinoso, si Marruecos ayudó o contribuyó de alguna manera a la entrada de inmigrantes en Ceuta. Desde la provincia de Málaga acaba de hablar Feijóo.
6: Lleva un mes y todavía no se sabe la versión que ha de dar. Si hubo avisos, si no los hubo, si los hubo pero no fueron escritos, si fueron escritos pero no se lo mandaron y que la culpa, por supuesto, ha sido de Trump, de Israel, de Elon Musk. Ah, y me sorprende, solamente ha faltado un culpable, Franco.
3: Feijóo, que envía también un mensaje a los socios, que se den por avisados los socios, dice, no son la alternativa de izquierdas progresistas, son lo mismo, son la marca blanca de esta decadencia. Es noticia también de última hora el escrito de defensa, los argumentos con los que Begoña Gómez va a enfrentarse al juicio por el caso de su cátedra en la Complutense. Escrito en el que la mujer del presidente del gobierno defiende su inocencia, Pedro Jiménez.
7: Begoña Gómez pide la absolución y que se condenen costas a la acusación de los ultracatólicos de Hazte Oír por su temeraria actuación procesal. Sostiene que no influyó ni ejerció presión moral en autoridad o funcionario, aprovechándose de su vínculo matrimonial para conseguir la cátedra que codirigió en la Complutense. Defiende también el papel de su asistente, acusada por, dice el juez Peinado, ayudarla en actividades privadas mientras cobraba un sueldo público. El escrito explica que, tal y como ocurrió con sus predecesoras, Begoña Gómez realiza de forma gratuita funciones institucionales en el ámbito nacional e internacional en apoyo a la presidencia del gobierno.
3: A y media recopilamos todo en un viernes en el que estamos muy pendientes de una reunión, la del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tiene que dar luz verde a la reforma del sistema de financiación autonómica, con la oposición de 13 de las 15 regiones que participan y con la ausencia deliberada otra vez de la Comunidad de Madrid. ¿Alguna novedad? Ministerio de Hacienda, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, una reunión que sigue en marcha a esta hora y en la que los consejeros de la mayoría de comunidades autónomas están pidiendo al ministro de Hacienda que retire su propuesta de nueva financiación autonómica, aunque la intención del gobierno es seguir adelante. Lo podrá hacer gracias a los votos a favor de Cataluña y Canarias, que son suficientes para sacar adelante esta reforma de la financiación, que luego, eso sí, tendrá que pasar por el Consejo de Ministros y luego por las Cortes.
3: Lo analizamos. ¿Qué supone también desde el punto de vista político la ausencia de hoy del equipo de Isabel Díaz Ayuso?
2: Hora 14, con Javier Casal.
3: Con más cosas de este viernes, Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Las dos trabajadoras que aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de Julio Iglesias han presentado una denuncia en España. En la querella piden que se investiguen los presuntos hechos que habrían ocurrido en 2021 en las casas que tiene el cantante en las Bahamas y en la República Dominicana y que publicó el diario.es. Y en los deportes, la noticia está en la vuelta de Julián Álvarez a una convocatoria con el Atlético de Madrid. Los rojiblancos tratan de recuperar al argentino después de haber protagonizado el culebrón del verano. Esta noche, además, tenemos un Betis-Real Madrid que contamos a partir de las 8:30 en Carrusel Deportivo.
3: Calor, Jordi Carbó.
10: Final de semana con temperaturas de plena canícula en todo el país. Temperaturas máximas, tanto hoy como el fin de semana, entre los 35 y 40 grados en la mayor parte de poblaciones, superando los 40 cerca de los principales ríos de la península. Con muchas horas de sol, tanto hoy como el fin de semana, pero cuidado durante las tardes del fin de semana, sobre todo mañana, en la mitad oeste de la península, tormentas secas, es decir, en general poca agua, pero en muchos casos con muchos rayos y truenos y fuertes rachas de viento.
3: Con Aldo Gómez en la producción y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
2: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
11: El grup Volkswagen evita parlar de 2029, però ja admet oficialment que no pot garantir la continuïtat de SEAT. El grup aprova un pla de reestructuració que afecta 50.000 treballadors arreu del món i el comitè d'empresa de la SEAT a Martorell creu que no serà la fàbrica més malparada.
12: Que cualquier cierre de capacidad de la fábrica d'Alemanya i hay menos volumen de coche eléctrico, hay que repartir la capacidad entre las que estamos.
11: Catalunya espera que en 3 o 4 mesos el nou model de finançament sigui una realitat. Avui s'ha validat el Consell de Política Fiscal i Financera, tot i el rebuig de la majoria de comunitats.
13: Avui la notícia és que majoritàriament les comunitats del Partit Popular venen al Consell de Política Fiscal i Financera a donar la seva opinió, encara que sigui contrària, però venen i participen.
11: Però cal que s'aprovi al Congrés, on es necessita el vot de Junts per Catalunya.
14: No deixa de ser un brindis al sol. Volem el concert econòmic per Catalunya. Volem que els diners dels catalans quedin a Catalunya.
11: Detinguda la mare del nadó que va aparèixer mort en una bossa al barri de la Mina. És una dona de 33 anys i s'investiga si és l'única responsable de la mort. El cos va aparèixer al portal d'un edifici en una bossa negra d'escombraries. Tossa de Mar prohibeix els megàfons dels guies turístics i limita a 25 el nombre màxim de persones que poden estar en un grup turístic. L'Ajuntament pren la mesura cansat dels problemes de soroll al centre històric.
15: A Tossa comptem amb un patrimoni excepcional com és la Vila Vella i el nucli antic. És un espai preciós, però és molt delimitat i es concentra allà la gran part de l'activitat turística que tenim.
11: Entrarà en vigor l'1 de gener. Tot això a les portes d'un cap de setmana de setembre amb calor de ple agost. Farem la previsió amb detall i en directe amb en Jordi Carbó perquè hi ha alerta per altes temperatures i també per risc d'incendi al Pla de Lleida, centre de Catalunya i a les Terres de l'Ebre. I insistim que estem al mes de setembre i tanquem un estiu que ha batut tots els rècords. Una crisi sense precedents, amb morts. S'ha registrat 1.835 morts atribuïbles a la calor. És gairebé el triple que l'anterior rècord màxim que va ser ja l'any passat. I el que ve ara és una tardor amb inundacions i pluges sobtades.
16: Hi ha situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, les situacions sobrevingudes que requereixen doncs, que ens...
11: És l'alerta que ha fet sobre la tardor que ve la consellera Núria Parlon. Avui que també serem de seguida al Palau Sant Jordi. Persones podran veure en directe la presentació del Cuarto Azul de la catalana Aitana. Molts ja fa hores que són a les portes de l'estadi per agafar el millor lloc.
17: Mai he arribat a la una, però crec que tindria d'haver arribat abans.
18: Hauríem d'haver venit abans.
19: No he vingut mai. És el meu primer concert, estic superil·lusionada, de veritat.
20: Vinc totalment sola, o sigui que tothom... He conegut a tothom aquí, vamos.
21: Acompanyo la meva filla.
11: Avui és el primer dels quatre concerts que farà a Barcelona. A la tècnica teníem en Guillem Arnal, a la producció l'Èlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
11: Què tal? Bona tarda. El grup Volkswagen admet ja de manera oficial que no pot garantir la continuïtat de la marca SEAT i, per tant, no garanteix continuar fabricant els seus models de cotxe com l'Ibiza o el León. Ahir a aquesta hora us explicàvem el que estava publicant la premsa alemanya, que el grup vol eliminar aquesta marca abans del 2030. Doncs fa res ha arribat un comunicat en què la direcció a Alemanya afirma textualment que cada vegada és més complex seguir invertint a SEAT. Aquest comunicat que ha llegit l'Oriol Soler. Oriol, bona tarda.
22: Què tal, Joan? Bona tarda. Doncs sí, el comunicat no dona gran esperances per a la supervivència de la marca, ja que diu literalment que en funció de com evolucioni la regulació, la demanda dels clients i les condicions del mercat, es valorarà la continuïtat o no de la marca SEAT. Tot i això, alhora afegeix que encara no s'ha pres cap decisió definitiva. El CEO del grup Volkswagen, Oliver Blume, destaca en aquest comunicat la capacitat de transformació de la companyia i assegura que SEAT té un paper important a exercir en el futur de tot el grup gràcies a la seva base industrial a Martorell i al creixement dels models Cupra. Per la seva banda, el màxim dirigent de SEAT, Marcus Haupt, assegura en aquest text que la planta de Martorell es troba en un moment molt sòlid, amb molta ocupació, molts llocs de feina i que té un futur prometedor per davant.
11: Bé, la realitat és que aquest grup, el grup Volkswagen, està en una situació econòmica complicadíssima. la borsa, per exemple, des del mes de gener les accions han caigut un 25%. En canvi, avui han pujat un 6%. Per què? Doncs perquè en les darreres hores s'ha presentat un pla de reestructuració que pot arribar a afectar 50.000 treballadors del grup arreu del món. El dubte és a qui pot afectar més i, en concret, el que ens ocupa, com pot afectar els 14.000 treballadors que la SEAT té a Martorell.
22: Sí, aquesta és la pregunta que continua a l'aire, si es podrà garantir aquesta plena ocupació a la planta de Martorell, on hi treballen 15.000 persones. El cap del comitè d'empresa, Matías Carnero, en declaracions a l'Aquí Catalunya, deia que dins d'aquesta reestructuració pot haver-hi algunes oportunitats per a aquesta planta històrica de Barcelona. La primera, que el tancament de fàbriques a Alemanya beneficiï Barcelona.
0: Que cualquier cierre de capacidad de las fábricas de Alemania, contar que si mantenemos las mismas fábricas en Europa y hay menos volumen de coche eléctrico, hay que repartir la capacidad entre las que estamos.
22: Són declaracions de Carnero a l'Aquí Catalunya. Recordem que el cap del comitè d'empresa de SEAT va tenir ahir veu i vot a una reunió on només hi havia 20 persones, Carnero i 19 més, on es va decidir el pla de reestructuració mundial de Volkswagen. La segona idea que llança per garantir els llocs de feina a Martorell és explorar la possibilitat de fabricar vehicles militars.
0: Por lo tanto, si tenemos que hacer vehículos militares en la fábrica de Martorell o en zona franca, elementos móviles para defensa, la verdad, hemos tenido conversaciones con la empresa de hace meses ya y, por lo tanto, el grupo también está abordando esa posibilidad como un negocio futuro que pueda también arrastrar o mantener también el empleo futuro de las plazas.
22: En qualsevol cas, Joan, la gran pregunta és si la fi de la marca SEAT, en cas de confirmar-se, pot suplir-se a Martorell amb aquestes dues possibilitats, la dels vehicles militars i la de que arribin models que ara es fabriquen a Alemanya sumades a la fabricació dels Cupra i dels Skoda, que ja s'està fent en aquesta planta per garantir aquests 15.000 llocs de treball.
11: Doncs ho anirem veient a la que anem coneguent els detalls d'aquest pla de reestructuració i a qui pot afectar. Gràcies, Uri.
22: A vosaltres.
11: Ara són les 2:12 i la ministra d'Hisenda i totes les comunitats autònomes, excepte la de Madrid, continuen reunides a aquesta hora al Consell de Política Fiscal i Financera. És la trobada, ja ho sabeu, que ha de validar el nou sistema de finançament que van pactar PSOE i Esquerra a canvi de la investidura de Salvador Illa. D'això ja en fa 2 anys i així estem encara. Xavier Balló, què tal?
1: Hola, bona tarda.
11: La majoria de comunitats autònomes rebutgen aquest sistema de finançament del PP, però també d'algunes del PSOE, però com que en aquest òrgan el govern espanyol hi té majoria, es validarà ara, per tant, anirà cap al Congrés i tot queda en mans, llavors, un cop més, de Junts per Catalunya.
1: Si no hi ha cap sorpresa, el govern espanyol validarà el model de finançament només amb el suport de Catalunya i Canàries i en contra de tota la resta de comunitats, les del PP, però també altres governades pel PSOE, com Astúries i Castella-La Manxa. Han acusat el Ministeri d'haver-ho pactat tot amb Esquerra i no voler negociar amb la resta.
21: Cocinado por el separatismo catalán, nos sientan en una mesa en la que Extremadura tiene delante un plato vacío.
23: Negociado únicamente con el separatismo catalán.
24: El gobierno de Sánchez pactó con Cataluña y no han cambiado ni una coma desde el principio.
25: Que esa oferta del ministro de diálogo es una mera impostura.
1: El cas és que ara es podrà ja iniciar el recorregut al Congrés, que és on realment el model ha d'aconseguir una majoria que tampoc té. La consellera Alicia Romero confia que s'acceleri tot en els propers mesos i que Junts no ho tombi.
26: Que en aquests 3-4 mesos es pot aprovar aquest nou model de finançament. Sempre hem fet una crida que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
1: Però els de Puigdemont ja han avisat que no retiraran el seu veto a la proposta i que sense el seu suport això és només un brindis al sol. És el diputat Josep Maria Cruzet.
27: Café para todos de sempre. A més, es proposa que sigui d'aplicació durant els pròxims 20 anys, que és un problema perquè ja és clarament insuficient per les necessitats econòmiques de la Catalunya actual.
1: El nou model farà que s'incorporin 21.000 milions més a la caixa de les autonomies, dels quals gairebé 4.700 anirien a Catalunya.
11: Els tribunals, el Tribunal Superior de Justícia, avui ha aplicat ja l'indult concedit pel govern espanyol a Laura Borràs, recordem, condemnada per trossejar contractes públics i concedir-los a un amic. Amb la decisió del tribunal, li ha substituït la pena de 4 anys i mig per una de 2 anys que no impliquen que entri a presó, Andrea Villòria.
28: Exacte, és el que en llenguatge jurídic es diu commutar la pena. En aquest cas, a canvi, que l'exlíder de Junts no torni a delinquir en els propers 5 anys. Fa 3 anys que el tribunal va condemnar a Laura Borràs, quan era presidenta del Parlament, a 4 anys i mig de presó per diversos delictes de corrupció, en concret de falsedat documental, per haver fragmentat contractes en la seva època a l'Institut de les Lletres Catalanes per adjudicar-los a un amic saltant-se al concurs públic. El propi tribunal, però, creia que no calia que Borràs entrés a presó i va demanar l'indult parcial que el govern ha aprovat aquest estiu. La condemna, per tant, li queda en 2 anys, així que el jutge dona 10 dies a les parts perquè diguin si se li suspèn suspèn l'ingrés a presó, que és el més habitual, o si la fiscalia s'hi oposa en tractar-se d'un delicte de corrupció. El que sí que es mantindrà per Borràs són els 13 anys d'inhabilitació i una multa de 36.000 euros.
11: El mateix tribunal, en canvi, ha descartat d'aplicar l'amnistia als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, investigats per malversació per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Els jutges volen esperar que la justícia europea respongui a la qüestió prejudicial que van enviar a Luxemburg, perquè creuen que la recent sentència del Tribunal de Justícia Europeu sobre l'amnistia no resol totes les seves reserves. El president d'Esquerra al Parlament, aquesta resolució, diu que no l'ha decebut.
3: Home, aquestes alçades de la pel·lícula sorprendre'm de l'actuació de l'alta judicatura que és catalana i espanyola, doncs no l'estic gens sorprès. Ja m'ho esperava.
11: Doncs aquestes declaracions de Josep Maria Jové després de conèixer que no se li aplica l'amnistia de moment per part del Tribunal Superior de Justícia. Tot això en aquest divendres en què, atenció, estem en alerta per calor intensa, per altes temperatures a tot el centre de Catalunya, però sobretot al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Entrem en un cap de setmana de temperatures de ple estiu, de canícula, també amb el risc d'incendi molt alt, i recordem que estem al mes de setembre. De fet, fa 3 dies, l'Observatori Fabra, Barcelona, va registrar la temperatura més alta de tota la història per aquestes dates a la capital catalana. Jordi Carbó, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
11: Dimecres passat, 33,6 graus. No sé si es pot batre aquest rècord aquest cap de setmana.
4: Es pot igualar, es podria arribar a superar. Al final, detalls de dècimes és difícil precisar, però sí, l'escenari és perquè, no només aquí, a la ciutat de Barcelona, a l'Observatori Fabra, sinó a pràcticament tot Catalunya, es poden igualar o superar els rècords que, en la majoria dels casos, pel que respecte al mes de setembre, daten del 2016.
11: Estem acostumant-nos ja a parlar cada dia de rècords de temperatures. Aquest cap de setmana, on ha de fer més calor i fins quan? També pensant en el risc d'incendi, que insisteixes que és molt alt, també.
4: Sí, jo insistiria en això, que estem en una situació amb avisos, situació meteorològica de risc, i per temperatures que se sap que tenen incidència en població sensible, embarassades, els més menuts, els més grans, amb enfermetats cròniques. És a dir, és una situació delicada. Perquè ens fem una idea, el màxim de calor l'esperem als jocs habituals, a Ponent. Més de 40 graus esperem a diferents punts del Pla de Lleida, la Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre. Però és que ara mateix, per exemple, a cotes de 1.200 metres tenim temperatures de fins a 35 graus. És el cas de Bellmunt, al nord d'Osona. Crec que la coneixes una miqueta, la zona, no?
11: Sí, sí.
4: 35 graus en aquests moments a 1.200 metres d'altura. De manera que molta precaució a tot el territori, perquè part va també acompanyat de molt poca humitat, i això és el que pot atiar més o fer que tingui més sentit aquest risc elevat d'incendis. I això hi haurem d'afegir la possibilitat d'algunes tempestes seques al Pirineu durant les tardes del cap de setmana, que encara podria ampliar més aquest risc d'incendi forestal.
11: I hi ha algun moment en què això comenci a baixar? No sé si de cara a la setmana que ve.
4: Baixarà. Dilluns encara no, dimarts una mica, però a partir de mitjans de la setmana vinent ja tindrem temperatures pròpies per les dates, que voldrà dir que encara farà calor les tardes, però no aquesta calor tan extremada.
11: Vull preguntar-te també pel que diuen els mapes de la tardor que ha de venir, perquè avui el govern, el Servei Meteorològic, han volgut explicar que pot arribar una tardor amb fortes inundacions, amb pluges torrencials sobtades, i que per això, tot i que no volen abusar d'aquestes alertes als mòbils, sí que es plantegen ja, per exemple, enviar alertes quan hagi passat la tempesta, si no l'han pogut predir, per avisar els ciutadans que els carrers estan anegats. Això ha explicat la consellera Parlon.
5: Sí que podem dir-li a la població que alerta en fer determinats desplaçaments o sortir o anar a fer la teva activitat, perquè aquest episodi està tenint una intensitat variable, molt més intensa del que probablement fins i tot hem pogut predir.
11: Jordi, no sé si es pot preveure com serà aquesta tardor. Alguna pista?
4: Això dels pronòstics a mitjà i llarg termini, al final és un joc de possibilitats i la seva probabilitat. I hi ha un ingredient clau, no?, que el comentem sovint, que és la temperatura de l'aigua del mar. Torna a pujar aquests dies, està a prop dels 30 graus a molts punts propers al mar, la temperatura d'aigua del mar a Catalunya. De manera que això és una bomba de rellotgeria. Però què passa? Que no serveix un sol ingredient. Pot passar, per exemple, la setmana vinent, a mitjans de setmana, tindrem de ben segur tempestes violentes, però després baixarà la temperatura, i això pot durar durant setmanes, és a dir, que no torni a ploure i la temperatura de l'aigua del mar vagi baixant, de manera que aquesta bomba, entre cometes, baixaria una mica la seva perillositat. Però és bastant probable, això sí, que en algun moment de la tardor tinguem la coincidència de situacions que afavoreixin el creixement de nuvolades, i amb aquesta temperatura de l'aigua del mar, doncs això serà més fàcil que les tempestes tinguin caràcter més violent. Però precisar si serà una tardor plujosa o no, encara no estem...

0: tinguin caràcter més violent. Però precisar si serà una tardor plujosa o no, encara no estem en capacitat de fer-ho.
1: Doncs ho anirem explicant. Jordi Carbó, moltes gràcies.
0: Bon cap de setmana.
1: Igualment. El que segur és que s'ha acabat un estiu que ha batut tots els rècords, ho dèiem, també els de mortalitat. Catalunya registra 1.835 morts atribuïbles a la calor, ara que acabem aquest estiu. És gairebé el triple que l'anterior rècord, que va ser l'any passat. Susana Ruiz.
2: Així ho revelen les dades de l'Institut de Salut Carles III, que des de 2015 fa seguiment diari d'aquestes defuncions. El mes d'agost concentra el gruix de morts per aquest motiu. I segons el registre del Departament de Salut, a Catalunya prop de 5.800 persones han estat ateses a l'atenció primària per efecte de la calor entre el maig i finals d'agost. Més de 2.000 persones han anat a urgències hospitalàries i 361 han estat ingressades per el mateix motiu, la majoria per deshidratació.
1: I sense oblidar els incendis, el pitjor d'aquesta temporada, ja ho sabeu, va ser el de les Gavarres a principis del mes de juliol.
3: L'incendi que vam tenir a les Gavarres...
1: Que va començar per l'espurna d'una radial quan hi havia un operari treballant al marge d'una carretera, treballat i contractat per una empresa subcontractada per la pròpia Generalitat. El govern multa aquesta empresa amb 300.000 euros. Carles Couso.
4: El primer en pagar-ne les conseqüències va ser el treballador. Poques hores després de l'inici de l'incendi va ser detingut i va passar fins a dues nits entre reixes. Ara, mentre el jutge investiga què va fallar, la Generalitat ha sancionat l'empresa per la que treballava aquest operari. Una UT formada per Construccions Rubau S.A. i Aquaterre Servicios Infraestructures S.L. Ara tenen l'opció de presentar al·legació i aportar la documentació que justifiqui com podia ser que l'operari estigués treballant amb una radial, malgrat que la normativa, per l'alt risc d'incendi que hi havia a la zona, ho prohibís.
1: I Tossa de Mar ha dit prou i prohibeix els megàfons i els altaveus, que sobretot duen els guies turístics de grups al municipi. Un infern de soroll pels que treballen o viuen al centre històric, que ho han d'aguantar cada dia. I per això, Carles, l'Ajuntament decideix prohibir aquest soroll i també limitar aquestes visites en grup.
4: Els grups hauran de ser, Joan, màxim de 25 persones, amb l'excepció dels grups escolars, que podran ser de 30. Aquest estiu s'han viscut escenes pels carrers del poble o dins del recinte emmurallat, amb fins i tot 50 persones per grup. A més, l'Ajuntament també prohibeix l'ús de megàfons i altaveus als guies a l'hora de fer les explicacions. Pilar Roura, regidora de Turisme.
5: A Tossa comptem amb un patrimoni excepcional, com és la Vila Vella i el nucli antic. És un espai preciós, però és molt delimitat i es concentra allà la gran part de l'activitat turística que tenim.
4: El consistori dona marge per adaptar-se a la normativa fins a l'1 de gener. Mentrestant, la policia local fa una campanya informativa als guies per explicar-los aquests canvis en la normativa.
1: Dos minuts i us expliquem els detalls de la detenció de la mare del nadó que van trobar mort fa dos dies en una bossa en un edifici del barri de la Mina. Fins ara.
6: Deixar el cotxe als pàrquings oficials de l'aeroport és tan fàcil i tan còmode que hem hagut de contractar un tenor perquè t'ho expliqui. Reserva des de l'aplicació o a naparking.com. Aparca volant i sense sorpreses.
7: I que duri per sempre. Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
8: Roger Pedrosa amb Ti voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
7: Sopar amb actuació per 49,95 euros. Pàrquing inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.
9: Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
10: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
11: El Club Capravo fa 30 anys. I aquest dissabte 5 de setembre, el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
12: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
13: A Conforama volem que la teva tornada a casa sigui molt fàcil. Aprofita el nostre 15% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles. Preus realment baixos només del 4 al 7 de setembre. Conforama.
14: Hora 14, amb Joan Bofill.
1: 5 minuts i seran dos quarts. Els Mossos han detingut la

0: Mare del nadó que van trobar mort fa dos dies a una bossa en un edifici al barri de la Mina. Es tracta d'una dona de 33 anys, Andrea Villòria.
1: Sí, la dona està ara a la comissaria dels Mossos, que esperen poder prendre-li declaració per aclarir què va passar i si és l'única responsable de la mort de la criatura o d'intentar desfer-se del cos. El cadàver del petit el va trobar una treballadora de la neteja al portal d'un edifici del carrer Llevant de la Mina. La dona es va alertar en veure sang al replà i va seguir-ne el rastre fins a obrir una bossa negra d'escombraries on hi havia les restes del nadó. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas, encara sota secret d'actuacions, a l'espera que la dona passi a disposició judicial.
0: I al Port de Barcelona aquesta nit ha acabat amb 10 ferits, un d'ells crític per una intoxicació de monòxid de carboni. Va passar quan hi va haver un accident laboral al vaixell Ocean Eurosfine, que havia fet una descàrrega d'olis vegetals. Hi ha un home en estat greu, 4 menys greus i 4 de lleus que han estat traslladats a l'hospital, un d'ells al Clínic i els altres dos al Moisès Broggi. A Portbou, l'alcalde del socialista Gael Rodríguez acusa Renfe de posar en risc el poble si s'acaba tancant la base de manteniment que hi ha a l'estació. Assegura que la mala actitud de la companyia respon al traspàs de la gestió de Rodalies a la Generalitat. Carles.
2: Renfe vol tancar la base de manteniment de Portbou, dedicada històricament a reparacions de locomotores i vagons de Renfe Mercaderies. Perdre aquesta base, avisa l'alcalde, no només afecta Portbou.
3: Aquest tancament implica la ruptura d'un acord sindical que va permetre desconvocar la vaga de trens del 9 de febrer.
2: Gael Rodríguez no està gens content amb Renfe.
3: Dins de Renfe regna una filosofia jacobina de la forma de fer les coses.
2: L'alcalde diu comptar amb el suport de la consellera Paneque per intentar capgirar aquesta situació, però sospita de l'empresa pública.
3: Sembla que estiguin una mica, no? Doncs no volien traspàs, doncs ens emportem el que tenim aquí i ells que es muntin el seu quan hi hagi traspàs. I la cosa no ha d'anar així, home, no ha d'anar així.
2: El sindicat UGT també demana a Renfe que no avanci en el tancament de la base.

0: Alguns la tenim gravada al cervell com si fos un taladro al cap, d'altres no volen ni poden parar de cantar-la. El fet és que Superestrella ha estat l'èxit de l'estiu, l'himne de la selecció, i avui es cantarà en directe a casa. La catalana Aitana arranca la presentació a Barcelona del seu darrer àlbum, Cuarto Azul, i diem que arranca perquè fa 4 concerts. Avui, demà, dilluns i dimarts, amb tot venut. Hi ha molta gent, centenars de fans, molt joves, alguns amb les seves mares, que fa hores que fan cua per ser davant de tot. Així que anem fins allà a Montjuïc. Júlia Domènech, bona tarda.
1: Hola, Joan, bona tarda.
0: Amb qui t'has trobat?
1: Ho has dit molt bé, eh? Aquí hi ha molta gent.
0: Sí?
1: Aquí ja costa veure fins i tot on acaba la cua. Hi ha molta gent jove, molts parasols també, perquè aquí el Palau pica moltíssim el sol, tot i que la gent va preparada, eh? Moltes cadires de càmping, entrepans, ja tothom està dinant ara. Molta gent amb samarretes personalitzades, també. Frases com Hot Girls Listen to Aitana, no? Les noies guapes, les noies sexys escoltant Aitana. I en general s'hi respiren molts nervis, molt bon ambient, i realment la gent porta molt temps esperant aquests dies.
2: Mai arribat a la una, però crec que tindria d'haver arribat abans.
3: Hauríem d'haver venit abans.
4: Sí, ahir vaig dormir a Girona per poder agafar una AVE avui superaviat al matí, he agafat l'AVE a les 6:30 i he vingut cap aquí.
5: Des de les 7:30.
1: Aquest matí, de fet, a l'Aquí Catalunya hem pogut sentir gent que porta 2 dies acampant aquí. He intentat parlar amb alguns, però estaven fent la pausa del dinar i els hi havien agafat el relleu. I hi ha molta gent que ha fet això, eh? Que han agafat el relleu d'una altra, gent que ha vingut a les 5 del matí i ara han fet el canvi amb alguna altra persona. Després, per exemple, gent com l'Amell, que ve del Canà i, malgrat haver sortit a les 4 del matí de casa, ha arribat ara a la cua.
6: Soc del Canà, vinc de com a 3 hores de lluny d'aquí, a les 4:30 del matí. He arribat a la una, però crec que tindria d'haver arribat abans, vale. Perquè hi ha gent que porta dormint aquí. He portat cartell i no el veurà.
1: I, Joan, he volgut també preguntar, quina és la cançó estrella? Tu has posat Superestrella aquí a l'entrada, però t'he de dir que no és la preferida del públic i, de fet, m'han dit que si és Superestrella és que no ets prou fan.
0: Doncs els escoltem ràpid, Júlia, que hem d'acabar. Moltes gràcies per la connexió, que vagi molt bé.
1: Gràcies.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: Si crees en el planeta, si es Dabón, es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
2: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
3: El 15 y el 16 de septiembre, Madrid se convertirá en la capital mundial del fútbol de la mano de World Football Summit. Clubes, ligas, federaciones, patrocinadores, proveedores, plataformas tecnológicas, todos bajo un mismo techo para dos días completos de conferencias, debates y networking. Compra tu entrada en worldfootballsummit.com. Colabora la Cadena SER.
4: ¿205 caballos y solo 4,3 litros?
5: Suena imposible. Hasta que pruebas el Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
6: Ahora, 50% de regalo en compras superiores a 15 euros en una gran selección de productos de droguería. Solo hasta el 9 de septiembre.
7: Y además, un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 650 productos de droguería para tu vuelta a casa.
6: En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
8: Hay cosas que merecen toda tu atención. Tu familia, tus amigos, tu tiempo. En O2 no tendrás sorpresas ni complicaciones para que puedas dedicarte a lo que de verdad importa. Fibra por 27 euros y ahora añade Movistar Plus por 6 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2, respira.
9: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
10: valorado
9: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
10: Y otra. Valorado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
11: Bona tarda, Raquel.
12: Bona tarda.
11: Escolta, començarem per l'urgent i després ja anirem a l'important. On està l'ensaïmada?
12: Quina ensaïmada?
11: D'on vens tu?
12: Ah, de Mallorca.
11: Està recent aterrada de Mallorca.
12: Sí, sí. Sí, sí.
11: No ens has portat cap ensaïmada.
12: No, mira que ahir les vaig veure i vaig pensar, no n'hi ha sense gluten, i no em vaig agafar per mi.
11: Et celíaca.
12: Intolerant, llavors de seguida tinc problemes amb aquestes coses. Però...
11: Doncs això ho podries aprendre de la Pilarín Vallès, que és del teu gremi, que ella, sí, allà on va porta la seva llonganissa.
12: Oh, en sèrio?
11: Sí, i tant.
12: Ai, merda, ara ho he de fer.
11: Ho has de fer. Has
12: ara ho he de fer. Ara he de posar fuet de calcodina a totes les
11: no
12: meves...
11: No ens has portat ensaïmada. Què hi has anat a fer a Mallorca?
12: Doncs vaig estar tot el dia d'ahir amb un esdeveniment d'Obertament Balears i de 3 Salut Mental, parlant de salut mental, justament. Vaig anar a fer com un stand-up, una conferència, però realment és com un stand-up, perquè jo intento sempre fer riure la gent, parlant de salut mental i de diversos diagnòstics que hi ha a casa meva, de com li posem sentit de l'humor, i barrejant les vinyetes de la Lola Vendetta i explicant una mica tot així, intentant treure xitxa a un tema que pot ser una mica...
11: Feixuc.
12: Abrumador, feixuc.
11: I clar, depèn de com ho expliquis, això és com un profe d'història. Depèn
12: total.
11: De com te l'expliqui,
12: clar,
11: t'hi enganxes o no.
12: Posar-li sempre, intercalar xistes, anècdotes personals que fan riure, perquè vegin també que les persones que hem tingut familiars amb temes mentals forts no vivim en una vida gris. Al revés, jo crec que desenvolupem un sentit de l'humor molt guai. I una mica això vaig la fer.
11: Que ara citaves la Lola Vendetta.
12: Uh-huh.
11: Com explicaries a algú que no sàpiga qui és, perquè en aquest món hi ha de tot,
12: uh-huh,
11: qui és la Lola Vendetta?
12: Per començar, diria que és com una amiga meva del món de la imaginació. És un personatge il·lustrat que m'acompanya des de fa 13 anys amb un enfoc clarament feminista a favor dels drets humans, molt justiciera, i que m'ajuda a mi a digerir els temes que em semblen difícils de parlar, potser, o intentar sintetitzar-los perquè arribin més ràpid. Jo crec que això també em ve de... que jo tinc un germà amb discapacitat. Una de tantes coses que passen a la meva família és que el segon germà té discapacitat. I a casa sempre ens hem trobat amb aquesta cosa de, que per nosaltres no és un repte, és una manera d'articular el discurs que ja ens surt natural, però sempre l'has de... No et pots posar ni molt pedant ni molt enrabassat, perquè si no hi ha una persona que no s'està... que no pot seguir la conversa. I jo sempre he tingut aquesta cosa de voler sintetitzar, de voler resumir, de que s'entenguin fàcil les coses, i em va acabar sortint a través d'aquest personatge també, no? I es fa aquí com tot un matxembrat de coses, de maneres de fer que sempre havia tingut i han acabat existint i veient la llum a través de la Lola Vendetta.
11: Que la Lola Vendetta té una katana i no és per tallar pernil.
12: No, ni fuet.
11: Per què és?
12: Doncs mira, el tema de la katana és curiós, perquè va començar una mica com... La Lola Vendetta agafava... Era molt cafre al principi, agafava qualsevol cosa, un cuchillo jamonero, una destral, o no sé què, era com... tot ho rebentava, no? I quan va sortir la katana, que va sortir per tallar el cap a personatges que deien frases masclistes i que tenien actituds masclistes, però evidentment tot dins d'un món de gore exagerat, no? De cop la katana li va agradar molt a la gent a xarxes socials, perquè la Lola Vendetta va començar amb xarxes socials i va començar... Bueno, i sempre ha crescut amb la interacció amb la gent. I el tema de la katana, jo crec que som... El número més gran de persones que tenia són de la meva generació, més o menys, que som gent que hem crescut també amb el manga,
11: amb Kill Bill,
12: amb el Kenshin, el samurai, no sé què. Llavors, amb una sèrie de referències creuades, que són fruits de la globalització, i que ens les sentim nostres, però no tenen res de nostres a nivell ancestral, no? Però les hem com anat adquirint i barrejant, i sense voler se'n va barrejar tot amb la Lola Vendetta. Culpa del K3, això, de TV3, Super 3.
11: Culpa de la infància.
12: Sí, sí.
11: Que, per cert, tinc un dubte. És el mateix... ser il·lustradora que ser dibuixant, o hi ha algun matís aquí enmig que ho diferencia?
12: Mira, hi ha tot un tema amb això, perquè després no... Jo mai me n'he enterat d'aquests debats interns, perquè com que sempre penso... El meu pensament sempre és, mira, definiu-ho com ho vulgueu, a mi deixeu-me treballar, no? A mi deixeu-me dibuixar. Però sé que hi ha com tot un debat, no et pots considerar dibuixant de còmics si no tens una sèrie de treballs presentats. Dins del món del còmic la gent es pot ofendre molt si et consideres una cosa que ells...
11: Sí?
12: Hi ha com un tema allà, i jo, quan em trobo en convencions de còmic, tot això, em sento a vegades com que vaig fotent la pota constantment.
11: Què et dic, il·lustradora, dibuixant...
12: És que jo crec que sóc... Jo crec que és... Jo sempre m'he dit il·lustradora.
11: No, es diem il·lustradora.
12: Després és veritat que també vaig fer belles arts i he fet dibuix al natural i se'm dona bé, i també ho faig als hobbies i faig escultures i faig gravats, faig moltes coses. Però clar, el que se'm coneix per ser il·lustradora.
11: Doncs els divendres del Rebobinem del Llapis de Mòria s'han acabat. Aquest any farem programa, estarem a tope tota la setmana, i avui connectem les cançons del Llapis de Mòria de la creadora de la Lola Vendetta, és a dir, la il·lustradora Raquel Riba Rossi.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: encetem el llapis de memòria de la Raquel Ribarrossi, la mare de la Lola Vendetta, amb Domingos en el cielo, de Rosana, que és una cançó publicada l'any 1998 i que ja l'heu escoltat, és un cant a la felicitat, a l'optimista, a l'optimisme, a la positivitat. I a més, Raquel, per mi també és una oda als diumenges hedonistes, als diumenges de...
1: Sí.
0: M'ho vaig a passar bé.
1: Totalment. Ella també és molt... Després, amb els anys, ho vaig saber, que ella també és més, molt religiosa. Llavors, moltes de les lletres els hi pots llegir com un tinte cristià, amb això. Però, clar, jo no, les vivia al marge d'aquesta informació. Però sí, és molt alegre, la Rosana. A mi és una persona que sempre m'ha aconseguit treure de ratlles, bajons, no sé què. Em posa a ballar molt ràpid. La trobo una tia que aporta una dosi de felicitat... molt bona. Nosaltres a casa ens ha generat moments molt guais. El meu germà gran l'odiava molt.
0: I sempre, això passa, eh?
1: Sempre me l'havia criticat moltíssim. I sempre deia, és dolenta, no sé què, és tal... Bueno, aquelles coses entre germans, no? Sobretot d'adolescent, quan jo seguia i seguia insistint amb les cançons de la Rosana, les cantava a la dutxa, fora de la dutxa, eh? I el meu germà tot el dia estava super putejat per mi i la Rosana. Però jo tinc grans moments, grans records amb les meves germanes ballant amb el cole, inclús crec que havíem fet alguna coreografia, aquestes de petits, tots disfressats del festival de Nadal, aquestes coses així. Per mi és una porta al passat molt alegre.
0: I pel que dius, també és una cantant perenne, no?, la teva vida.
1: Bastant perenne, sí. A més d'aquesta gent que no li ha perdut mai l'afecte. Saps que a vegades ja tens un fandom determinat en un moment i després amb el temps dius, ai, era una mica tal o una mica qual. És una persona que sempre he pensat, ai, tant de bo me la trobi algun dia. O sigui, tant de bo la coneixi, tant de bo em pugui seure a parlar amb ella.
0: Potser és seguidora teva.
1: Ja, és veritat, no havia pensat això.
0: Entre els 600.000 seguidors que tens a Instagram.
1: Em ha passat, amb gent com el Jorge Drexler, no?, que també l'he escoltat molt, i això de cop em diu, m'encanta tu treball, i jo, tipo, què? És conya.
0: Home, t'haurà passat més d'una vegada.
1: Sí, més d'una vegada. Sí, sí,
0: és guai,
1: sí. És fort, és fortíssim. Jo encara, després de 13 anys de l'Hora Bendita, encara flipo, és com, què dius? Però en sèrio?
0: I a tot això, Raquel, com és un domingo en el cielo per tu? El teu diumenge ideal?
1: Ai, m'encanta aquesta pregunta, no me l'esperava. Mira, per mi domingo en el cielo implica família, jo crec, família, jaleo familiar. Saps allò? Acabar després de dinar plena, la gent xerrant, i jo pensant, en realitat podria fer la siesta aquí mentre tothom xerra. Per mi això és un grandíssim moment, amb el meu gos allà espatxorrat, prenent el sol.
0: El Pepo?
1: El Pepito, sí.
0: El Pepito.
1: Li dic Pepo, també, eh? Li canvio el nom tot el rato, però es diu... El document hi posa Pepito.
0: El Pepito. Que també té Instagram i té uns quants seguidors, també.
1: Sí, sí.
0: Aquí té tothom Instagram.
1: Sí, sí, sí.
0: Que ho ha ajudat molt bé, perquè tu has creat un personatge que té molta comunitat i a la vegada tu pots fer vida anònima, no?, dintre
1: una
0: de tot.
1: Una mica, sí. O sigui, de tant en tant em reconeix algú, però no és com altres amigues meves que potser tenen la cara molt, molt exposada, no? Sí, és una sort, això. I, a més, el ser... És un tipus de fandom, si li vols dir fandom, molt relaxat, perquè jo crec que la música, per exemple, genera molt fanatisme, genera molt... endiosen a la gent, no? I el ser un món del llibre, potser, il·lustració, un món més petit, més recollit... Es nota, també.
0: Però tu toques un tema que també inflama les emocions, com és el feminisme.
1: Sí, sí, sí. Sí, però també implica, almenys el que m'ha passat a les presentacions de llibres, a les firmes i tot això, implica món petit en el sentit de que quan la gent et comparteix la vida, te la comparteix aquí. És difícil que facin un gran espectacle al mig del carrer quan et troben. Elles el que volen generalment és acostar-se i dir-te, jo treballo amb persones amb risc d'exclusió social i els teus dibuixos em van molt bé. Jo sóc psicòloga, jo sóc treballador social de tal cosa, o jo, el meu pare era un maltractador i jo he hagut de créixer com a tio en aquest món i els teus llibres em fan riure, em fan plorar i m'agraden, no? Però tot t'ho diuen en petit comitè i és una sort, sí, això de la meva feina.
0: I t'ha passat que gent et parli de la Lola Vendetta sense saber que tu ets la creadora?
1: Sí, això m'ha passat... Hi ha una anècdota bastant graciosa al principi, que jo estava en un dinar i una persona va dir, hi ha un tio que està començant, perquè jo vaig sortir anònima a les xarxes al principi, no, ningú sabia que hi havia darrere la Vendetta, durant un any o així. I una persona que en realitat m'estimo molt, que ho devia dir sense consciència del biaix de gènere que hi havia en la frase, no? Però va dir, hi ha un tio que està fent una personatge super, super punky que es diu Lola Vendetta. I jo estava allà i vaig dir, anda, que fort, no vaig dir res i vaig pensar, hi ha un tip, ha donat per fet que és un home, no?
0: És fort, jo no hagués dit, o sigui, si veig anònim no hagués dit que fos un tio. Per què ha de
1: ser un tio?
0: Ara, a
1: aquestes altures, potser no, però al principi era molt cafre, es fotia, s'enfadava amb moltes coses, s'enfadava amb cartells fets amb Comic Sans i coses així.
0: Totes les teves fòbies i fílies estaven allà abocades.
1: Sí, sí, totes les coses que em feien ràbia, però clar, sent dona, jove, vivint sola, a bueno, sola, amb amigues a Barcelona, et van passant moltes coses que giren al voltant de les que molesten, diguéssim, giren al voltant de temes masclistes pel fet de ser dona, no? I es va anar com, vaig anar com insistint en aquest tema perquè era el que no sé, el que em va començar a cridar molt l'atenció, em feia obrir un tema darrere l'altre, anava descobrint coses de mi mateixa, de la família, de maneres de fer apreses, no? I clar, vaig començar a fer molta més vinyeta sobre això. I ara podries dir, no, clarament crec que hi ha una noia al darrere, però... Una noia, una senyora.
0: Bueno, una noia de 36 anys, que diria la meva... Una nena, diria la meva iaia.
1: Una nena, ara, és que això m'ha agradat.
0: A tot això, tu, Raquel, treballes amb música o quan treballes necessites com un espai de pau?
1: Treballo molt amb música, moltíssim. Jo tinc diverses fases, sobretot quan estic fent un llibre, si estic fent esbossos, que és el moment en què m'he d'inventar l'escena i si hi ha acció o no hi ha acció, si hi ha tristesa, si hi ha calma, em poso... bueno, també tinc les típiques llistes de bandes sonores de pel·lícules, així més genèric, un Hans Zimmer, un tal. Em poso molt d'over per fer escenes d'acció i vaig a buscar una mica el rock d'aquella època perquè em remet una mica aquesta cosa adolescent, aquestes ganes de liar la part d'una mica, no? Que sents quan ets adolescent i m'ajuda a crear escenes d'acció. Però sí, jo... faig molta música i quan ja faig línia negra, que és avorridíssim, perquè...
0: Què vol dir línia negra? Pels que no en tenim ni idea de
1: dibuix. Quan fas l'esbós és com que fas el croquis, diguéssim, l'estructura del cos, on poses els ombros, on poses les cames, com adelantes a la vendeta perquè tingui una perspectiva que sembli que s'està tirant contra l'espectador o alguna cosa així, no? Llavors, després has de fer la línia negra que després veureu vosaltres, la línia ben bé, la del contorn del dibuix, on després hi posaré les sombres i els colors, tota aquesta gamma de vermells, no? Quan jo faig això, és més mecànic, perquè jo em conec els dits de la vendeta, com es mou la roba, com...
0: Que l'has dibuixat milers
1: de vegades. Llavors, és més automàtic i aquí em poso molts podcasts. Aquí sí que escolto molta ràdio... molts podcasts de geopolítica, de, jo què sé, coses.
0: Arreglant el món, no?, mentre fas la línia negra. Està bé.
1: Sí, sí.
0: I les idees no s'acaben, perquè, clar, vivim en una societat hiperproductiva, has de produir.
1: Sí.
0: Suposo que també hi ha una pressió de tenir 600.000 seguidors a qui els has d'anar...
1: Déu-n'hi-do. O sigui, sí, jo sempre he sigut molt... molt creativa, en el sentit de que si no agafo una idea, n'agafo una altra i em poso a treballar i ja està... Però és veritat que ara, després de 13 anys de treball amb la Lola Vendetta, em ve de gust fer algun altre projecte que potser no tingui a veure amb el mateix personatge i això, però tinc una vacuïtat immensa ara mateix, just ara, eh? És com, estic tot el rato llegint, mirant pel·lícules, buscant referències, a dir, a veure què em crida l'atenció, perquè...
0: Sí, obrir com una nova línia que no tingui a veure amb la Lola Vendetta.
1: Per exemple, sí. O sigui, estic oberta a que em passi. És a dir, a mi m'encanta treballar amb la Lola Vendetta, però clar, també m'agraden moltes altres coses i estic oberta a que em passi. Llavors estic com obrint, deixant-me embriagar per un munt de coses que estic llegint i pel·lícules i música i documentals i d'això, perquè clar, aquesta crida de l'atenció tan heavy que vaig tenir amb la Lola Vendetta, no sé si la tornaré a tenir amb altres coses. O sigui, m'ho he de provocar, saps? D'alguna manera.

0: saps, d'alguna manera? Va ser molt fort.
1: Que hi ha un punt de vertigen, també, perquè...
0: Uf!
1: O sigui, tots els teus esforços actuals estan a la Lola Vendetta.
0: Sí, bastant.
1: No hi ha altres projectes.
0: A la Lola Vendetta i a tot el que diu la Lola Vendetta, que té molt a veure amb com penso jo.
1: Bueno, i en tasses, samarretes, bosses... Sí. Vull dir, és un univers.
0: I després el que faig jo, que vaig a treballar amb grups de persones que estan en refugis que han escapat de la violència masclista. Després treballo amb adolescents. Vaig fent tallers i faig les xerrades com la que vaig fer ahir, no? Estic tot el dia fent coses perquè jo tinc aquest punt... Jo necessito aquest activisme, si vols, o aquesta implicació física de carne i hueso, jo la necessito també.
1: Que deus viure cada història.
0: Heavy, sí.
1: Molt fortes, no?
0: Sí, he viscut coses fortes, fortes. Sí, sí.
1: Es fa callo, també, d'això?
0: Aprens a... És una mica com un cirurgià, jo crec. Que saps que has de fer l'operació ben feta, però no pots estar pensant tota l'estona que tens un cos d'un ésser humà obert, que té una vida, que té un no sé què. Has de fer una mica com de... Vale, espera't, jo ara he de fer una mena de cuirassa així.
1: Que has de blindar.
0: Sí. I complir amb el que crec que és el meu paper en aquesta situació, no? I després surts de la situació i després quan ho parles amb amigues, amb la parella, amb el que sigui, ja et pots estovar una mica més, no? Però sí, clar, jo he treballat amb dones que han fet intents de suïcidi moltes vegades perquè han tingut una vida molt, molt, molt, molt, molt difícil, plena de violències sexuals. Quin mal rotllo, això que estic dient, però és que és la veritat.
1: Sí, sí.
0: I després fem dibuixos, no? Que el dibuix, l'exercici de dibuixar, de representar les coses a nivell visual... A tots ens van molt bé perquè ho hem fet de petits al col·le i és un llenguatge que el tenim com allà, que si t'hi vas del fil la gent et diu, no sé dibuixar, espera't, tothom més o menys
1: agafa el llapis, sí, i el
0: tothom,
1: paper,
0: sí, tothom més o menys acaba gaudint d'aquell moment. Un cop et treus l'exigència adulta, aquella cosa de ho he de fer bé perquè si no trec un notable, un suspens o un excel·lent, no? Un cop et treus això, dibuixar és natural per al ésser humà. Si ho intento amb persones que han tingut vides molt complicades, també, sí, sí, coses molt, molt dures. I després veure també que al cap dels anys moltes d'elles han aconseguit recuperar la vida gràcies a, i ho diré així de clar, a un sistema públic que tenim d'atenció a víctimes.
1: No, i tant, si ho ressaltem quan no funciona, també ho hem de ressaltar quan funcionen les
0: exacte.
1: Coses.
0: O sigui, hi ha un munt de persones, hi ha un munt de treballadores socials i treballadors socials psicòlegs, un munt de gent acompanyant a persones que estan en situacions de vulnerabilitat molt extrema, mares que surten de cases fetes caldo amb una por que la pots veure claríssim als seus ulls, amb dos nens, amb un bebè en braços, recient parides, amb 80 anys... O així, no? I tota aquella feina que es fa amb les mares, amb els nens, amb tot això, neix també d'un sistema que l'hem creat amb l'esforç de molts, molts anys de lluita pels drets humans.
1: Sí, sí, també ens hem d'aplaudir quan ho fem bé.
0: Coi, sense això va molt coixa, molta gent. Està molt desemparada, molta gent.
1: Bueno, Raquel,
0: ja m'he posat política.
1: No, ho has de fer, clar. I a més tu coneixes aquesta realitat. Uh-huh. Deia que hem començat el teu llapis de memòria tirant confeti, no?, amb Domingos en el cielo, de Rosana, i ara mateix està sonant Folegandros, està sonant, sí, de fons, que és de Sílvia Pérez Cruz. També li havia cantat aquesta illa grega anteriorment al Lluís Llach, que diria que tu, emocionalment parlant, et porta a tot el contrari, no? Ara el confeti...
0: Sí.
1: S'ha de recollir, s'ha acabat la festa...
0: Hi ha de tot en aquesta vida.
1: I bé, recollir confeti és una feinada, eh?
0: Ja.
1: No sé si tu has trobat, com a cases rurals et diuen, sobretot prohibit tirar confeti. Feu el que voleu.
0: Sí, sí.
1: Porteu lleons, però no tireu confeti.
0: Sí. Jo a la meva germana em vaig comprar un biodegradable i que anava bé per la gespa.
1: Ah.
0: Ho vaig fer expressament perquè vaig dir que no recollirem confeti, que és un bajón.
1: Bueno, això què és? Estem en introspecció amb aquest tema?
0: Sí, a mi aquesta cançó em posa la pell de gallina. No, parla de la despedida, de les anades i tornades. Jo crec que és una cançó que la puc aplicar a qualsevol moment d'aquests d'anada i tornada, de dol, de canvi, de... I em sembla, a part de que musicalment, si us plau, la Sílvia Pérez Cruz, jo... Hi ha gent que ja està farta perquè, clar, com que surt a tot arreu, però és que jo no me'n cansaré mai. És una persona que la vaig descobrir tornant de la classe de ballet amb la meva mare dins del cotxe, i ens vam quedar a la porta del pàrquing sense entrar perquè no volíem perdre la connexió amb la ràdio per escoltar-la fins al final. Ara no recordo si era Vestida de nit o una altra, una de les cançons del principi, i ens vam quedar amb la meva mare recolzades així

0: al seient del cotxe dient uf, aquesta noia, uf, aquesta noia, no? I sempre m'ha emocionat aquesta cançó en particular, em sembla preciosa. Quan tinc una angoixa estant per casa, allò que no, jo a vegades canto estant a casa, i aquesta és una de que em surt sempre. Si hi ha un lloc amb eco, per exemple, amb un eco molt bo, amb un reverb...
1: És el moment, no?
0: Sí, sí, em surt aquesta la primera, perquè, no sé, és una cançó que creix i creix i creix com més rebota, no? Una cosa molt maca.
1: Doncs anem a escoltar una mica del Folegandros de Sílvia Pérez Cruz, que és una cançó que hem trobat al Llapis de Memòria de la il·lustradora Raquel Ribarrosi.

0: ara, Raquel, parlàvem, no, d'aquests moments que a la vida hi ha de tot, no, de que estàs, doncs, amb més saturació, de recollir el confeti, m'agrada molt aquesta metàfora,
1: sí, sí.
0: Que em sembla que el personatge de la Lola Vendetta neix en un moment com aquest. Pel que he llegit, a més em consta que ho has explicat infinitat de vegades, no? Estem al 2013, un moment que tu no saps molt bé què passa, i sí, com que, com diuen els castellans, no hay mal que por bien no venga, apareix un vell verd, no?
1: Sí.
0: Al metro.
1: Aquell vell verd.
0: Bueno.
1: Al final li haurem de fer una escultura.
0: Home, fins aquí hem arribat, eh?
1: Ja, sí, sí. Va ser una escena de sí, la més determinant, diguéssim. Jo treballava d'hostessa, era molt joveneta.
0: Estaves estudiant, no?, per això també.
1: Aquí havia acabat, ja. Feia com un any, o així que havia...
0: Encara més crisi, eh? Aquell moment, sí, que acabes,
1: bueno, estava,
0: i...
1: Estava mentida. Estaves fent com un curs més curtet, eren dos dies a la setmana, a l'Escola de la Dona d'Il·lustració, que és el que em va ajudar una mica a crear la Vendetta, però la universitat l'havia acabat. I res, llavors em vaig trobar amb aquest senyor, sí, sí, i em va començar a dir marranades al metro, i jo no vaig saber reaccionar en aquell moment, i després vaig arribar a casa i va ser quan vaig fer la vinyeta de la Vendetta tirant...
0: Però marranades, o sigui, a saco, Paco?
1: No, no era tan a saco, Paco, era com aquella situació incòmoda de dir... I em va començar com a dir a l'orella, no quiero que te vayas. Quiero volver a verte, no sé què. I em va posar la mà a la cuixa.
0: Mare de Déu.
1: I em vaig quedar... Jo anava vestida d'hostessa, a més, que clar, som un fetitxe. Era... Bueno, jo ja no treballo d'això, però desperta moltes fantasies sexuals, i jo era molt joveneta, i el senyor aquest, amb bastó, em va començar a dir aquestes coses, i jo... Bueno, no reacciones al moment, no? Vull dir, et quedes com... Uh-huh. I passa molt, i això ho hem parlat moltíssim amb les dones... quan he fet monòlegs i coses així, aquesta cosa que et quedes dies i dies discutint amb la persona dins del cap, imaginant cada cop respostes millors, no? Com assages el passat.
0: El que li hauries d'haver dit, sí, però en aquell moment et bloqueges, perquè
1: clar,
0: no t'esperes que aquest senyor de 80 anys...
1: Clar, que dius, el nivell d'autoestima que ha de tenir vostè.
0: Sí, sí, mare de Déu.
1: Sisplau.
0: Se l'ha de pelar tot molt.
1: Està
0: a part de ser un vell verd i desagradable.
1: Molt mal repartida. No sé si va començar així... Jo, a més, no sabia on aniria a parar, una mica amb tot. Jo estava tenint una feina que, evidentment, no era vocacional ni res, no sabia molt bé com... Jo volia ser il·lustradora, a tota costa, ho havia dit tota la vida, ho tenia claríssim des de molt petitona, però no sabia, no tenia ni idea de que el personatge aquest petaria i de cop trobaria un filon per 13 anys. És que em sembla tan surrealista només de pensar-ho.
0: És que, clar, tu crec que fas un dibuix pel que he llegit... Que el tires al metro, no? La Lola Vendetta el tira...
1: Sí, el tira al metro
0: la...
1: i el iaio explota.
0: Explota.
1: I la vinyeta es diu Viejitos entrañables.
0: I la guardes en un calaix, en aquell moment.
1: Sí. Jo moro de la vergonya. O sigui, jo el meu treball de recerca de batxillerat vaig fer contes pedagògics per nens petits de 4, 5, 6, 7,
0: Val,
1: fins
0: no era,
1: a 10
0: no era la idea. No era
1: I
0: la
1: vaig
0: idea.
1: Fer tot un estudi, vaig llegir llibres de psicologia, de psicoanàlisi, de no sé què, sobre els cuentos de hades. Jo tot era per explicar, això que et deia al principi, per explicar el món d'una manera més digerida, perquè s'entenguessin les coses, per poder explicar, per exemple, el que tenia el meu germà a altres nens, o així tot era amb aquesta voluntat.
0: I de sobte et trobes... llançant un avi a la via del tren.
1: Ai, i passant-m'ho superbé.
0: I això ho guardes en un calaix fins que arriba un dia...
1: Que una companya de pis em diu... Escolta, Raquel, però si això és que és boníssim, jo sé, ho he pensat mil vegades, això ens podem sentir totes superidentificades, tal. Per què no ho penges a xarxes? I jo pensant... No ho puc penjar, perquè tothom que em coneix té una imatge de mida... monitora del cau, l'eterna cangur de tots els cosins, la que fa contes pedagògics, la que quan dibuixa nens petits és una cosa, els fa moníssims, gordíssims, supercucu, tot. Saps? Tot era molt tendre. I clar, de cop surto jo amb una tia megapunky, per això vaig sortir anònima el primer any i pico, perquè vaig pensar, no, això no li puc fer a la meva família. No sé, tenia que... Després no va passar res, però...
0: Bueno, va passar que ho vas petar.
1: Sí,
0: perquè,
1: sí.
0: D'alguna manera, era el teu alter ego, la Lola Vendetta, i també te n'adones que és l'alter ego de moltes i moltes dones.
1: Sí, i a més desfoga. Et quedes tranquil·la després de veure algunes coses, no? Algunes vinyetes, algunes lluites de Lola Vendetta. Jo crec que estàvem una mica faltes, potser, d'algun referent... molt humanitzat, molt natural, ni està hipersexualitzada, ni va amb talons, ni va especialment ben pentinada.
0: S'assembla molt a tu.
1: Ni està...
0: Físicament.
1: Sí, Sí, això passa bastant amb els il·lustradors, ho sabies, això? És bastant graciós. Quan veus la feina dels il·lustradors i els veus a ells, moltes vegades s'assemblen.
0: Bueno, perquè ho tens per mà, no?
1: Sí, són les faccions que tens una mica... Sí, és curiós. Però és una cosa que és involuntària, eh? La fas sense voler. I quan veus els meus germans, dius, hola, semblen tots personatges de la Raquel. Sí, sí, s'assemblen molt tots. És boca gran, com cara molt expressiva, així com... Sí.
0: Clar, han passat 13 anys des que neix la Lola Vendetta. En aquest temps, entenc que tant tu com ella heu anat evolucionant com a éssers humans. També en el mateix camí? O us heu diferenciat més?
1: Ens hem diferenciat més. Va haver-hi un temps on jo mateixa no sabia molt bé on començava ella i on acabava jo. Perquè es va fer tan gran tot i va ser tanta l'expectativa i la visibilitat i tanta gent l'estava compartint. On anava parlava de la Vendetta, clar, anàvem als dinars familiars, tothom em preguntava sobre això. No? I de cop
0: et va eclipsar.
1: Una mica, perquè totes les converses que jo vivia, acabava sent un tema molt central. I fins al punt de que des de fa uns anys, jo quan conec algú nou, així, un avi del barri, que estic passejant el gos i em poso a parlar, no sé què, no li explico. M'invento que sóc dissenyadora gràfica, que és una cosa que la gent no té tantes ganes de tirar del fil, perquè si no puc parlar d'altres coses, i és avorridíssim. O sigui, jo arriba un moment que dic, que ja està, o sigui... És avorridíssim, sobretot en tema de conversa. És a dir, a mi m'agrada molt saber les coses de la gent, que m'expliquin. Els avis del barri a mi m'expliquen. Jo visc a Collblanc.
0: Home, jo sóc al meu barri, jo visc al Masnou, home, Collblanc.
1: Ah, mira!
0: A on de Collblanc, dius? Bueno, clar, no m'ho diré exactament, perquè si no, tindràs visites. A prop del mercat.
1: Però bueno, els avis m'expliquen com era abans el barri, quan les barraques, quan les xaboles, quan hi havia aiguats, quan es van començar a construir edificis. Si jo de cop entro i explico que jo porto 13 anys anant d'un cantó a l'altre amb un personatge de còmic, és tan jugosa la...
0: Però els avis de Collblanc són molt forts, eh? Jo crec que ells tiren amb el seu, perquè a Collblanc han passat històries que no ens creuríem. Que...
1: Jo m'estimo molt els avis del meu barri.
0: Normal, perquè es fan estimar.
1: Sí, sí.
0: En aquests anys, t'has penedit d'alguna vinyeta que haguessis fet de la Lola?
1: Sí, sí, sí. Mira, al principi em vaig fer algunes... Potser un parell, no gaires, però que tenien un tinte gordofòbic bastant fort. Jo també estava jo molt obsessionada amb estar prima, no? Aquestes exigències estètiques de...
0: Que tot això t'agafa en 23.
1: Clar, tot això m'agafa en 23.
0: 23.
1: Surt amb fotos meves a tot arreu. La meva autoestima era, bueno, l'autoestima d'una persona, no sé, més o menys normal, però clar, és que quan de cop et comences a veure... en una portada de diari, en una entrevista de ràdio, i no estàs acostumada a mirar-te tant.
0: Ho has de digerir.
1: I llavors tot el tema físic era com, ostres, i vaig arribar a fer conyes, que era una mica com un zasca contra mi mateixa, amb el tema físic, amb el tema engreixar-se o menjar porqueries o no sé què. O alguna... I després, amb el pas de l'any, vaig pensar, ai, que burra. Però bueno, no ho sé.
0: Bueno, aquí estem tots per equivocar-nos i tots ens hem equivocat.
1: Sí. Sí, però aquesta em sap greu perquè sí que sento que en un moment donat començo a agafar com una mena de responsabilitat social i amb molta gent jove que m'està llegint i em sap greu que aquella vinyeta hagués pogut generar algun trasbals emocional. Em sap molt de greu, però bueno, suposo que passa, no? I ho he intentat compensar amb
0: moltes
1: altres. Clar,
0: pot ser vinyetes d'esmena, no?
1: Clar, sí, sí.
0: Que tu la coneixes com si l'haguessis parit a la Lola? Mm. Creus que hagués triat la mateixa cançó antillapis que tu? Bé, cançó. És que no has triat ni una cançó antillapis. És una novetat d'aquest any, la cançó antillapis, una cançó que, pel que sigui, el nostre convidat li té una mania...
1: Una mena de tírria.
0: Sí. I tu ja directament no has agafat una cançó, sinó que has agafat un artista. Que ara en parlarem, no la desvetllem.
1: És molt fort, eh?
0: Ella també...
1: És possible,
0: aniria
1: sí.
0: Aniria per aquí?
1: Sí, perquè jo crec que la Lola Vendetta és bastant més punky que jo. Llavors, aquesta cosa... És que no la defallarem, però aquesta cosa...
0: Li tens molta mania, eh?
1: Rubia gringa...
0: No pots, eh? És que...
1: Ai, no, em funaran per això moltíssim.
0: Funar pels avis de Collblanc vol dir que li diran moltes coses per les xarxes perquè li té molta animadversió tanta a una cantant molt famosa...
1: Molt famosa.
0: Molt famosa.
1: Potser la més famosa.
0: Segurament, la més famosa. Li té, bueno, Tanta que ha dit, és que m'és igual la cançó, poseu-la que vulgueu, perquè és que...
1: És que me la suda.
0: Clar, les odio totes. Aleshores, ha arribat l'hora que soni la cançó antillapis de la il·lustradora Raquel Ribarrossi, que no és una altra que Elizabeth Taylor, de Taylor Swift.

0: seguim ja, no et vull fer passar per aquesta tortura.
1: M'he tret els auriculars.
0: Raquel, explica'ns per què ets anti-Swifty.
1: Joé, és que no entenc l'èxit d'aquesta persona, no l'he entès mai. Les meves germanes són mega fans, però mega fans de la Taylor Swift. I sempre em diuen, l'has d'escoltar més, no t'has escoltat l'últim àlbum? I dic, és que no ho entenc, no ho entenc. Musicalment la trobo super simple, super sòcia. La gent em diu, no, el nou àlbum de folk és millor. Què dius? O sigui, no té cap mena de... Em sembla que és un tipus de música... A mi aquest tipus de música ja no m'agrada, però la trobo completament desarrelada de qualsevol tipus de so heredat de música folclòrica, o no hi ha... És que tot és com artificial.
0: Has dit, això és música de vestidor de botiga de roba xunga. No direm noms. Així l'has definit.
1: Soc el pitjor. Sí, sí.
0: Et funaran segur.
1: Em funaran fijo. De botiga de roba que fa olor a perfum horrible abans d'entrar.
0: La Raquel no entén l'èxit de la Taylor.
1: No ho pillo, no ho pillo.
0: Suposo que té molt a veure que ha aconseguit fer una comunitat massiva a les xarxes, i ara em sap molt de greu posar el dit a la nafra, però jo aquí veig paral·lelismes, perquè tu també...
1: Sí, bueno, no soc milionària, jo.
0: Ja, però t'has catapultat gràcies a les xarxes, més que sí. Res perquè si un projecte així l'haguessis d'haver venut als anys 80 o 90, t'haguessis topat amb un senyoro,
1: sí,
0: director del diari, del mitjà, que et diu... ¿Dónde va, nena? ¿Saps?
1: Sí, sí, ¿dónde va, niña? Flipa.
0: Exacte.
1: Vete pa tu casa.
0: Vull dir, les xarxes sí que...
1: Sí, totalment.
0: Són molt democràtiques, en aquest sentit.
1: Ho eren molt... Ara jo crec que hi ha un... Et vanegen bastant per... Ara és una mica més difícil, però bé, tampoc. Vull dir, però al principi, quan jo vaig començar, l'algoritme era una cosa divertidíssima, perquè si petava els 5 primers minuts, començava a rodar, però per tot arreu. Era una cosa divertidíssima de veure el fenomen. A més, si tu li posaves like, a tots els teus amics els hi sortia al muro de Facebook.
0: Quina por l'algoritme, eh?
1: I era brutal. Llavors, bueno, es va començar, no només jo, sinó diverses il·lustradores, no? Vam començar, pum, sí, a sortir tot arreu, i va ser com, què? Que fort.
0: Suposo que reps molts missatges, la majoria molt guais, tant de noies com d'homes, perquè recordem que el feminisme és una cosa de tots.
1: Sí, sí, sí.
0: I suposo que de tant en tant també arriba un cavernícola i també sí, diu el teu. Has aconseguit amb aquests anys fer el callo també aquí? De dir, a mi és que això...
1: Pues ojo, que aquest callo costa de desenvolupar, perquè a part de que estàs sola quan reps... aquestes coses, però normalment estàs a casa i no tens gent, necessàriament molta gent al voltant. Jo visc recentment amb la meva parella, però sola durant molt temps, i llavors reps aquests missatges i et quedes sola amb l'insult. No crec que sigui tan fàcil fer callo. El que va molt bé és comentar-ho ràpid amb gent perquè et treguin xitxa de tot plegat. I sí que és veritat que quan ha passat amb comentaris, a mi em defensen molt. Són molt maques, molt macos, la meva comunitat.
0: Els vendetters.
1: Els vendetters? Els vendetters, mare meva.
0: Com els Swifties, doncs els vendetters, no? Vull dir. No esteu tan lluny.
1: No esteu, m'agrada que em diguis... Ojalà no esteu tan lluny a nivell econòmic, també t'ho dic, perquè...
0: Bueno...
1: No, jo milionària no crec que ho pogués ser mai. Tindria massa sentit de responsabilitat, no ho podria.
0: Els donaries?
1: Sí, jo faria, sí, però és que perquè em sembla de justícia, o sigui, jo, per què vols ser milionari a la vida? Tanto dinero te cuestan tus metges, Taylor Swift?
0: Una cosa que només poden dir els milionaris, que és, els diners no donen la felicitat. Això només ho pots dir si ets ultramilionari.
1: Sí, sí, sí.
0: Si no, no ho podem dir, perquè no ho sabem. En fi.
1: Jo vull tenir diners per la vida, però milionaris? Que quina necessitat? No.
0: Bueno, tu ja me'ls envies a mi.
1: Sí, jo te'ls envio, tu gestiones.
0: Tot queda coll blanc. I deixo passar aquesta tortura de Taylor Swift per posar una cançó que t'agrada molt, que és molt lluminosa, com és Gimme the Night, de George Benson.
1: Uf.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Give Me the Night de George Benson sonant al llapis de memòria de la il·lustradora Raquel Ribarrossi, que és un tema publicat l'any 1980. Per tant, podem fer números rodons. Quedava una dècada encara perquè tu arribessis al món.
1: Sí, sí.
0: Quin records et porta aquesta cançó?
1: Bueno, és que és aquell moment que, clar, a la gent jove d'avui en dia se li oblida que això va ser així, però nosaltres teníem una sèrie de CDs determinats, o sigui, els podíem posar i després no tenies un Spotify que podies descobrir música, no? I jo tenia aquest àlbum de mi mare i els meus germans m'odiaven perquè era primera o segona cançó de l'àlbum i jo feia rebobina.
0: O sigui, estàveu escoltant tots i tu sonava aquesta cançó i quan s'acabava...
1: Exacte,
0: sí, tornava
1: enrere.
0: Ningú sap com continua el disc de George Benson.
1: Mai ningú de casa meva ha sentit les següents cançons.
0: Per culpa teva.
1: Sí, sí, m'encantava, era bon rotllo total. I a més a mi mare li agradava molt, mi mare és molt melòmana. I clar, ma mare em veia a mi petita posant això i em seguia el rotllo tope, no? Sí, sí, grans
0: sí,
1: moments
0: germans...
1: de felicitat.
0: Els tocaves les pilotes.
1: Sí, a més som cinc, imagina't, tots competint per posar la seva música.
0: Et feies enfadar, t'agrada aquest
1: punt
0: de...
1: Amb la música hem discutit molt sempre, o sigui, hem sigut superrepel·lents entre germans, som tremendos.
0: I entre aquests cinc germans, tu on ets?
1: Jo sóc la del mig, sóc aquesta.
0: Just la del mig. M'ha fet la porra, la botifarra. Me l'ha fet, espero que a mi no, sinó per explicar-m'ho...
1: Sóc aquesta, sí, la feminista del mig.
0: La feminista del mig?
1: No, tots ho som una mica, la veritat, que a casa tots som del mateix pal.
0: I com ho has portat, això, de criar-te en ramat?
1: Bueno, és que, clar, a mi la vida... Jo vaig descobrir el silenci als 22 anys, em sembla. Aquesta cosa d'estar a casa i que no, ningú estigui fent soroll, no haver de dir calla a ningú, ho vaig descobrir molt tard. I ara d'adulta, que va haver una etapa que m'agradava molt, no estar enmig del jaleo dels germans i tot això, bueno, quan et descobreixes a tu mateixa i tal. Ara que tinc 36 anys, començo a trobar a faltar tenir jaleo, gent entrant, sortint, cases plenes.
0: Clar, ja has experimentat el que anhelaves
1: sí.
0: en aquell temps i ara vols...
1: Ja, el que et deia al principi, m'agrada molt.
0: Has de repoblar,
1: molt.
0: Aleshores, no?
1: M'he de posar a parir sí, com, sí. com una
0: has
1: gorrina.
0: Has de repoblar, no sé com fer-ho, però no trobo moltes més maneres. Que clar, el teu pare és arquitecte, la teva mare és artista multidisciplinar, que tant pinta, sí. esculpeix, no? dissenya...
1: Sí, però he de dir que a mi mare es va haver de passar gran part de la seva joventut cuidant, perquè el meu germà tenia discapacitat i necessitava molta ajuda.
0: Llavors... És el petit, el germà...?
1: No, és el segon.
0: El d'abans que tu?
1: Sí, és el meu germà gran. I llavors, bueno, hi va haver molta dificultat amb això, no? I rols que estaven establerts, un despatx d'arquitectura que ja funcionava, bueno, la vida que et va portant, i vas decidint en funció de dels ingredients que et va posant, no? Però ma mare, que era artista, clar, no podia tenir tants espais. Quan tens un nano que està malalt...
0: Sí, t'ocupa molt, molt, molt de
1: temps. Sí, qualsevol persona que hagi cuidat algú malalt sap que, inclús mentalment, quan tens un espai on pots... no cuidar, potser et quedes mirant al sostre.
0: I també entre germans, perquè és el que més necessita aquella atenció.
1: Clar, sí, sí. Sí, sí. Tots ens hem cuidat molt a casa. La veritat és que som una família molt maca.
0: Però tenint un mare artista, pare arquitecte, sí. suposo que sí, que ja et van potenciar sí. tu i els teus germans des de ben petita. Vinga, crea, dibuixa, fes el que et doni la gana.
1: Sí, crea, dibuixa i enreda. No passa res perquè retallis, embrutis... Veig moltes persones que últimament tenen fills i, bueno, m'hi fixo, no?, perquè també tinc l'edat que tinc i m'hi fixo, que és com, ai, no desendressis, no enguarris, no taquis les coses, no? A casa meva sempre estava tot una mica desendreçat, sempre estava tot una mica brut, sempre podries estar pintant, sempre podies... I després, clar que et renyaven pel desordre, perquè això és una família, però... Però sempre podies tenir material a les mans per fer coses i un espai. I era igual si posaves al mig del menjador, l'habitació, el passadís. Sempre era normal i era natural fer coses.
0: I des de ben petita ho vas tenir molt clar? Que el teu era això, dibuixar?
1: Superclar, però extremadament clar. Molt heavy, sí, sí.
0: O sigui, no aixecaves un pont de terra i ja jo
1: sí,
0: vull ser
1: sí,
0: dibuixant.
1: Molt heavy, jo... Sí, sí, sí. Me'n recordo que li deia a la professora de matemàtiques durant l'ESO, li dic, jo per què he de seguir estudiant això? Sí, ja sé el que seré. Era una tia molt maja, la profe de mates. I em deia, mira, Raquel, i res de Lleida, em deia, no em toqui els nassos, Raquel. Acaba i ja està, i quan hagis acabat no hauràs de tornar a fer matemàtiques. I em va apuntar el compte enrere les últimes setmanes de l'ESO a l'agenda. una setmana per deixar de fer
0: podràs anar a fer Belles Arts, que és sí. plàstica
1: exacte.
0: Les 24 hores.
1: Exacte. Sí, sí, jo ho tenia claríssim, claríssim.
0: O sigui, tu eres d'aquelles que a l'escola, si veies el seu llibre de text, no? Doncs el Cristóbal Colom tenia el... Bueno, jo li feia, clar, jo no sé dibuixar, li feia un piercing i unes ulleres de sol sí. i un cigarro. Tu li devies fer dibuixos increïbles.
1: Jo tenia tots els marges del llibre pintats. Recordo una vegada que ens van dir, heu de fer 3 exercicis. Jo vaig marxar a casa, en vaig fer 2, perquè no vaig recordar el tercer, però el forat que em quedava al paper vaig fer un paisatge amb unes coses. No sé què, clar, vaig arribar a l'escola, m'han fotut una bronca brutal perquè no havia fet el tercer exercici, però... Jo m'havia enredat a fer els exercicis, se m'havia l'exercici, el dibuix, i se m'havia oblidat completament.
0: T'enyores d'Igualada, que és, la teva ciutat, la teva vila?
1: M'enyoro més... No, d'Igualada sencera no tant. És més la casa de la meva àvia, que hi vaig i la segueixo veient, que té, la meva àvia té 95 anys i està estupenda. És més aquella cosa, m'agafa nostàlgia de quan érem petits, de quan tots jugàvem junts... I després tinc nostàlgia sempre dels meus amics de la colla, que són d'un poble del costat que es diu Sant Martí de Tous, i sempre que els veig...
0: Hi ha el teatre més petit, no?, d'Europa, crec.
1: Sí? El teatre no és el més petit d'Europa?
0: Juraria que sí.
1: Ah, que bonic! No
0: de,
1: sabia
0: de
1: aquest.
0: De Catalunya, segur.
1: Ai, que bonic.
0: Hauríem de mirar, d'Europa, potser m'he tirat un triple jo ara.
1: Vasco, d'Europa, d'Europa.
0: D'Europa, o del món, potser.
1: No del món, no del món.
0: O de la Via Làctea, no, veurem.
1: Sí, sí, amb ell els trobo a faltar sovint, perquè tenim vides que jo he d'estar molt per aquí, ells per allà, però també tinc una colla molt maca. Llavors...
0: Clar, però Igualada, tu de la casa, de casa teva a l'escola, tenies una unitat de mesura molt curiosa, que és un Sultan of Swing, no? Que és
1: sí.
0: la cançó que està sonant ara mateix de fons. En quin moment tu adoptes Sultan of Swing com una unitat de mesura?
1: És una unitat de mesura per mi, sí senyor. Això va ser, això va ser més que l'escola de tota la vida, va ser el batxillerat artístic, que el faig en un altre institut de dins d'Igualada i tardàvem el temps de Sultans of Swing. I cada dia religiosament escoltàvem Sultans of Swing amb el meu pare. I a mi m'encanta, perquè ara hi penso, dic, mon pare no em va discutir mai que durant cada punyetero dia de l'any que anàvem al col·le, o sigui, a l'institut, jo no volgués canviar de cançó. Era, sí, sí, posa Sultans.
0: Que és d'un dia, suposo, com el de George Benson, que ningú sap com continua, perquè quan acaba la cançó...
1: No, aquest sí que sabem com continua, perquè era un disc com d'un popurrí raríssim, però raríssim.
0: Però fet a casa.
1: Sí, d'aquests pirates, que començava amb Sultans of Swing i després hi venia flamenco duríssim. I era com, què? O sigui, com és possible aquesta fusió de coses? L'havia fet meva mare, suposo, perquè amb ella li devia venir de gust passar per diversos estils en un sol àlbum, i a mi m'encantaven els popurris així.
0: Doncs va, escoltem una mica el Sultans of Swing de Dire Straits.

0: que, Raquel, pel que he llegit, no sé si és fins quan arribes al batxillerat artístic, vas a una escola on només hi havia noies.
1: Sí, tenim una escola de l'Opus Dei.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Com és una escola de l'Opus Dei? No...
1: Pues molt tranquil·la. O sigui, jo...
0: Sí, com una escola pública, però has de resar més.
1: No, no, no. Hi ha moltes coses que canvien. Ah. Hi ha una mena de... disciplina, potser una mica diferent, però realment jo no me n'adono de la diferència fins que no surto, quan vaig anar a Belles Arts i a Batxillerat Artístic i això. Però jo vaig tenir la sort, és que he tingut molta sort amb els amics jo al llarg de la vida. Llavors vaig tenir la sort de que la meva classe era un grup de ties que ens vam estimar molt i ens seguim veient amb el pas dels anys, tot i tenir creences diferents, perquè jo no sóc gens religiosa i tinc amigues que són molt
0: però entenc
1: religioses.
0: Que la teva família sí, si vas anar a aquella escola.
1: Els meus avis, els meus pares no tant, però es van trobar, bueno, és igual, amb circumstàncies de la vida que al final va ser una opció com més fàcil i així. Però jo vaig tenir molt bona... Jo tinc molt bona experiència d'això. Després me n'adono que, clar, resàvem, no sé si resàvem 3 o 4 cops al dia, hi havia 1 o 2 dies de la setmana que anàvem a l'església... certes coses que després dius, ostres, això, clar, no és normal. O no és normal, no és comú per moltes persones.
0: No és comú. Clar, per tu era el més normal del món.
1: Per mi era el més normal del món. I jo vaig tenir, no sé, bones professores, no record... O sigui, coi, no sé, és més el després el sortir, que, clar, el meu món era un món artístic, i jo venint amb el background d'haver estat tota la vida en una escola així i anar a Belles Arts, l'impacte va ser increïble, clar, perquè de cop estàs rodejada de hippies.
0: Clar, com és aquest despertar, no? Aquest es punxa la bombolla...
1: No, va ser fort. Jo em sentia molt rara. Em feia molta vergonya no tenir els mateixos codis socials. Em sentia una mica fora de context, tot i que sabia que era on jo volia estar. I llavors em generava com un síndrome de la impostora constant. Afortunadament, també vaig tenir molt bons amics a la universitat. Graciosíssim. És que la meva amiga de la universitat, la més amiga, era molt poliamorosa. Llavors es feien un contrast graciosíssim entre ella i jo.
0: Personatges de sitcom.
1: Tot el dia flipant, jo i ella, una cosa super, super desenfadada, divertidíssima. Llavors em va ajudar molt.
0: Va ser en aquesta època que trenques amb l'ideal de l'amor romàntic, que, com tu dius, durant segles ha sigut l'opi de les dones?
1: Sí, a veure, es va trencant paulatinament. Vaig descobrint que no és l'eix central. També és veritat que quan estàs en un context més religiós, el matrimoni, la família, els fills, és una cosa com que es veu com una opció única moltes vegades, no? És això, o dedicar-te a una vida dedicada a Déu full time, no? Però... estic exagerant una mica, però una mica sí, per aquí. Llavors jo després descobreixo un món d'estímuls, de creativitats, d'amistats, que de cop dic, ostres, aquesta amistat ocupa quasi, que durant temporades i això, ocupa un espai quasi tan gran com el que podria ocupar el que a mi m'havien dit que ocupava una parella, no? I vas diversificant l'amor i el discurs intern que tens al respecte, i és un procés molt maco, la veritat, també.
0: Doncs tancarem el teu llapis de memòria amb una cançó de Silvio Rodríguez, un senyor que tot el que fa ho fa des de l'amor.
1: Oh.
0: Vull dir, no s'ha fet d'una altra manera, i és amorós, i tot li surt així, que és l'aire està pariendo un corazón, que ja pot començar a sonar de fons, i que crec que d'alguna manera té a veure amb l'amor, no? Però també
1: sí.
0: Aquesta cançó, una cançó
1: sí.
0: Que és dels anys 60, que parla d'una Cuba feta a caldo,
1: buf.
0: I que la podem aplicar a la Cuba d'avui dia.
1: Avui en dia estan molt, molt, molt
0: asfixiats. Tu la coneixes molt bé,
1: sí.
0: Perquè crec que la teva parella és...
1: No.
0: M'estic confós.
1: Sí, no. És del Delta de l'Ebre, la meva parella.
0: Ah, bueno, és de la Cuba catalana.
1: De la Cuba catalana.
0: És artista, també?
1: És pianista de jazz.
0: Cara,
1: Xavi Torres es diu. És un fenomen.
0: I com us vau conèixer?
1: Per les aplicacions de lligant.
0: Bueno, benvinguda al segle XXI.
1: M'encantaria explicar-te una altra història, en plan... Bueno, en un bar de jazz, eh?
0: Això has no. De treballar en una història que...
1: Sí, m'he d'inventar una versió més divertida.
0: Clar, com que has dit que aquest estiu vas estar a Cuba, no?
1: Clar, vaig estar, sí.
0: I m'havien arribat campanes de gent
1: sí.
0: Que et segueix, de sí, va tenir una parella cubana,
1: sí,
0: tal...
1: No, era...
0: I llavors vam llegar tot
1: una parella de
0: i hem
1: Colòmbia.
0: Fracassat.
1: Bueno, no passa res. Era llatinoamericà, però no era de Cuba.
0: Has estat a Cuba.
1: Sí.
0: Què t'has trobat?
1: Bueno, hi he estat fa un any i pel que tinc entès ja estava molt malament i ara estan fatal. Són gent fantàstica, fer projectes artístics amb ells és increïble perquè estan molt acostumats a treballar en comunitat. Havíem de fer un mural amb adolescents i va aparèixer tot el barri a participar. I tant de bo els deixin d'asfixiar perquè és una llàstima. són gent molt pensadora, molt culta, molt divertida, i que es mereixen sortir d'aquest bajón.
0: Que aguante Cuba i que no hagin d'entrar als Estats Units a arrasar-ho amb tot. Trobem la solució. Raquel, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Mira que m'has fet patir, que has arribat... Uf, justa.
1: Mare meva,
0: com hem suat
1: running.
0: I sense ensaïmada. Déu-n'hi-do. Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, Noemí Pérez a la web i també a la realització, el Manel Saiz de la tècnica i un servidor. Us esperem dilluns a partir de les 3 de la tarda per connectar Llapis de Memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana. Fins

0: Qué buena trompeta. Muchísimas gracias. Chiquita Movida en directo. Regresamos en La Ventana en 3 minutos.
1: Gracias, chicos.
2: Comienzo del día en una cafetería de Logroño.
3: Láser, el sonido de la vida.
4: La ventana. L'aprenentatge és un procés que mai s'acaba i volem continuar acompanyant en la teva formació. Si tens més de 60 anys i vius amb gran, et proposem un programa que arriba carregat de novetats. Informàtica i noves tecnologies, sortides i activitats culturals, salut i molt més. Més informació al 86 80 25. Viu en gran. Un programa de Creant Fundació. Persones com tu.
5: Aquest estiu Andorra es viu en moviment. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes de descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus o MMR. Descobreix les experiències Pic Negre amb excursions guiades en e-bike o vies ferrades per gaudir de la muntanya amb parella, amics o família. Equipa't a les nostres botigues amb el millor equipament de muntanya amb marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell. Reserva ara a picnegre.com i viu un estiu inoblidable. Grup Pic Negre Suski. Aquí comença la teva aventura.
6: Un incendi, un robatori, una inundació no només passa a les pel·lícules, pot passar a casa teva. Per això a Financera d'Assegurances tenim l'assegurança perfecta per la teva llar, amb cobertures que van des de la pròpia estructura i elements de construcció de la vivenda a tot el que hi ha a dins, mobles, electrodomèstics, roba, o sigui, el continent i el contingut. Cada vegada que surtis de casa ho faràs amb tota la tranquil·litat. Informa-te'n a Financera d'Assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella, telèfon 890 300, e-financera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
7: Su primera novela, La sombra del ciprés es alargada, obtuvo el premio Nadal en 1948, pero fue con El camino, su tercera novela, publicada en 1950, con la que Miguel Delibes encontraría definitivamente su voz. En 1952 le nombran subdirector del Norte de Castilla, donde realiza un extraordinario trabajo como periodista, siempre con problemas con la censura. Fue nombrado director del periódico en 1958. Es un autor muy prolífico, autor de Mi idolatrado hijo Sisi, La hoja roja, Las ratas, Cinco horas con Mario, Las guerras de nuestros antepasados, Señora de rojo sobre fondo gris, El disputado voto del señor Cayo, Los santos inocentes o Un mundo que agoniza. Es un autor fundamental para entender nuestro país.
8: La economía mundial, las conversaciones con Millás o la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro.
9: Y en cuanto al tiempo, estamos ante otra.
8: O en la ducha.
9: Se circula con normalidad hasta ahora en
8: la vida y la radio en tiempo real. En nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena Ser.
2: La Ser, el sonido de la vida.

0: Són les 7 de la...
1: Avui al balcó, cobertura mediàtica de Ceuta amb Mònica Planas. I a les 8 ens posem al dia amb el Zotero després de les vacances. Tindran rituals de tornada a la rutina?
2: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: les 7. Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Hi ha decisions que et canvien la vida. La nostra convidada s'avorria una tarda d'estiu, ara fa 4 anys, i mira, ja riu perquè se'n recorda, i és quan se li va ocórrer aprendre un idioma nou. Va fer un llistat de les llengües més parlades al món, va tancar els ulls, va posar el dit sobre aquella llista i en va assenyalar una. Li va tocar el xinès.
1: Doncs sí, el que segurament no s'imaginava és que 4 anys després estaria a la Xina. Estaria a la Xina representant Espanya en un dels grans concursos internacionals de llengua i cultura xineses, competint amb estudiants arribats de més de 150 països.
0: Maria López, benvinguda al balcó, com estàs?
2: Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres, gràcies per convidar-me.
0: 22 anys, eh? T'acabes de graduar de Comunicació i Indústries Culturals a la Universitat de Barcelona i acabes de tornar del concurs Pont a la Xina. Com es diu això en xinès?
2: Haiyuqiao.
0: Haiyuqiao.
2: Exacte, perfecte.
0: Va ser així? Tu estàs avorrida i dius, vull fer un idioma i et toca xinès i t'hi poses?
2: Sí, sí, va ser bastant així. Tal qual, com ho has explicat, estava una nit d'estiu avorridíssima a casa i estava a punt de començar la uni, tenia ganes de provar alguna cosa nova per inaugurar aquesta nova etapa i vaig decidir aprendre una nova llengua. I va ser tal qual, vaig agafar el telèfon, vaig buscar una llista de les llengües més parlades del món, vaig tancar els ulls i pimba, i aquí estem.
1: Com t'hi vas posar? Perquè clar, a més no et va tocar qualsevol llengua, et va tocar una llengua amb un alfabet diferent, de les més difícils que hi ha per aprendre per nosaltres.
0: És complicadíssim.
2: Està prou bé. De dir que des del principi no vaig començar estudiant sola, sí que vaig anar a l'EOI, que és l'Escola Oficial d'Idiomes de Catalunya. Sembla que els estigui fent publicitat, però bueno, realment estava supercontenta d'estudiar allà, amb superbons professors i superbons companys, i ja a partir d'allà sí que vaig fer molta feina, sobretot de buscar-me persones amb qui practicar i amb qui comunicar-me, que al final crec que és el més important quan estàs aprenent una llengua, i em vaig apuntar a diferents grups d'intercanvi, vaig començar a fer amics xinesos que coneixia a través de plataformes de l'escola, vaig crear també diferents grupets d'intercanvi amb coneguts i companys de classe, i així a poc a poc vaig anar a conèixer una mica més aquest món tan nou i tan diferent del xinès.
0: Ah, què era el més complicat? La pronunciació? L'alfabet? Bueno, és que a mi em sembla tot complicat.
2: És molt diferent, jo crec que és un dels idiomes més diferents que podria haver triat per estudiar. Sí que la pronunciació no diries que és el més difícil, però sí que és el més important, perquè el xinès és una llengua que funciona per diferents tons, tenen 4 tons. Aleshores, si tu pronuncies una paraula de diferents maneres, té significats completament diferents.
0: Exemples?
2: No? Ara, a veure, deixa'm pensar... Per exemple, ma és mare. Ma és cavall. Aleshores, si dius ma o ma, es confon. Totalment es confon i realment és superimportant perquè funcionen a través d'aquest sistema i has de fer-ho bé perquè et puguin entendre. El que sí que potser diria que ajuda una mica als estudiants nous és que a nivell de gramàtica és molt més senzill, per exemple, que el castellà. No tenen conjugacions ni verbals ni temporals, funciona una mica amb un sistema molt més esquemàtic. Aleshores, això sí que ajuda molt a poder, des d'un inici, començar a entendre com funcionen les frases i comunicar-se.
0: No hi ha pronoms febles, com el català.
2: No hi ha pronoms febles, exacte. És molt més senzill en aquest sentit, que ajuda per motivar-te una mica i començar a comunicar-te.
1: Des que vas començar amb aquest repte fins que vas començar a assolir un nivell suficientment bo de xinès com per poder tenir una conversa, quant de temps passa?
2: El primer any sabia molt poca cosa. Sí que el que tenia eren moltes ganes i jo a la que podia i trobava algú que tenia cara simpàtic i que potser em podria compartir uns minuts de conversa, doncs jo anava i li deia les típiques frases de principiant de com et dius? Quin és el teu color preferit? T'agraden els animals? I clar, pues, l'era molt limitat el tema. Però sí que a mesura que anava practicant i tal, ja a partir del segon any vaig començar a tenir converses més naturals i a partir del tercer va haver-hi un dia que de cop i volta la meva oïda es va destapar i de cop entenia tothom i parlava de...
0: Tens facilitat, no puc creure que sigui tan amb
2: jo
0: dos anys...
2: Jo crec que arriba un punt que de cop entens. Després de petits esforços diaris i d'inputs constants, al final arriba un dia que de cop t'il·lumines i aquell dia és fantàstic.
0: Estaries tan feliç si haguessis triat japonès o àrab, per exemple, que també és...
2: Segurament. De fet, tinc moltíssimes ganes ara quan acabi amb aquest idioma de començar un altre nou, però sí, potser... Gràcies a que, per exemple, a Barcelona hi ha moltíssima gent xinesa i que també realment la gent xinesa, quan tu parles el seu idioma, són superagraïts i són molt curiosos i sempre intenten preguntar-te per què i on has estudiat i veure una mica per què estàs aprenent el seu idioma, són molt fàcils a l'hora de practicar. I això és molt, la veritat és que ajuda molt.
0: Es pot dir que una mica a la Xina ets famosa perquè has participat en aquest concurs, a Pont a la Xina? O sigui, què és exactament? Què és el Pont a la Xina que t'ha fet concursar amb moltes altres persones de 150 països diferents?
2: Sí. El Pont a la Xina és un concurs que organitza el Departament d'Educació de la Xina, en el que pot participar qualsevol estudiant de xinès del món, i en el que no només s'avalua estrictament el teu coneixement lingüístic, com estrictament de la llengua xinesa, sinó que també es tenen en compte altres àmbits, com per exemple les teves habilitats artístiques o els teus coneixements sobre cultura, història i economia xinesa. Això es fa a través de tres fases d'examinació. La primera seria un examen tradicional, un tipus test, amb el seu listening, el writing, i com si fos el first.
0: Sí.
2: La segona fase és una representació artística relacionada amb cultura xinesa, que podria ser, per exemple, dansa, òpera, arts marcials, escriptura de caràcters, el que cadascú esculli. I l'última fase és un discurs de 2 o 3 minuts sobre un tema que escullen els jutges de cada fase d'examinació.
0: Vas arribar, o sigui, has fet totes aquestes passes?
2: Sí, i 3 vegades. La primera vegada era la fase local, la primera eliminatòria, diríem, era la fase de cada ciutat, en el meu cas va ser Barcelona. Després vaig participar al concurs nacional amb els guanyadors de diferents ciutats d'Espanya i després de guanyar la nacional és quan em van enviar a participar a la Xina amb els guanyadors internacionals de tots els països del món.
0: I discursos sobre què, per exemple? Què et va tocar?
2: Aquest any n'hi havia 2. El de la fase local i nacional va ser un discurs arrel d'una frase feta que és «Xiència itja», que vol dir que sota el cel tots som una mateixa família, i havies de desenvolupar un discurs arrel d'això. I després, quan vam arribar a aquest concurs internacional que es va celebrar a la Xina, ens van donar un tema nou, que era la teva relació amb la Xina i com una recomanació d'un espai, un lloc o una experiència que havies viscut durant aquest concurs.
0: És a dir, la Xina passa com una mica amb les paraules japoneses que expressen no, que una sola paraula ve a exposar una situació com aquesta que deies. Tots
2: sí, sota sí, sí, sí. Els encanten les frases fetes. Jo aquí és on flaquejo una mica perquè són molt difícils d'aprendre. Són molt xules també i sí, els encanta, tenen moltíssima poesia i moltíssimes paraules amb moltíssima riquesa de significat, que és superinteressant.
0: La part artística.
2: Sí, aquí.
0: Tenim una mostra.
2: Tenim una mostra.
1: No, t'ho que fer. Aviam, escoltem.
0: És molt fort, Maria, va.
2: A veure. Això no sóc jo, eh? La cançó.

0: estaves fent aquí ballant?
1: Vaig fer una mica un remix, perquè realment jo sabia que la gent que participaria a aquest apartat de la fase artística serien molt bons en el que feien. Hi havia moltíssima gent. Jo, de veritat, només de veure les actuacions dels companys, jo ja estava emocionada de lo bé que ho feien. Hi havia gent que feia dansa amb espases, que cantava òpera tradicional, bueno, unes coses espectaculars. Clar, jo puc cantar, però tampoc aquí de manera professional.
0: Però ara estaves com vocabilitzant, sí, com fent una mica playback, sí, no?
2: Es va preparar molt, well, per aquest concurs.
1: Sí, sí. La meva tàctica era tirar una mica de la comèdia. Vaig agafar aquesta cançó, que ara el tros que ha sonat seria la part original, no?, que és més lenta i és una mica una cançó tranquil·la, tradicional, i a la meitat de la cançó vaig fer un remix amb l'Audacity, com si fos un DJ d'una discoteca, sí, i vaig posar la cançó que s'ha viralitzat a TikTok, que és aquesta mateixa, però una versió DJ accelerada. I aquí és quan, doncs, la gent, suposo que es va encarinyar més amb la meva actuació, perquè va ser molt divertida, vaig animar el públic a participar, a cantar, vaig portar un cartell que posava que aplaudissin i que ballessin amb mi... Clar. I aquesta part va ser molt,
0: amb
1: molt
0: xinesa,
1: xula. Clar, clar, sí, sí, sí.
0: Aplaudiments amb xinesa.
1: Clar, exacte.
2: El públic, tothom era gent xinesa, perquè a més els agrada molt ballar.
1: Sí, sí.
2: Ballar junts, sí, sí, al carrer.
0: A tots els parcs.
2: Exacte. A les dones,
1: sí.
2: Parcs,
1: sí, sí, sí, sí. Jo volia tirar d'aquí i que la gent gaudís, i jo també gaudir una mica, que si no es passa malament a l'escenari. Mira, vaig dir, millor si jo m'ho passo bé i ells també, jo ja surto guanyant.
2: I com va acabar el concurs?
1: Molt bé, bueno, al final no em vaig classificar per les eliminatòries últimes. El procés del concurs són dues setmanes i durant cada setmana anaven eliminant a gent, i al final, mira, no vaig arribar a la final. Sí que vaig quedar guanyadora en quant a popularitat, a les votacions populars.
0: Home, que bé,
1: del
0: Maria.
1: Públic, que em va fer sentir molt, molt bé, estava supercontenta. I aquí sí que em vaig emportar una mica els cors de la gent, i amb això ja...
0: És que la Maria ens ha portat aquí dos Certificate of Award. Sí. A dins està tot escrit en xinès.
1: Sí, super.
0: Què són els teus... O sigui, això és...
1: Aquí tenim un...
0: Són els diplomes, conforme...
2: No entenem
0: res, Maria.
2: Certificat en xinès, ja, no?
0: Només entenem Maria López Recubé.
1: Maria López Recubé, exacte. Sí, sí, els diplomes... Això li han donat a tots els participants, però sí, són els diplomes per arribar a aquesta última fase internacional i aguantar aquestes dues setmanes superintenses de turisme, exàmens, entrevistes i esforços i inputs constants. I sí, sí, molt divertit, molt interessant.
0: El que està clar és que darrere d'aquesta experiència hi ha també una aposta molt important de la Xina, perquè milers de joves d'arreu del món aprenguin la seva llengua, coneguin el país i vagin a estudiar. I per què això? Ens acompanya en Javier Borràs, investigador del CIDOP especialitzat en la Xina i Àsia Oriental. Xavier, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. I, bueno, vull felicitar la Maria, perquè estudiar xinès és una carrera de fons. Jo vaig començar fa 10 anys i... Molt bé, molt bé. Enhorabona.
1: Gràcies.
2: Ara que ella deia, amb 2-3 anys ja tenim conversa una mica fluida. Això és molt ràpid, amb la teva experiència?
3: Bueno, depèn. És que jo vaig començar just perquè vaig marxar a l'acabar la carrera, vaig marxar de corresponsal allà a la Xina. Llavors em vaig posar a aprendre, pues, a la pràctica, al dia a dia.
0: Xavier, aquest concurs Pon a la Xina, a què correspon? És una eina de soft power?
3: Sí, jo crec que és una eina de soft power, però com té la Xina i com tenen altres països del món. Jo crec que el cas de la Xina és un cas bastant característic, perquè, bueno, l'altra gran potència que hi ha al món, que és els Estats Units, doncs tothom coneix les seves sèries, molta gent parla, òbviament, l'anglès, tenen un impacte cultural molt gran, i, per exemple, hi ha veïns de la Xina, com poden ser Corea del Sud o Japó, que també tenen un impacte brutal a nivell cultural. Vull dir, nosaltres hem crescut en dibuixos animats japonesos, ara el K-pop i altres coses de Corea del Sud tenen molt impacte, però, en canvi, la Xina és un gegant econòmic, diguem-ne, però no ha aconseguit el mateix impacte cultural, malgrat que, i ho dic totalment des de la meva experiència, la seva cultura és apassionant i molt interessant, però no ha aconseguit arribar a nivell dels altres, i amb aquestes iniciatives jo crec que, bueno, és la seva manera d'intentar-ho.
2: Això de soft power, que pels que no es coneguin exactament aquest terme, és una mica la capacitat d'un estat per aconseguir aquesta influència a través de la cultura i no, en canvi, fer-ho mitjançant, doncs, la coerció militar, la coerció econòmica. Ara citava també l'exemple de Corea, no?, que la cultura coreana, el K-pop, cada vegada apareix més arreu del món.
0: Però el K-pop ha arribat aquí, nosaltres al balcó n'hem parlat a vegades, i el que és cert és que hi ha moltíssima gent ara d'aquí, de Catalunya, que viatja a la Xina. Això va increixent, no, Xavier?
3: Sí, sí, de fet, o sigui, això jo crec que ha estat una cosa especialment dels últims anys, que ja no es requereixen tants visats com abans, que abans fer un visat per anar a la Xina era un procés superfarragós, ara és molt més fàcil anar-hi, cada cop més per xarxes socials hi ha més gent que hi viatja, que penja fotos, bueno, i aleshores fa un... Bueno, el que molta gent diem que portem temps a la Xina i viatjant allà, és que a vegades et poden mostrar una foto per xarxes socials de la Xina i dir-te que és de la Xina o dir-te que és de Japó i la gent tindrà una impressió i una disposició totalment diferent. Ah. Sembla que Japó està molt més mitificat, tothom ho veu com a fantàstic, però la Xina té molts llocs i molts racons que són igual de bonics i super, super interessants. I, de fet, una cosa que ha comentat la Maria, que jo estic molt d'acord, és que la gent és superoberta i supersimpàtica cap a tu. És veritat que a vegades hi ha la barrera de l'idioma, però tenen moltíssima curiositat i són un poble molt, molt campechano, diríem. Mm.
2: De fet, tu, Maria, no només durant el concurs, també us van portar no només a visitar Pequín, també zones rurals, no veu fer molt tour i, per tant, també vas veure moltes coses de la Xina, no?
1: Sí, a mi em va semblar fantàstic, sí que vam fer molt turisme d'aquest mes tradicional, per exemple, a Pequín sí que vam visitar Palacio Verano o aquests edificis històrics super, també superinteressants.
2: No?
1: Sí, exacte. Sí. Però
0: la
1: que
0: muralla, també?
1: També, el primer dia després d'aterrar, el dia següent, a les 7 del matí, tots pujant. Bueno, estaven emocionats, que ja no es donava igual.
0: Mm. Jo, si guanyar o no guanyar, éreu a la Xina i
1: jo
0: ja està.
1: Jo pujo, com que em dic Maria López, sí. I després vam fer més turisme, més rural, que també va ser superinteressant i molt local. Per exemple, vam anar a veure un partit de futbol entre dos equips locals d'una illa a la que vam acabar allà uns dies. Després vam jugar també, vam entrar a voleibol amb les jugadores que estan entrenant allà per ser competidores olímpiques. Vam jugar a badminton, ens van portar a una universitat a conèixer els estudiants. Va ser una experiència super integradora i super propera i molt, molt, molt enriquidora, molt interessant.
0: De política us en van parlar, Maria?
1: No.
0: Per què, Xavier Borràs, no els hi van parlat de política? Ni... Suposo que això es queda totalment al marge, no?
3: Bueno, sí, és una... També, o sigui, pensem-ho des d'un altre punt de vista. O sigui, és veritat que si, per exemple, portessin a gent a Espanya o a Barcelona, potser el primer del que parles, per no ofendre ningú o per no entrar en tema polèmic, no és de política. Però, clar, vull dir, tot això és un... Òbviament és un tema. I a vegades, quan parlem d'això que he comentat abans, d'influència, el que sí que hi ha hagut situacions, i això també s'ha de comentar, és que a vegades, a través de diferents institucions xineses, que, per exemple, s'ha parlat molt del cas dels instituts Confuci, que cada país tenen una situació diferent, però en alguns països, doncs els instituts Confuci comporten diner a les universitats. En alguns moments han intentat vetar algun tipus de conferència, algun tipus de xerrada que es feia d'algun tema crític a la Xina. Però, bueno, això és una mica la decisió que prenen les universitats o els centres educatius d'acceptar diners de l'exterior i les conseqüències que això pot tenir. Però sí que és veritat que a vegades aquests canals s'han utilitzat per aquest tipus de coses i també és veritat que en altres llocs doncs, no hi ha hagut aquest tipus de problemes.
0: En tot cas, Xavier, tu que ets investigador del CIDOP especialitzat en la Xina i Àsia Oriental, realment és un camp ara molt preuat saber de la Xina, perquè realment té una presència cada cop més important a nivell econòmic i geopolític ja.
3: Sí, jo diria que sí, però la meva experiència, que ja porto 10 anys en això, és veritat que molta gent això ho diu, que, ostres, és superimportant, la Xina és molt important, etc. Però és veritat que després no s'han creat tantes, diguem-ne, posicions laborals o oportunitats, almenys a Catalunya, en relació amb aquests temes. Jo crec que molta gent que s'interessa per la Xina, com és el meu cas, jo perquè ara estic al CIDOP investint en aquests temes, però vaig estar diversos anys que el tema em seguia interessant, seguia estudiant l'idioma, seguia aprenent del país, però feia una mica per amor a l'art i per amor al país. Però és veritat que jo crec que encara hi ha un desequilibri important entre tot aquest discurs que parla de que la Xina és molt important, però que al final les oportunitats laborals vinculades doncs hi ha, però tampoc hi ha tantes com t'esperaries.
2: I allà, a l'inrevés, a la Xina interessa, per exemple, no sé si que hi hagin europeus, que hi hagin gent d'aquí, d'Espanya, també interessa portar gent d'allà, gent d'aquí, diguéssim, perquè conegui o treballi a la Xina, per exemple?
3: Jo crec que encara interessa, però potser menys que fa uns anys, perquè si pensem en la Xina fa 10 anys o fa 20 anys, per exemple, no tenien tants especialistes, titulats universitaris, enginyers, gent que hagués, per exemple, fet un màster a Europa o als Estats Units. En canvi, ara cada cop més tens més població local, més xinesos, que surten titulats d'universitats molt bones que hi ha mateix, que estudien als Estats Units, que estudien a la Unió Europea, estudien a l'exterior, després tornen al país. Per tant, abans sí que necessitaves, diguem-ne, el que anomenaven experts estrangers per millorar el capital humà del país, però cada cop això ho cobreix més la població local. Sí que encara hi ha moltes oportunitats, però no tant com abans. No pots arribar simplement allà dient que ets un estranger i vinga, trobaré treball perquè sí. Has d'estar format i preparat. En canvi, abans això sí que es podia. Hi ha moltes històries de gent que venia d'Estats Units, de Canadà, de països anglosaxons, i a la que arribaven trobaven feina de professor d'anglès. Ara no és exactament així.
2: I que això de que tothom parla anglès, l'idioma és important a la Xina, no? Saber xinès.
0: Home, bàsic, bàsic. Jo volia preguntar-te, Maria, a tu t'han captat, perquè tu, de fet, ja te n'hi tornes. Què vas a fer a la Xina, ara?
1: El dissabte, aquest mateix dissabte, el diumenge marxo, home, volia mirar això, volia saber. O el dissabte al diumenge torno cap allà a estudiar 6 mesos, a estudiar xinès. És una beca de la mateixa institució, del Departament d'Educació, i nada, la vaig escollir així una tarda avorrida i mira, doncs aquí tornem una altra vegada.
0: El que ha donat de si la tarda avorrida que va fer que triés un idioma. Moltes gràcies, Maria López, representant d'Espanya al concurs internacional Pont a la Xina, que aquest dissabte torna al país per estudiar-hi durant 6 mesos. I que bé haver conegut en Xavier Borràs, investigador del CIDOP especialitzat en la Xina i Àsia Oriental, perquè el que dèiem, potser els periodistes fem molta fressa amb tot el tema de la Xina, però en parlarem segur i durant molt temps. Moltíssimes gràcies, Xavier.
3: A vosaltres.
0: Una abraçada i bon viatge, Maria.
1: Gràcies.

0: Laura Polo Dalfo, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què està passant i què recollim del dia?
1: Doncs aquesta tarda hem sabut que Rússia ha atacat amb drons l'edifici de Servei de Seguretat Ucraïnès a Kiev, un atac que s'ha produït mentre el president de la Generalitat, Salvador Illa, està de visita oficial a Ucraïna. En el moment dels fets, Illa estava visitant un hospital lluny de la zona. Qui sí que era a prop de l'edifici és l'ambaixadora espanyola en Volodymyr Zelensky, però cap dels dos ha resultat ferit. I tornant a Catalunya, la notícia del dia és que el grup Volkswagen ha admès, avui sí de manera oficial, que no pot garantir la continuïtat de la marca Seat. Ahir explicava el que publicava la premsa alemanya, que es volia eliminar la marca abans del 2030, doncs avui ha arribat el comunicat oficial de la direcció de l'empresa que ha afirmat textualment que cada vegada és més complex seguir invertint a Seat. El comunicat, per tant, no dona grans esperances per la supervivència de la marca i diu literalment que serà en funció de com evolucioni la regulació europea, cada cop més exigent, diuen, també com evolucioni la demanda dels clients i les condicions del mercat. Tot i això, alhora afegeix que encara no s'ha pres cap decisió. Tot plegat preocupava especialment a casa nostra perquè una de les plantes més importants de Seat és la de Martorell. Doncs també n'ha parlat avui el CEO del grup Volkswagen, Oliver Blum, que ha destacat la importància de la base industrial catalana, assegurant que es troba en un moment sòlid, amb molta ocupació i amb un futur prometedor per davant. Per tant, el comitè d'empresa de la Seat a Martorell creu que no seran la fàbrica més malparada. I en política, el nou model de finançament autonòmic ha passat el primer pas i s'ha aprovat al Consell de Política Fiscal i Financera. Ha tirat endavant gràcies als suports de Catalunya i les Canàries, a banda de la del Ministeri d'Hisenda. La resta de comunitats hi han votat en contra. Són 11 del PP i 2 del PSOE, Castella-La Mancha i Astúries, que creuen que és un model pensat només per Catalunya i que trenca la igualtat. L'única que hi ha faltat és Madrid, que volia plantar el ministre perquè no es pogués celebrar aquesta reunió, però la resta de comunitats del PP sí que hi han assistit finalment. La intenció del govern espanyol és ara que s'aprovi al Consell de Ministres i es pugui votar definitivament al Congrés abans d'acabar aquest any, tot i que no tenen assegurat perquè Junts s'hi oposa. I un últim apunt, perquè avui el Tribunal Superior de Justícia ha aplicat l'indult concedit pel govern a Laura Borràs, condemnada per trossejar contractes públics i concedir-los a una amiga. Amb aquest indult, la pena de 4 anys i mig passa a 2 anys, que fa que Borràs doncs no hagi d'entrar a presó. Ampliarem tota aquesta informació i més com cada dia. El resum del dia del balcó és 8:25 amb la Soledad Domínguez.
0: Ana Palet, com estàs?
2: Què tal? Bona tarda.
0: Avui tenim Madrid al camp del Betis, diumenge tenim Barça i Espanyol. Suposo que faràs safareig de pre.
2: Correcte, ja comencem, arrenquem el cap de setmana amb aquesta prèvia que viurem del Madrid-Betis en

0: El Madrid-Betis en directe a la graderia del balcó. També posarem el focus en els rivals del Barça femení a la Champions, que avui s'ha fet el sorteig de la fase de la Lliga. Ha tocat dos plats forts, com són l'Arsenal i el Bayern de Múnich.
1: Parlarem us he escoltat, amb la... sí, el que t'hi jugues.
0: Amb l'entrenadora Juliana García, doncs desgranarem amb aquests rivals que li ha tocat al Barça. I també una notícia impactant, que és que Alexia Putellas ha creat un canal de YouTube pel qual retransmetrà partits de la Lliga anglesa. O sigui, una jugadora en actiu que té el seu propi canal de YouTube on retransmet partits. És una
1: imparable,
0: cosa que, com a mínim jo, en els últims anys no havia vist cap cas així, i la Juli precisament participarà d'aquestes retransmissions. Després també estrenaré una secció, ja ho vam fer ahir amb el Juan Irigoyen, doncs avui toca amb el company de la revista panenca Edu Boada, que ens portarà recomanacions culturals però relacionades amb els esports. Sèries, llibres, podcast, pel·lícules... Pel cap de setmana, doncs què millor, no?, que poder repassar una mica de continguts relacionats amb els esports que també ens ajudin a desconnectar del dia a dia.
1: No us ho perdeu, doncs. A quart de nou, amb l'Anna Palet. Gràcies.
0: Vinga, fins ara.
1: Carbó, com estàs?
2: Què tal? Bona tarda.
1: Avui Catalunya és un forn, em solidaritzo amb les terres de Ponent, sobretot, amb les de l'Ebre. Demà els agents rurals preveuen activar el nivell 4 del PLAFA per perill extrem d'incendi a 34 municipis, i jo mai t'havia vist tan preocupat gairebé com avui que t'he escoltat a l'hora 14. Això va de debò, que són temperatures extremes.
2: Sí, de fet, clar, és que quan tenim una situació meteorològica de risc, no són només les paraules, no? S'ha d'entendre amb tota claretat què vol dir això, i vol dir risc per determinats grups de persones. Les onades de calor se sap que afecten, bé, avui hem sabut noves dades, no?, de mortalitat que podria venir donada per l'excés de calor, i se sap, no?, les persones més menudes, els més grans, persones amb malalties cròniques, embarassades, mereixen una especial atenció en aquestes condicions perquè estan tenint les temperatures que teníem en qualsevol o que tindríem en qualsevol onada de calor. S'han fregat els 40 graus per diferents punts de l'Anoia, del Bages. S'han superat sobretot a l'interior de l'Ebre, amb valors que s'han situat al voltant dels 42-43 graus. Ens hem apropat als 37-38 a diferents punts de l'interior de Girona. I tot això ha suposat en molts casos rècords que, recordem, no venien de massa lluny en molts casos, del 2016. Però bé, l'enèsima onada de calor d'aquest etern estiu, que recordem que va començar a finals de maig ja en temperatures molt altes, sí, i que no s'acaba. De fet, fins dilluns les temperatures es mantindran sense canvis apreciables. És més, és probable que moltes comarques catalanes diumenge sigui el dia més càlid d'aquesta situació. És a dir, que encara es poden superar més aquestes temperatures, i amb l'afegit, que això és el que ens fa cridar més l'atenció, no?, sobretot pel que dèiem dels grups de risc, les nits, que les nits seran molt càlides. A pràcticament tot Catalunya, mínimes aquesta pròxima matinada de 20 a 25 graus, però és que hi haurà moltes comarques, sobretot cap al nord, cap a l'Empordà, l'àrea metropolitana de Barcelona, que amb prou feines baixarà dels 30 graus gran part de la matinada, amb el que suposa de desgast venint ja de la calor que venim d'aquesta tarda. I en general, el cap de setmana, molt de sol, tant dissabte com diumenge, a l'espera de que hi hagi alguna tempesta seca que podria afectar el Pirineu, sí, per això seran molt locals, però vindria a afegir una miqueta més aquest component d'augmentar el risc d'incendi forestal per aquestes tempestes, clar, que van acompanyades sobretot de ratxes intenses de vent. Però tenim una bona notícia, que més o menys ja l'insinuàvem ahir. Vols que acabem amb això?
1: Vinga, sisplau. Dimarts. Dimarts és el dia.
2: Sí. Dimarts comença a baixar la temperatura, però com partirem de valors tan alts, doncs no es notarà massa. És molt probable que el cop de gràcia aquest estiu tan etern, això no vol dir que no vingui després calor, però aquestes calorades tan, si m'han permès l'expressió, tan bèsties que estem tinguent, tocarien a la seva fi a partir de dimarts, i és molt probable que a mitjans de la setmana vinent tinguem tempestes i unes temperatures ja més pròpies per les dates en les que estem.
1: Gràcies, Carbó. Hidrata't molt i paciència als oients. Bon cap de setmana.
2: També que gaudiu com pugueu d'aquesta situació. Tinguem present que s'acaba.
1: Ho intentarem. Fins Salut. Dilluns. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:27 d'aquest divendres 4 de setembre. Joan, què ha de sonar?
3: Home, per favor, Aitana.

0: Aquesta és una de les cançons del Cuarto Azul de l'Aitana, és la que té amb el barri Vic. És un artista que, si no l'heu escoltat, us recomano que l'escolteu. A més, va actuar, va fer doble concert al Primavera Sound aquest estiu.
1: Jo t'he de dir que és de les que m'agrada, aquesta.
0: Val molt la pena, i és de les millors de l'àlbum de l'Aitana, estem d'acord. Aquesta de Tranquis. De Tranquis, no?
1: Sí.
0: La jerga.
1: Això és molt, a casa es diu molt, això.
0: De Tranquis.
1: Tu i jo ens ho diem, en algun moment que ens agachem, de Tranquis.
0: Sí, exactament. Bueno, Aitana, que presenta avui a Barcelona el seu àlbum Cuarto Azul, i arranca la presentació, perquè són 4 concerts en total. Avui, demà, dilluns i dimarts, són unes 74.000 persones en total, tot venut de fa temps, i això que fa poc més d'un any l'Aitania va actuar a l'Estadi Olímpic, també al Gran Estadi.
1: Sí.
0: I llavors és veritat que va ser una gira diferent, perquè el concepte del concert, bueno, es deia Metamorphosis Season, que era una mica més la retrospectiva de la seva carrera, doncs tot el que ha anat fent, que l'Aitana, escolta, 2017 va sortir d'OT, i des de llavors té 4 àlbums, eh? Mira...
1: Una dècada, doncs?
0: Una dècada, l'Aitana. Oh. Mira, una de les que més van sonar i de les que més són clàssiques de l'Aitana és aquesta. Hoy he dejado mi teléfono Bueno, aquesta per mi. Jo sempre que penso en l'Aitana penso en el telèfon de l'Aitana.
1: Però m'han dit... Coreo, també, no?
0: M'han dit els fans de l'Aitana, els que en coneixen, que aquesta cançó ja l'ha eliminat del tracklist.
1: Al
0: és a dir,
1: calaix.
0: Ha dit en plan, això ja prou, aquesta cançó ja prou. I n'hi ha d'altres, jo que sé, la Formentera i tot. Sabeu que aquestes ja, bueno, és una etapa... Igual és una etapa passada. En
1: evolucionen i no és que s'avergonyeixin, però...
0: Però en algun moment s'han de deixar de cantar, no? Bueno... Aquests concerts venen les del Cuarto Azul, que són moltes cançons i molt bones. Hem escoltat la primera de Tranquis, però també n'hi ha una molt famosa, que és, home, aquesta, 6 de febrero. Porque todavía te quiero. I després n'hi ha una altra, que és amb la que s'acaba l'àlbum, que per mi és una de les millors, que és La chica perfecta.

0: és amb l'Alaska.
1: Ah, és el que t'anava a dir, aquesta és la que hi fa amb l'Alaska.
0: Aquesta és la que fa amb l'Alaska.
1: Mítica, l'Alaska.
0: Em sembla meravellosa aquesta cançó.
1: Home, és ajunt de dues generacions.
0: Sí, mira, aviam si canta l'Alaska. Bueno, és el següent estribillo, però bueno, us la podeu posar a Spotify i surt l'Alaska, canta. La cosa és que ja des de primera hora del matí ho han explicat a l'Aquí Catalunya, amb la Marina Fernández, han anat connectant amb el Palau Sant Jordi perquè... Ah, mira-la, ara la... Vestir impecable, por dentro llora y se siente
1: miserable, y todo el mundo le dice lo increíble. El que he ballat jo amb Alaska.
0: Em sembla un bon crossover, aquests,
1: sí,
0: aquests
1: sí,
0: dos.
1: Sí, sí, sí.
0: L'altre hi vaig veure un vídeo, no té res a veure amb això, però... com que les estrelles més veteranes han anat seleccionant les successores.
1: Clar, s'han fet padrines de...
0: La Madonna amb la Sabrina Carpenter, hi havia la Cher amb la Dua Lipa, també van aparèixer, i després hi ha l'Olivia Rodrigo amb el de The Cure.
1: Amb el Robert Smith.
0: Exacte, amb el Robert Smith.
1: Que el van veure.
0: Així que, i ara, doncs, mira, l'Aitana amb l'Alaska. Bueno, el que estàvem dient, que és que al Sant Jordi, des de primera hora del matí, hi havia molta gent ja, molt perquè volen ser a davant de tot, i ja hi havia alguns que, tot i haver arribat molt d'hora, deien que ja anaven tard, perquè hi havia molta gent.
2: He arribat a la una, però crec que tindria d'haver arribat abans.
3: Hauríem d'haver venir abans.
4: Sí, ahir vaig dormir a Girona per poder agafar una ve avui superaviat al matí, he agafat la ve a les 6:30 i he vingut cap aquí.
0: Hi ha anat la Júlia Domènech aquest matí, ha vist moltes cadires de càmping, molts entrepans, samarretes personalitzades... I molts pares, també.
5: Acompanyo la meva filla per al concert de l'Aitana. Va ser els primers dies que van sortir i les vam comprar. Des de les 7:30. Sí, me les posa molt la meva filla. A força d'escoltar, les acabes cantant. La de les Babies.
0: No, mira,
1: quina
0: meravella
1: de pares.
0: Clar, la Julià ha anat preguntant, quina cançó no pot faltar aquesta nit?
6: Té música del cielo i duele un montón de espirmeti.
7: Andables con él.
8: Doncs em vas a quedarte amb música en el cielo. És que realment en quasi totes.
9: Bueno, la de más, que és la que m'agrada a mi. Pensando en ti, m'hauria agradat que la veiera cantar.
5: La de les Babies.
0: Bé, veus, el dubte és... Em falta una.
1: Ningú ha dit? La més famosa, la que sona a tot arreu.
0: Home, per favor, va, que soni.

0: Jo aquesta cançó la tinc gravada al cap tipus ja com un taladro.
1: Jo també. O allò sigui, que diuen del cuc al cervell.
0: No puc més, ja. I és a la que sona, ja no la puc treure del cap, ja...
1: Però enganxa, eh?
0: Enganxa, però l'he acabat odiant, ja. Però,
1: tres canvi... bodes he anat, tres bodes he vist com les núvies cantaven.
0: Aquesta cançó? Però què dius?
1: Bueno, perquè se senten superestrelles. La veritat que s'ha posat de moda.
0: Prou, aquests... La gent ha de parar a fer aquestes coses als casaments.
1: És així.
0: I tu, quin cara et quedes? O sigui, eren molt amigues teves?
1: Sí.
0: Bueno,
1: més joves, evidentment.
0: Doncs la gent que avui podrà anar a cantar Superestrella al Palau Sant Jordi, i de fet hi ha una de les nostres companyes aquí, la Gemma Alegrí, que m'ha dit que és la cançó que més vol escoltar, aquesta Superestrella.

0: Dos anuncis que tenim aquí a la Mònica Planes, que farem un tema que, si heu estat atents a com s'ha cobert tot el que s'ha dit i explicat sobre Ceuta, us interessarà, segur que sí. Ara tornem.
1: El balcó.
2: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
3: En el asador con el 30% de descuento en todas las hamburguesas que te llevas en un cupón que te rinda un montón. Válido en hipermercados, solo el 5 y 6 de septiembre.
4: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
5: Com influeixen la matèria i l'arquitectura en les nostres vides? Endinsa't en estats canviants. La fascinant exposició de Capuani Kiwanga, guanyadora del Premi Joan Miró. Una exposició que transforma materials, espais i històries en una experiència visual fascinant. Visita-la fins al 13 de setembre a la Fundació Joan Miró.
6: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
7: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
8: De subir al sexto piso a visitar la sexta maravilla, solo hay un vuelo. Descubre Latinoamérica desde 258 euros por trayecto volando con Iberia. Reserva y consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés antes del 23 de septiembre.
9: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
1: Cada vespre de 7 a 9...

0: 7:38 sona la sintonia de la Mònica Planes, però és divendres. Mònica Planes, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda.
0: T'agrada estar bé aquí els divendres?
1: M'agrada molt, sí, sí.
0: Està bé els divendres.
1: És un altre ritme, no? Potser,
0: sí.
1: o un altre...
0: Potser que parlarem més lent.
1: Un altre estat d'ànim.
0: Sí, és el millor dia de la setmana, depèn com ho mires.
1: Sí, estic d'acord.
0: No?
1: El divendres és com que fa més il·lusió.
0: Sí,
1: no?
0: Ja està, sortirem d'aquí, cap de setmana... tema imprescindible avui.
1: O inevitable,
0: Ceuta,
1: no?
0: Inevitable. Jo, n'hem de parlar,
1: sí.
0: No per la crisi migratòria, que n'hem parlat aquesta setmana, sinó una mica per l'aterratge de les estrelles mediàtiques a la ciutat, tot el que hem vist. Jo, si et sembla, perquè els oients s'ubiquin, perquè no sé si ho van seguir, com van començar els diferents programes dilluns. Tu no tenies cap dubte que les estrelles estarien a Ceuta, no?
1: No en tenia cap dubte. A més, amb aquesta sensació de que ara comença la crisi migratòria, saps? És a dir, com
0: quan
1: si
0: jo
1: els
0: arribi.
1: Fets... Exacte. Els fets s'han esperat perquè arribin aquestes estrelles, no?
0: Clar.
1: És com que les coses importants no passen fins que aquestes persones no hi són.
0: Per exemple, no comencen si no ha arribat Susana Griso.
2: Muy buenos días. Arrancamos la temporada número 21 ya desde Ceuta, cumpliendo así nuestro compromiso de informar desde el corazón de la noticia. Estamos en la playa del Trampolín. Es la imagen de la vergüenza, un despropósito, un fracaso colectivo. Una imagen que no es propia del primer mundo. Un mes después de la entrada de 72.000...
0: De Susana Griso, també hi estava allà, no sé, ubicada per allà. Bastant a prop devien estar. No sé si es devien veure, no?
1: No sé si es deurien arribar.
0: Això sempre ho pregunto jo.
1: O hi ha el moment aquell de la salutació dels famosos, que se saluden perquè són famosos.
0: Exacte. O el moment dels productors de no, perdona, que aquest tros de la platja és per mi. Això també deu haver-hi batalles.
1: És possible, però deixen que es barallin els subalterns.
0: Home, evidentment.
1: Perquè elles ho fan tot amb una gran elegància.
0: T'imagines? Si no, seria molt fort. Ana Rosa Quintana.
3: Hoy volvemos donde tenemos que estar. Volvemos a sus calles.
4: Está peor, ¿eh?
3: Volvemos para estar junto a Ceuta.
0: Bany de masses, eh? L'Anna Rosa Quintana.
1: Absolutament, amb la gent fent-li regals. Ara, tenien les senyores limitades per una tanca, de tal manera que no se li acostessin massa, tampoc. És a dir, que la proximitat està bé, però la tanca al mig, eh?
0: Ens queda a 4, hem vist a Tele3, Tele5, com no pot faltar Iker Jiménez a 4.
5: Muy buenas noches, queridos amigos, esto es Horizonte y esto es Ceuta. Sobre si hay normalidad o no, ya opinarán ustedes. Quiero que nuestro compañero Alex grabe esta especie de poblado que ha surgido pues en unos días, de la nada, que se construye y reconstruye.
0: Comentari per les musiquetes que tots tenen per sota.
1: Per sota, per donar aquesta sensació d'èpica. És a dir, veuen com un plantejament èpic el fet que ells baixin a veure aquesta situació. No? És aquesta sensació de que l'elit del periodisme no té cap problema amb arribar a la situació d'estar al costat d'aquesta misèria, d'aquesta situació de pobresa, d'aquestes platges que ells les han convertit en una mena de decorat. No?
0: Sí, sí,
1: de decorat
0: el plató...
1: que els hi va bé per enaltir una mica el seu paper, el seu rol i una mica de ara. És ara, a partir d'avui, que explicarem la realitat del que passa aquí.
0: I sobretot amb una crítica directa a Pedro Sánchez.
1: Hi ha aquesta indignació perquè Pedro Sánchez ha estat de vacances. No sé on estaven aquests periodistes...
0: On eren ells,
1: on eren ells, mentrestant. Però hi ha aquesta sensació d'indignar-se i de convertir-se en exaltadors de l'estat d'ànim, no? Crec que més que aquesta voluntat d'anàlisi i de relat molt esbiaixat, per altra banda... han sigut un factor d'exaltació i de provocació en la població.
0: Arriben amb helicòpter?
1: Hi han hagut imatges de Carlos Herrera i Ana Rosa Quintana, és que... mirant Ceuta des de dalt de l'helicòpter i després baixant de l'helicòpter, que és una miqueta baixen els déus del periodisme a actuar, a veure, a donar les mans, a tocar i a deixar constància dels fets. No?
0: I l'outfit. És que això és important, també.
1: A mi això em treu de polleguera, que és el contrast entre la sofisticació d'aquestes figures. Si no recordo malament, Susana Griso apareixia amb 4 vestits diferents. És el dia que es posen els texans, que és com el model de batalla. Sí. Ana Rosa es va posar bambetes, sí. Bambetes, que la bambeta per trepitjar el terreny és important. I aquesta sensació de que la seva sofisticació contrasta amb tot el panorama que tenen al voltant. I llavors hi ha aquesta idea de videoclip que a mi em molesta, que és Ana Rosa Quintana passejant entre les barraques de la sí. platja, amb la mirada perduda, amb cara de preocupació, la música de fons, i aquesta idea de... És molt greu tot això que està passant i a mi m'afecta molt, no? Crec que és una posada en escena que té més a veure amb el jo d'elles que amb els fets. Mm.
0: I molt centrada amb els ciutadans de Ceuta, i perquè tenen molt clar on s'aturen i amb qui parlen.
1: Exacte. És a dir, està molt clar que han anat a fer costat als ciutadans de Ceuta. Nosotros os daremos la voz, todos los españoles somos Ceuta, no os preocupéis que a partir d'ara, que això em va cridar molt l'atenció, aquesta idea de no, explica-m'ho, perquè a partir d'ara nosaltres farem coses.
0: Som
1: no?
0: la solució,
1: com si
0: també.
1: També fossin la solució al problema que té la ciutat i com ells gestionaran allò perquè se solucioni més de pressa. I sobretot aquesta sensació de... no ho sé, és que és una mica desesperant, no? Però
0: sensació de pornografia.
1: De pornografia absoluta de la seva feina, sí.
0: No només desembarquen ells, Risto Mejide
1: també té a veure amb aquesta idea de jo. I, de fet, a Risto Mejide, Iker Jiménez i Nacho Abad...
0: Sí.
1: Crida l'atenció l'ús que fan del jo, és a dir, són a Ceuta per parlar d'ells i dels seus sentiments respecte a allò que estan veient, no? A partir d'ara us explicarem la veritat i llavors a partir d'aquí és curiós aquest ús del jo que fan servir.
0: Has triat un tall del programa de l'Iker Jiménez.
1: Mhm.
0: Ell va caminant, no?, per la platja.
1: Sí, i va entrant a les tendes improvisades, sí, que hi ha en aquest campament a la platja del Trampolín, i crida molt l'atenció la condescendència i la superioritat amb la que tracta aquestes persones. A més, tractant-los d'amigo. Oye, amigo, ¿qué? ¿Un huevo? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú de dónde eres? Vosotros dos amigos, ¿no? I, és a dir, de tractar l'altra persona des de la teva superioritat.
5: Buenas, fuego, aquí están. De Marruecos. Todo Marruecos, todos de Marruecos.
6: Algeria.
5: Ajá. ¿Qué estáis, cocinando? ¿Milk? ¿Leche? ¿Leche? Ah, tú de Algeria. Perfecto. ¿Pero os lleváis bien? ¿You speak English? You are from Morocco?
6: Yes.
5: And he is from Argelia? You don't have problems between Argelia and Morocco? All is calm? All calm?
6: All calm. No, tranquilo.
5: Tranquilo, amigo.
6: No.
5: Sudán también? Also Sudán? Thank you.
1: El tranquilo amigo l'anava repetint diverses vegades. Era molt tard a la nit, perquè el programa s'emet molt tard a la nit, que hi havia una situació com de calma i d'una hora doncs, que la gent ja es recull més. Sí. Per, no? I la manera com
0: ell hi posa
1: la
0: tota
1: seva
0: l'atenció, no?
1: Vehemència a l'hora d'anar posant el cap a dins de les tendes, moltes vegades li deien que no volien ser filmats per una càmera, llavors, tranquilo, amigo, no passa nada, no, però és fins i tot molest. I després, una altra cosa és que aquests personatges, quan volien dialogar amb tots els migrants, ho feien no han pensat en la traducció. És a dir, esperaven que fossin les altres persones que parlessin amb el seu idioma, no? I dius, home, si tu tens interès amb el relat d'aquestes persones, amb saber què els estan passant, com han arribat fins aquí, quina idea de projecte tenen en les
0: que
1: properes...
0: Que era l'interessant.
1: Que és de saber escoltar aquestes persones i en quina situació es troben i com viuen ells aquest procés, tu t'has de preocupar de
0: poder... Produeixer-ho, buscar un traductor.
1: Buscar una persona que podrà traduir, que podrà fer de mediador en aquestes converses i que poder-los escoltar, no? I, en canvi, això no ho han fet. Després, a Susana Griso no s'aturava. És a dir, continuava caminant en comptes d'aturar-se a escoltar. I, a més, estava sempre gravat. És a dir, mentre entrevistava les dones de Ceuta en directe, tot el moment en què interactuava més breus amb tots els migrants, ho feia gravat i estava
0: editadíssim.
1: De tal manera que llavors era ella qui resumia. Bueno, dicen que están aquí desde hace un mes. Però
0: clar, amb un curs accelerat d'àrab, segurament, també.
1: Exacte. Però del que pescava, del que li deia la gent que per les dificultats amb l'idioma, doncs, podien dir paraules molt breus, era molt difícil entendre'ls, no? I és aquest desequilibri entre la veu i les explicacions que dones a unes persones i a les altres. Després també les preguntes que li feien a la gent de Ceuta. Has dormido muy poco, ¿verdad?
0: Tienes miedo, ¿no?
1: Tienes miedo. Aquesta idea de la por a sortir al carrer, quan després no vèiem com es traduïa aquesta por d'una manera real, amb imatges, perquè expliquessin si existeix aquesta por, de quina manera l'espectador ho pot constatar, no?, que això realment és així. Era més una idea de reiterar un relat,
0: sí,
1: més que no pas fer-lo evident.
0: Fet
1: amb imatges.
0: Fet a mida,
1: no?
0: Diguem-ho clar, i tergiversat. En boca de todos, de Nacho Abad, montatges de desesperació global molt crispants.
7: A mí me dan ganas de llorar. Lo estamos pasando mal.
8: ¡No, mire! ¡Únete!
9: Es que no podemos más, yo. Estoy de verdad ya harta. Nuestra ciudad está invadida. No podemos salir con normalidad. No, nuestros niños, nuestros mayores, nosotros mismos, los jóvenes, no, yo no puedo más, de verdad, es que no puedo.
1: Aquest muntatge sonor entre mig de les intervencions,
0: sí,
1: és com per elevar una mica aquesta sensació de crispació, de drama, d'agafar tot el que és més tens per incrementar precisament aquesta tensió que crec que respecte al relat que hi ha hagut durant tot el mes d'agost, sí, de cop va pujar molt la intensitat. I a més és un element que es retroalimenta, és a dir, quan la gent de Ceuta veu que arriben les persones que reconeixen més fàcilment de la televisió, que arriben amb helicòpter, que desembarquen equips sencers de televisió amb les estrelles que coneixen, això provoca
0: el seu propi dramatisme,
1: esdevé catàrtic, no? I aquí és com es va retroalimentant la situació.
0: Un exemple més que deies de l'egocentrisme.
10: Fíjense, el jueves se lo dije, que les iba a ver por la noche, que los iba a buscar por la noche. Es más, miren la agenda oficial de Elma Sainz para ese día. Elma Sainz, ahí lo tienen. Asiste a la recepción ofrecida por la embajadora de Marruecos en España. Toma ya, allí iba a buscarla yo, a ella. Y un periodista busca respuestas y exige explicaciones. No siempre lo hace con un micrófono, ¿eh? Hay veces que sí, pero otras veces se va a palpar el ambiente, a tener conversaciones en voz baja, a enterarse de qué está pasando, a escuchar lo que se comenta en los corrillos del poder. Y eso también es periodismo. Así que ni traidor, ni vendido, ni cobarde. Yo no fui de fiesta a bailar y a emborracharme mientras Ceuta era invadida, que es lo que algunos han querido vender. Ni bailé ni bebí una gota de alcohol. Reto a alguien a que demuestre lo contrario.
0: Però i això?
10: Jo fui a l'embajada de Marruecos a trabajar. Sí.
1: Aquí, de cop, una mena de melodrama que té a veure amb no sé quins problemes que ha tingut
0: amb alguna
1: Nacho
0: cosa.
1: Abad, sí. No sé, el tenia a veure amb les xarxes socials.
0: I ell es fa el protagonista.
1: I llavors es converteix ell en el seu drama personal. Que, i a més, en aquest moment de ràbia, de perdre els papers, del periodista perdent els papers, crec que ja ha perdut tota autoritat possible, no? És a dir, el nivell nivell d'indignació, de, no sé, d'estat de còlera que demostra amb els fets, com si a més tot depengués d'ell, és d'un egocentrisme absolutament cínic.
0: Dos exemples més, en el cas de Risto Mejide.
11: Muy buenas tardes. Por decir algo, son las 15:33, aquí estamos en Ceuta, tal como prometimos. Aquí arrancamos la temporada en una situación que sinceramente no nos ha... ojalá no hubiéramos tenido que narrar jamás, ¿verdad? Dejadme empezar por contaros por qué hay que estar aquí. Hay que estar aquí no para pasearse ni para lucir el palmito en una situación ni hacerse las fotos o los vídeos o lo que sea. Aquí hay una situación crítica. Y aquí hay una situación crítica y lo notas en cuanto pones el pie en la calle, en cuanto empiezas a hablar con la gente. Ha sido bajar de la furgoneta que nos llevaba hasta aquí. Y la gente te empieza a dar la mano, te agradece que hayas venido. Te dice gracias por venir a contar es lo que está pasando.
0: Excusatio non petita, acusatio manifesta. No hemos venido a decir el permito. Sí.
1: Sí, ho ha de dir.
0: Ho ha de dir perquè...
1: I a més, com si ho fessin els altres, però ell no. Perquè ell ve allà a explicar la veritat. No? De dir, no, jo no vinc a fer això perquè el que explicaré jo és la...
0: I deixeu-vos d'hòsties que jo sóc el millor i que he vingut a fer el millor. Jo volia posar-te del Nico Castellano, que és l'enviat especial de la SER. Ell precisament a la ventana d'en Francino feia precisament una reflexió que va molt d'acord amb el que estàs dient tu.
12: ¿Qué periodismo están haciendo en programas de infotretenimiento televisivo, en algunos medios escritos y en algunas radios sobre esta noticia? ¿Qué periodismo, qué mensaje estamos trasladando? ¿Es verdad? ¿Es veraz el mensaje que estamos trasladando sobre las supuestas violaciones, las supuestas enfermedades, el supuesto ambiente de inseguridad en Ceuta? ¿Es verdad exactamente así? ¿Damos los datos precisos? ¿En cuánto tenemos responsabilidad sobre que la gente de Ceuta tenga miedo, sobre todo la gente más mayor? Bueno, creo que si fuéramos honestos deberíamos hacer un ejercicio de autocrítica, porque a mí no me representa buena parte del periodismo que he visto, sobre todo en el show del lunes en esta ciudad autónoma, de gente que en su vida había pisado Ceuta y que de repente le importa mucho los ceutíes.
0: Tal qual.
1: Té tota la raó. A més, és dolorós quan tu tens una especialització i un nivell de coneixement molt, i una sensibilitat davant d'aquestes situacions, d'un bagatge que et dona treballant en terrenys tan delicats i tan complexos, veure com després arriben aquestes persones i ho fan malbé tot, no?
0: Tal qual.
1: Jo crec que el que hem vist són això, periodistes com a figures d'exaltació i de crispació, que... són instruments al servei d'un determinat relat polític que no té res a veure amb la resolució de la crisi migratòria, sinó en fer caure Pedro Sánchez, no? Que és el relat de fons que hi ha en tot això.
0: Tal qual. Abans que marxis, estem a les portes de l'11 de setembre. Tens dues recomanacions boníssimes.
1: Sí, de cara a aquesta setmana que ve, que hi haurà els homenatges.
0: Parlarem amb calma de la primera ara, perquè necessito més temps. És que em sembla el documental del segle.
1: És un temàs perquè realment enganxa, és La Supervivent. Dimarts el faran la Matrana al Sense Ficció i a partir del dia 11 el trobareu a Filmin. Sí? És un documental de Quique Maillo i Marcos Goicolea sobre la història de la Tania Head, una dona de Barcelona que es va fer passar per una víctima de l'11 de setembre.
0: L'Alicia Esteve.
1: L'Alicia Esteve, que curiosament m'ha sorprès en el documental que intenten protegir el cognom real d'aquesta...
0: Clar, però busques una mica...
1: No, i a més, quan La Vanguardia també es va fer ressò de tota aquesta notícia per les implicacions que tenia...
0: És una mica el nostre Enric Marco, no? La segona Enric Marco.
1: És exactament el mateix, amb notícies diferents... I us he de dir que enganxa molt, però en podem aprofundir. Hi ha elements molt comuns que connecten amb la segona recomanació que us faré, que és 11S Unidos por la Tragedia, un documental de National Geographic que trobareu a Disney Plus,
0: sí,
1: on fan el retrobament entre persones que es van ajudar en el moment de la tragèdia, en els atacs. És a dir,
0: aquest és seriós, deu ser duríssim, aquest, no?
1: Aquest és dur. A National Geographic el 2021 ja va fer històries de víctimes. En aquest cas són retrobaments de persones que no s'havien vist en aquests 25 anys. És a dir, que es van acomiadar en el moment de la tragèdia quan un ajuda els altres a salvar-se, no? I amb un element en comú del que potser s'ha parlat poc respecte a les víctimes és el sentiment de culpa del supervivent, que és un terreny
0: on... Perquè ells i jo no, no?
1: Exacte.
0: Tinc ganes també que vegis Cronos i me la comentis. Quantes coses farem els divendres? Mònica Planes, una abraçada molt gran. Ens veiem divendres que ve i res, 2 minuts, que tenim aquí el Zotero ja.
13: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER.
14: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
15: El Teatre Acadèmia, com molts d'altres, ja ha presentat la programació de la nova temporada que s'inaugurarà el 16 de setembre amb l'obra Tendrament, el primer espectacle de creació conjunta de Judit Colomer i Pau Vinyals i que ha suposat el debut com a intèrpret de l'escenògrafa. Per inaugurar la segona edició de la programació internacional del Teatre Acadèmia, l'actor Enrico Ianello dirigirà i interpretarà Mama. A l'octubre arribarà Perdona'm Cosmeu, una història de Caral Riera amb Mireia Aixalà, Anabel Castan i Àfrica Alonso, un tríptic de veus, Carme, Mari Carme i Carmela, que explora com la violència s'instal·la en la vida quotidiana de manera silenciosa i estructural, amagada sota rituals i tradicions. I després, un musical. Crash, dirigida per Daniel J. Meyer, amb música de Mireia Morera, Premi Revelació dels Premis de la Crítica per Un refugi al sol. Al Teatre Acadèmia, Crash està protagonitzada per Diana Roig i Albert Baró.
14: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
13: Posa't a caminar. Cadena SER i SER Catalunya.

0: Mateu, ja estan aquí els Oteros. És que m'estic saltant la sintonia. És que tenia ganes ja de saludar-vos, perquè he començat ja, durant la publicitat ja estàvem parlant. Com esteu, Miqui, Malcom?
1: Superbé, superbé. Superbé. Millor que mai.
2: Sí. Hem fet la primera birra del post-estiu.
0: Ja està.
1: Sí.
0: Esteu ja morenos, esteu relaxats.
1: Tot l'estiu, els divendres, cap a aquesta hora, començava a parlar sol. M'explicava.
2: Tu saps que arribo de viatge...
0: I deies,
2: jo he de dir que arribo d'un viatge llarguíssim que he fet així a l'estranger, un avió, després, com que hi havia vaga a l'aeroport del Prat, la meva família va marxar a casa, però jo em vaig quedar 4 hores més esperant aviam si arribava unes maletes que no van arribar. Bueno, després un viatge de 28 hores, lo típic.
0: D'on venies?
2: En aquest cas venia de Mèxic via Estambul, però havia fet un viatge llarg.
0: No normal, Mèxic-Estambul.
2: I aleshores pujo al taxi i sento la meva veu i dic, no, pot canviar?
0: Dic, no. Una reposició dels
1: Oteros.
2: Perquè sóc jo i no em suporto. Saps?
0: Va, i digue'm què va dir el taxista.
2: Va dir, no, em va dir, és vostè? Sí, és veritat, és veritat. Vale, va dir, déjale un rato, ara lo quito. Com dient, vull comprovar que la veu no sé.
1: Digues que a Calafell et pregunten pel teu cosí, també.
2: Bueno, això és una cosa increïble.
0: Què ha passat? Ah, en sèrio?
2: Sí, perquè, clar, jo ara...
0: Com està el teu cosí, Miqui?
2: Clar, dic, no, ara m'he fet d'un petit club de poble d'allà de Calafell, que hi ha una piscina, tal, i, bueno, i una pista de tenis i tal, i la gent d'allà, que és molt maca i que la conec de tota la vida, em deia, no, sí, jo els divendres t'escolto amb el teu cosí. és veritat que és el meu cosí.
0: A mi a la piscina em van preguntar, els divendres acabaràs amb els Otero, no? Vaig dir, sí, però una mica com una amenaça de... Clar. No et parlo si ho canvies. Dic,
1: el
0: no,
1: que
0: no,
1: és que
0: no,
1: trobo
0: no,
1: que estem ja decebent aquestes expectatives, perquè vam acabar la temporada amb un capbussó a la Barceloneta.
0: Ha estat molt
1: entrant
0: comentat.
1: Entrant en el mar.
0: Moment,
1: llavors,
0: molt comentat. M'ha preguntat molt per què Malcolm no es va tirar a l'aigua. Ah,
2: perquè estava malalt.
0: Estava malalt, és veritat.
2: I vaig fer la retransmissió.
0: Però és rodona la retransmissió, perquè tu i jo, Miqui, no sabíem, mentre ens tiràvem a l'aigua per acomiadar la temporada...
1: Que ella estava fent la retransmissió.
0: Que ho va quadrar.
1: No.
0: Sabíem
1: com... Jo em vaig girar i el vaig veure xerrant, vaig dir, aquest està fent, no?
0: I a més a més la va clavar.
1: El plaqui.
0: Perfecte. I així es va acabar.
1: Però realment... Clar, estem decebent les expectatives perquè la tornada hauríem de fer el mateix, però sortint de l'aigua, en plan...
0: Clar.
1: No som Daniel Craig, ni tu, Halle Berry, Anna, però sortir de l'aigua. No?
0: Com la pel·li de les piscines, no? Hem anat surcant mars, no? I sortim d'un altre cop.
1: Clar, una elipsi d'un any i mig, ja hem tornat, no? Bueno, com dèiem ahir.
0: Ves tirant cap a la Barceloneta i ja... Bueno, què volíeu avui? Rutina, no?
2: Bueno,
0: mira, la Laura em diu, parlant de la rutina, i dic, clar, no podia ser la tornada.
1: Primer celebrar, perquè...
0: Correran, m'ha dit.
1: No. A nosaltres se'ns va dir que com més naturals érem i més espontanis, millor. Si no preparàvem el tema, sortia millor. I una part també té a veure amb celebrar la fi de l'estiu, perquè hi ha una cosa també com dels últims dies de l'agost,
0: sí,
1: que són com un diumenge a la tarda.
0: La bola, llarg, no? La bola llarg, de... Sí.
1: És una mica la bola de nervis, sí, del diumenge a la tarda, carrusel, sí, deportivo, mercat de fitxatge.
2: I aquest síndrome postvacacional que jo
0: comença,
2: el tinc des de 11 dies.
0: Comença dimarts...
1: Ja, gairebé millor com que ja està, no? O sigui, com que...
0: Ja, però jo he canviat la tècnica aquest any. He dit, no, la bola hi era, perquè no la pots treure. Però vaig apurar fins l'últim moment de diumenge.
1: Sí. O sigui, com...
0: Sense preparar-me.
1: Això no s'està acabant.
0: Sí, perquè anys enrere havia agafat tots els diaris i me'ls havia llegit com els de l'última setmana, tot, revisa... No.
1: No.
0: Vaig dir que passi el que sigui. No està mal,
1: no,
0: eh?
1: No, jo vaig tornar després d'un mes i mig a poble, realment semblava, jo i els meus nens especialment, cocodrilo d'Andí, perquè no sabíem ni interpretar el codi de colors d'un semàfor... Però realment s'ha d'acabar com una... Les coses necessiten rituals. Llavors s'ha d'acabar, per exemple, amb una cançó. La cançó podria ser aquesta, per exemple, no?

0: Mola molt com decretar com la fi de l'estiu.
1: No, es posa manera. Tristíssim.
0: És que aquesta, aquest saxo, realment aquesta cançó sembla Roy Orbison, no? O sigui, és molt més guai del que, sí, del sí, que sí. No? La seva fama parla
2: d'ella. Sí, no, però té una cosa, a mi em posa melancòlic perquè ja dic, és veritat que s'ha acabat l'estiu. Jo tinc síndrome d'aquest postvacacional des de fa 15 dies, més o menys, que començo a veure això, un diumenge llarguíssim, que començo a veure, ja s'ha acabat aquesta felicitat. Després d'aquell viatge estàvem amb els nens a Calafell, ens movíem en bici. Jo pensava, això, les bicis s'ha acabat, ja. Ja
0: no,
2: acabat.
0: No, la imatge és quan aparques la bici.
2: Oh. Sí, sí, sí.
0: I penses, no et veuré fins d'aquí un any, en alguns casos.
1: Sí.
0: Com
1: qui
0: aquest moment animista d'aparcar les bicis en
2: diferents colors. Com deia Fernan Gómez, les bicicletes són per al verano.
1: O el moment en què dius, rento la tovallola de la piscina o la deixo aquí fins l'any que ve.
0: I després que tothom recorda més o menys com que quina va ser la seva primera tombarella, però ningú sap qui serà l'última, no? I amb l'estiu passa una mica el mateix, no? Vull dir, és el primer gelat, el primer cop que, no? Que fas un bany al mar, etc. Llavors a l'estiu, a mesura que avança que l'agost, no? Enfila la recta final, comença a dir, és l'últim cop que faig això, en sèrio?
1: Sí.
0: És l'últim, ja. És l'última migdiada.
2: L'any que hi ha hagut menys meduses al mar.
1: Sí.
2: Perquè ja feia massa calor. L'aigua estava massa calenta per les meduses. Estaven tots al nord buscant el Mickey.
1: No hi havia ni mosquits a molts llocs.
2: No. A l'última setmana, després de les pluges...
1: Ni formigues.
0: I això que ha estat un estiu bastant emocionant en molts altres casos, eh? Vull dir que a mi, per exemple, m'han evacuat d'un poble per un incendi. Vull dir, això està bastant
1: bé. Això va passar?
0: Sí, sí, quan estava al poble de la meva dona. Realment no passava res, tret que el cel era taronja. Taronja, taronja, taronja. No, feia com un olor a l'aire a cendrer increïble. I bueno, no, això no passa res, no passa res, no passa res, fins que comencem a veure els cotxes de la Guàrdia Civil, la megafonia a l'església dient tothom surt ara cagant llets de les cases, els iaios amb les cartes a la mà que volien jugar la partida igualment no s'entraven de què estava passant. I realment va ser
1: així,
0: eh?
1: Ja continuarem la partida
2: això és sagrat, home.
0: Clar, vam estar evacuats uns dies, vull dir que...
1: Ah, uns dies?
0: Sí.
1: I on vau anar?
0: Però la ciutat més propera. Ah. Sí, volíem portar un pavelló i tal, el vam mirar i vam dir, mira, per què
1: no anem de... Però era estiu i tot amb bon humor, no?
0: Clar, aquí era finals de juliol encara. Llavors tot té una mica de, gràcia, però eclipse també. O sigui, estem parlant d'incendis, vull dir, no ha faltat absolutament res.
2: Clar, però Miqui era al nord. Nosaltres hem vist l'eclipse aquí perquè es podia veure, però clar... on estava el Miqui, no sé si es veia gaire bé.
0: No, és que el...
1: Vols fardar? On has estat veient?
2: No, jo el vaig veure a Calafell. Es veia perfecte.
0: Es veia bastant bé, però clar, la meva part era com... És la Marinha de Lugo, que és com la costa cantàbrica, tocant a Astúries. On
1: però no era complet allà,
0: aviat.
1: No?
0: Allà era totalment complet. Vull dir, els gràfics deien que era 100% d'eclipsi.
1: Sí,
0: i per tant,
1: veritat, va començar
0: a arribar mogollon d'alemanys, danesos, americans... penya de tot arreu per veure l'eclipsi, que clarament no tenien com la jurisprudència climatològica del lloc, o sigui, com jo sé, el cel sempre de la meva regió, que de mons pares, que d'altra banda és una regió privilegiada en molts sentits de bellesa, etc. Sempre defineixo el cel com un tupperware cap per avall. O sigui, hi ha un tel de núvols constant i tal. I llavors s'anava omplint de danesos i tal, i jo pensava...
1: I tu paties per ells i ja no veurem res.
0: No veureu absolutament
1: res. I ningú us ha preparat psicològicament.
0: Ningú us ho ha dit, i llavors, clar, vam fer un ral·li buscant el sol i tal, i vam anar a parar a una muntanya, un descampat, a un camp, no? Molt elevat, on no hi havia ni un núvol. Vam veure tot el procés, 55 minuts, i quan en quedaven 5... va fotre... Però Usain Bolt, el banc de boira era Usain Bolt. I va tapar justament l'eclipse.
1: No.
0: T'ho juro. I llavors vaig posar benzina. Quan vaig baixar a la muntanya, tio, vaig veure un mogollon de hippies danesos i tal que iniciaven el seu trajecte de tornada cap als seus països, tio,
1: i no havien vist.
0: Absolutament. Però a més és que va ser l'últim... Va ser còmic, realment. A l'últim moment. I tu el vas veure perfectament.
2: Perfecte, no? Notes perfecte, ho vam veure... des de la platja gairebé, i després vam anar a sopar.
1: Et va emocionar?
2: La veritat és que sí. La veritat és que vaig una mica com plorar de la... O sigui, em va semblar una cosa que vull dir que no m'ho esperava.
1: Jo també, no m'ho esperava.
2: Jo m'esperava l'emoció que em va donar... Vull dir, jo aquest estiu vaig estar a Estambul, a Santa Sofia, i em va caure alguna llàgrima de la bellesa del lloc.
1: Sí.
2: encara que la meva dona estava... Hi ha una situació que ara, com que ara és masquita també, doncs la van fer posar un vestit d'aquests llargs i, la van, i estàvem allà amb èxtasi, diguem-ne, i la van interrompre com 6 vegades, la policia, perquè li sortia un cabell. Clar, perquè també diu la meva dona, és que això, que tinc el cabell així i em surt, i és una cosa com interrompre permanentment aquell moment de dir que era una mica...
1: D'èxtasis, de bellesa sí, sí.
2: Però és veritat que una llagrimeta sí em va caure. I amb l'eclipsi va passar una mica el mateix, que, sobretot perquè no m'ho esperava, perquè jo vaig anar a Santa Sofia i sabia que m'emocionaria. Però aquí no m'ho esperava. Pensava, bueno, ja ho veurem, sí, bé, i... No sé, amb la sema màgica.
0: I et diré una cosa, és difícil emocionar-se amb aquestes ulleres de sèrie B futurista pagades per la Diputació de Zamora de Lugo. I jo estava amb tota la família com mirant l'eclipsi i jo pensant, quan vegin les fotos els meus besnets, pensant, però qui era aquesta penya que rodava pel·lis de Roger Corman a la regió? Qui era tota aquesta gent? I després em feia molta gràcia el fet que tothom buscava, com allà, en el rural, buscava el comportament estrany dels animals, no? Les gallines que es mourien i tal, i jo pensava...
1: O que callarien, que no dirien res, no?
0: O les vaques, que... I jo penso, si és que nosaltres som els raros, o sigui, tot el que estem fent ara mateix, la que estem liant aquí.
1: Però a mi m'ha passat a mi que no m'ho esperava i que ho vaig viure jo molt íntimament, jo.
0: Tu.
1: És a dir, crec que tothom, aquell moment, això de posar-te a plorar, gairebé.
0: Se'n va parlar massa, no? Potser.
1: Se'n va parlar massa, per això jo no confiava, deia, estem exagerant entre tots, no.
2: Clar, jo
1: si tu ara tens enveja, Miqui, no passa res, no?
2: M'ho vaig perdre una mica.
0: No. Sí, va venir la boira, però igualment vam viure la...
1: No, però va ser increïble, amb les
2: ulleres i tot. Jo arribava just de viatge i vaig fer van fer una entrevista aquí a la SER i hi havia el Santi Jiménez i van parlar una mica, era el dia abans de l'eclipsi. I va dir, ja està bé, perquè parlem massa i no sé què. Clar, com que jo no ho havia vist, perquè venia com d'una bombolla de viatge, vaig pensar, és veritat, l'eclipsi, de fet no. I vaig agafar el tren per anar a Calafell. I és el primer cop a la meva vida que si no arriba, si el tren s'atura mitja hora més, em desmaio. De la quantitat de gent que hi havia anant cap allà, cap a Terrar.
0: Per mirar-lo.
2: Sí, de fet no deixaven pujar la gent al tren perquè anàvem massa plens, una cosa absurda, vull dir, ja si Rodalies és el que ja sabem, aquell dia va ser ja... I jo pensava, tot per un eclipsi? O sigui, tot em semblava alguna mica, dic, un eclipsi, està bé, bueno, ja, però bueno, tenim aquestes ulleres que no sé... Tal, bueno. I quan vam anar així, baixem a la platja, jo una mica com de, bueno, va, pels nens, no? I quan arribo ja i veig allò, clar... I els nens els va agradar, però el que li va agradar de veritat és a mi.
0: Sí. A més, quan passen aquestes coses, entre el massa entusiasta de l'esdeveniment i el cínic, el que té una pel·lícula de cinisme a sobre que fa... Sempre,
1: és el
0: sempre,
1: que plora.
0: Sempre, em posaré, no, sempre ens hem de posar de la part del... I, de fet, va ser únic. I jo crec que podríem posar el twist de l'eclipse d'Antonioni, no? Ai, per celebrar-lo.
1: Per favor, és preciós.

0: Qué bona. Que ben triada.
1: Mònica Vitti.
2: Mònica Vitti, que és una de les actrius històricament que més m'ha agradat de...
3: Si Mònica Vitti està mirant un eclipse, sí, tu mires l'eclipse?
2: No, jo miro Mònica Vitti. Jo miro Mònica Vitti.
0: Vale, i tot això molt bonic, eclipse i tot, i a la tornada, hi ha alguna cosa que us faci por de la temporada, de la vida?
2: Per començar...
0: Com diu el Pau Vallvé, que vingui l'hivern, estem preparats?
2: Mm. Per començar, els que tenim nens, hem de tornar a reeducar els nens a una vida civilitzada. Mm. Perquè...
0: Petits moglis.
2: Sí, els meus nens que han viatjat i el que han vist és més museus que una altra cosa, però després, aquestes dues setmanes a la platja, sembla que siguin 6 anys. Saps aquella pel·li de Jodie Foster que se la troben i tal, i que han de tornar a parlar i caminar drets i tal? Doncs una mica això. Dic, però què us ha passat? L'altre dia vam anar a un restaurant i dic, però per què esteu cridant?
4: És que crida molt.
2: D'aquesta manera. Sí, sí. Però vull dir que no tothom ha de sentir el que estic dient, sobretot perquè és molt poc interessant.
4: Sí, sí. No, el meu nen es va fer amic del poble de la meva parella. Va fer amic, d'un personatge, no, de nens també, però es va fer amic, que jo també vaig parlar molt, d'un personatge que al poble li diuen panoràmics. Val? Panoràmics. No per l'amor als bolets lisèrgics, que...
0: Ai,
4: també...
0: Clar.
4: Però era un tio com que es va com redefinir, reinventar. El tio era com feia barguenyos, que són uns mobles castellans de fusta, d'or i tal, i llavors va decidir com canviar de vida i viure en aquest poblet. Un bolet, per entendre'ns, que no té bar, començant,
0: sí,
4: per aquí.
0: Molt petit.
4: Sí, molt petit.
0: Els lectors d'orquestra, hem d'imaginar el poble d'orquestra.
4: Molt petit encara.
0: Més petit,
4: sí. Bueno, aquest poble té coses d'orquestra, sí, exacte. I es va fer amic d'aquest home, que ara fa munyeix cabres, no? I es van fer supercol·legues i tal, i que panoràmics...
0: Que és superbonic, aquestes amistats, eh?
4: Fa molta pinta de panoràmics, però el rotllo és que els altres dos que viuen al poble, perquè en total viuen uns 20, els hi deien Astèrix i Obèlix, perquè un era molt gros i l'altre era petitet, sí, i ahir li va quedar panoràmics. Pues, i tal, llavors, ha arribat a Barna, realment, no? Creuant en vermell, cridant, una mica com els teus, mal, com cridant, però d'una manera embogida, a qualsevol lloc.
2: Sí, sí, era de tornar...
0: Això els nens, per vosaltres, també, aquesta...
2: Mira, jo avui, perquè els meus nens, l'escola de manera ha començat avui, m'he llevat a les 6:30. I m'ha semblat com el dolor més gran. Mira que de viatge jo és molt d'hora moltes vegades, perquè agafes avions o tal. Però avui, que no era ja, no era per una qüestió de plaer, sinó per portar els nens a l'escola, ha estat potser el moment més infeliç dels últims 3 mesos.
4: Infeliç?
0: No podies.
2: No, perquè he pensat... O sigui, per una part he dit, bé, tornem a... Perquè necessito una mica tornar a la normalitat, no? Però per una altra banda m'ha entrat aquesta cosa de... Això sí que és el moment definitiu que marca el final de la felicitat estival. Estiuet.
4: Bueno, sí.
0: El no poder quedar-te al llit.
2: Exacte, però també he pensat, perquè els meus nens ens necessiten una mica de disciplina, que jo clarament no els hi sé ensenyar, perquè han estat amb mi i ara són salvatges. Però necessiten una mica de rutines i tal, però amb costa. O sigui, m'agrada... Avui, per exemple, la meva dona diu, bueno, li dic, on dinem? Et convido a dinar no sé on. I em diu la meva dona, ja estem a l'hivern. Com volem dir, no podem estar dinant fora, perquè no...
4: Clar,
2: no, clar. Jo era, on dinem? Va, fem un...
0: Sí.
2: Com una mica la mentalitat, encara que no estic del tot adaptat. Ara sóc una mica un inadaptat a la ciutat de Barcelona.
4: Sí, realment costa, perquè s'ha passat més i pico com amb ells i tal, i de sobte... I al mateix temps, clar, jo porto un mes i mig dient, no, és que no puc escriure perquè estic amb els dos nens, la meva parella treballava, llavors estava jo amb ells durant moltes setmanes, i ara toca escriure i toca fer les coses. El que passa és que, a canvi, jo quan tornava sempre tenies com la imatge d'un setembre on ja, no, feia una mica de fresc, o sigui, no, rebaqueta, jaqueteta, tal, i
0: estem
4: no...
0: Estem desincronitzats.
4: No. Clar, sento la castanyera, quan arriba la castanyera, que fa una calda que flipes, sí, encara, i sento la castanyera com entrar. No hi ha com aquesta cosa una mica fresca que tenia la tardor, i costa, tot i que ja has de fer determinats rituals, i si has de comprar, no sé, el tàper o els llibres o tal dels nens, doncs jo vaig molt a papereries.
2: I jo demà vaig...
4: Al
2: concert d'Aitana. Jo demà vaig a la meva filla al concert d'Aitana. Això sí que...
0: Clar, 4 dies, avui el primer.
2: Sí, jo vaig dissabte i...
0: Tu vas, eh?
2: Jo vaig perquè la meva filla... Hem estat buscant les entrades tot l'estiu, perquè per ella era el moment més important. Vull dir...
0: Home, per ella és una clausura de l'estiu perfecta, per la teva superestrella.
2: No sap com feliç que sóc, perquè anirem a veure Aitana i tal. Bueno, vale, perfecte.
0: Però et fa il·lusionar-hi?
2: Em fa il·lusió perquè ella se sap totes les cançons i jo sé que ella serà feliç aquelles dues hores. A mi, bueno, jo sóc com un taxista, cuidador, seguretat, no sé. Però bueno, també em fa il·lusió veure que ja té coses que li agraden a ella que són pròpies seves, no? Una nena petita. Però bueno, vull dir que si pogués escollir els 350.000 llocs on voldria estar, no estaria al concert d'Aitana.
0: 350.000. Amb què acabem? Amb Los Enemigos o amb Richman?
4: Acabem amb Richman, perquè el setembre és molt llarg i aquesta parla precisament de que els estius no poden ser tan bons, perquè quan són tan bons després t'agafa la meitat de l'hivern o de la vida i te'n recordes d'aquell estiu i ets molt infeliç.
0: That summer feeling, no?
4: Així acaba l'estiu.
0: Així acaba l'estiu.
4: Així acaba l'estiu.

0: Salvador con el 30% de descuento en todas las hamburguesas. Que te llevas en un cupón que te rinda un montón. Válido en hipermercados, solo el 5 y 6 de septiembre.
1: La buena comunicación tiene alas. Por eso cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
2: És divendres 4 de setembre i aquestes són les notícies més destacades a Catalunya.
3: A la sèrie Ser Catalunya, el dia en 5 minuts.
2: El grup Volkswagen admet de forma oficial que no pot garantir la continuïtat de la marca SEAT més enllà de l'any 2030. En un comunicat, aquesta companyia, que ahir aprovava un pla de reestructuració a nivell mundial que pot afectar 100.000 treballadors, assegura que les condicions del mercat i de la regulació fan cada cop més complicat invertir en la marca SEAT. Altra cosa, diuen, és la planta de Martorell, que segons el CEO de la companyia, Marcus Haupt, està en un moment molt bo.
4: Nuestra compañía SEAT S.A. tiene un futuro y un papel cada vez más relevante dentro del grupo Volkswagen. Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
2: Més enllà de l'impacte de la possible pèrdua d'una marca pionera en el desenvolupament de la indústria automobilística al nostre país, la gran inquietud és què passarà amb els 15.000 treballadors de la planta de Martorell. El president del comitè d'empresa, Matías Carnero, es mostra molt optimista. Pensa que la planta catalana pot absorbir part de la producció que es perdrà, per exemple, a Alemanya.
5: Que cualquier cierre de capacidad de la fábrica de Alemania, contar que si mantenemos las mismas fábricas en Europa y hay menos volumen de coche eléctrico, hay que repartir la capacidad entre las que estamos.
2: I diu també que estan explorant altres possibilitats, com ara que es destini una part d'aquesta planta a fabricar, per exemple, vehicles militars. La classe política ja ha dit que treballarà, el president del govern de la Generalitat diu que treballarà, farà tot el que estigui a la seva mà per garantir l'ocupació a favor del manteniment de l'activitat a Martorell i a la forta inversió que s'ha fet en els darrers anys per electrificar la fàbrica. S'han invertit 10.000 milions d'euros i també el fet que la plantilla s'ha anat rejuvenint. Deia Matías Carnero que una alternativa de futur podrien ser la fabricació de vehicles militars. També el president de Telefònica, Marc Mutra, ha defensat en un dinar amb empresaris de Foment del Treball que la indústria catalana ha d'apostar per aquest sector sense cap tipus de complexa.
6: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complex.
2: L'altre gran titular que ens deixa aquest divendres és l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera del nou model de finançament autonòmic. Una aprovació, això sí, amb el vot en contra de totes les comunitats autònomes excepte Catalunya i Canàries. El següent pas, el més complicat, és que això ara ha de passar pel Congrés, on tot apunta que no tindrà els suports suficients per tirar endavant. La clau la té Junts, a qui la consellera d'Economia, Alicia Romero, feia aquesta petició.
7: Nosaltres creiem que en aquests 3-4 mesos es pot aprovar aquest nou model de finançament i, per tant, treballarem perquè sigui així. Evidentment, és important el paper de Junts per Catalunya. Sempre hem fet una crida des del respecte, no?, i l'empatia amb Junts per Catalunya perquè entengui que és molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics. El que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
2: Junts diu, en canvi, que la proposta és un brindis al sol, que ells continuen defensant que el que Catalunya necessita és un concert econòmic com el d'Euskadi. I estem a les portes d'un cap de setmana en què la calor anirà més i amb això també puja l'alt risc d'incendi, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i alguns sectors de la Catalunya central. I estem també amb l'horitzó d'una tardor que tindrà, diuen, molts episodis de fortes tempestes en què segurament no hi haurà ni temps d'enviar els S-Alert. Per això, deia la directora de Protecció Civil, Imma Soler, la població haurà d'estar especialment alerta.
8: No vol dir que sempre que plogui tinguem que enviar un S-Alert, perquè hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos. Per tant, la població el que té que estar al cas és: si plou, no m'haig de posar en risc. Si plou, no tinc que baixar a treure el cotxe del garatge ni del mig d'una riera.
2: De la crònica de successos, en les pròximes hores han de passar a disposició judicial els pares del nadó

mort a Santa Bàrbara. Aquesta tarda s'ha fet una concentració en record d'aquesta criatura i aquí a Barcelona segueix a comissaria la mare d'un altre nadó a qui una treballadora de la neteja va trobar mort dins d'una bossa d'escombraries que aquesta dona de 33 anys havia deixat a la porta del seu edifici.